Pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Confessa'l. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense picapedrers i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle.

Ahí sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you

Els núvols no se m'hi ha perdut res, però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Els núvols sense res a pensar, el meu cervell espès, no hi queda res per cavilar. Els núvols no són pols ni són fum,

πάρεις πόδι διαλύσεις, όσο μειογραφήν και έτσι.

0: I són ara a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. D'aquí una hora es reprèn a l'Audiència Provincial el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Avui està previst que declari el presumpte autor dels fets davant els membres del Tribunal Jurat.
1: Ahir va ser el torn dels forenses, que van declarar que la dona va rebre una infinitat de cops que acabaren amb la seva vida. Consideren que no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical.
0: I la plataforma d'afectades per la hipoteca denuncia els primers desnonaments per mort de la caiguda de l'escut social al decret que va tombar el Congrés dels Diputats. Diuen que en tenen constància de 4 d'imminents a Mallorca, el primer avui mateix.
1: És una família amb 3 fills, 2 d'ells discapacitats. La portaveu de la PA, Àngela Pons, assegura que tot ha resultat de que el Congrés tombés l'escut social.
2: Tots, absolutament tots, tots havien estat aturats per l'escut social i en el moment que s'ha baixat, tots, l'estaven en el carrer.
1: Això després de conèixer que el govern prepara novetats en el programa Lloguer Segur, que vol aprovar divendres. Volen donar facilitats als propietaris per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració.
0: I els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
1: La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia. Toni Roger és delegat sindical.
3: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
0: I malgrat la incertesa econòmica mundial i la inflació, les operacions bancàries han augmentat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president de Caixa Colònia, Pep Cifra, ha explicat que en la seva entitat bancària ha crescut en 8 milions d'euros i ha assegurat que la morositat en els préstecs hipotecaris per a joves ha estat pràcticament zero.
1: Cifra ha dit fa uns minuts que la banca amb arrelament de proximitat té avantatges en aquest període d'incertesa econòmica mundial. Les famílies de les Balears tenen més dificultats per arribar a final de mes.
4: L'economia, les llars se n'han ressentit, però veiem que estem acompanyant les persones a poder solucionar els seus problemes.
0: I pel que fa a la crisi de l'antivirus, el govern central ha canviat els protocols de la quarantena dels passatgers espanyols al creuer.
1: Estableix el 10 de maig com a dia zero, de manera que el període d'aïllament s'allarga fins al 21 de juny. També s'ha confirmat el positiu amb la segona PCR del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Sílvia Valcarce és representant sindical de SATSE, l'Hospital Militar.
5: Él ahora está en una habitación de presión negativa donde el virus va a quedar controlado, es decir, el virus está mantenido en esa habitación y no puede salir fuera. Eso hace que no se disemine o que evitamos lógicamente que el virus pueda salir a zonas que están limpias. En la unidad de alto aislamiento es verdad que todo el control de enfermería es una zona que está domotizada.
0: I la guerra a l'Iran serà un dels temes principals de la reunió que mantendran avui a Pequín el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping.
1: De fet, abans de pujar a l'Air Force One, direcció al gegant asiàtic, el mandatari nord-americà ha assegurat que mantendran una llarga conversa sobre el conflicte. Afirma que el seu homòleg s'ha portat relativament bé i ha insistit en que no hi ha cap problema amb l'estret d'Hormuz, tot això tenint en compte que la Xina és un dels aliats tradicionals de l'Iran.
0: Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
7: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: Els dimecres, a partir de la 1:15, El món del vi, un programa dirigit per Toni Campomà.
1: Som Convilastre 160. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
3: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a

0: Molt bon dia, encetam un dematí més fil per randa, el magazín dels matins de Ràdio Pollença. Vos faran companyia des d'ara mateix i fil l'una, i ara mateix ja són les 9 i 7 minuts d'aquest dimecres 13 de maig. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
0: Ara t'anava a dir Bruno. L'acosto. Maria, bon dia. Sí. Bruno, bon dia. Bruno, el sentireu més tard, encara... Espero moll.
1: Sí, avui mos toca fer programat per allà.
0: Sí. I de ja és dimecres, estem a l'equador de la setmana i bé, deia en Jaume avui de matí, com passen les setmanes?
2: És ben bé, ja fa quasi una setmana i mitja, ja som a dimecres perquè era ahir, i tornava a cap de setmana, passa molt aviat. La veritat que és vera, fent ràdio passa molt aviat.
0: Sí, sí. Sempre anem, a més, nosaltres amb el planning i ja pensant en previsions de les següents setmanes, jo a vegades no sé ni quin dia me trob. Bé, i de començar amb les notícies d'aquesta jornada i aquest dies. L'Ajuntament recorda que continuen les visites guiades a Pollença Cultural.
1: Sí, recordant que encara estan en marxa aquestes activitats, aquest mes de maig en queden 3 sessions, aquest divendres, el dia 22 i el dia 29, i n'hi haurà 2 més també en el mes de juny, dia 5 i dia 12. Com sempre, el punt de trobada és a l'oficina de turisme de Pollença, a la plaça Major, els divendres a les 10 de matí, i fan aquesta visita guiada cultural. Per participar-hi és necessari apuntar-se amb un mínim de 48 hores d'antelació, per tant, avui és un bon dia per apuntar-se per aquest divendres, i ho podeu fer contactant amb les oficines de turisme, per exemple, telefonant al 971-53-50-77, recordant que són activitats totalment gratuïtes.
0: I aquest divendres, el 15 de maig, començaran les restriccions d'accés a la península de Formentor. S'aplicaran fins dia 18 d'octubre, entre les 10 de matí i les 10 de vespre.
2: Sí, recordar-vos que el cas de la platja de Formentor, vehicles particulars podran arribar fins al pàrquing sense autorització prèvia, sempre que hi hagi places disponibles. Quan l'aparcament estigui complet, només hi podran accedir vehicles autoritzats. En aquest cas, la barrera de la carretera del port de Pollença estarà tancada. Pel que fa a l'accés al far de Formentor, des de la platja només hi podran circular vehicles autoritzats, com el bus llançador del TIP, residents, bicicletes, serveis d'emergència i vehicles amb persones amb mobilitat reduïda. Les autoritzacions s'han de demanar amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al correu formentor@dgt.es. La DGT recorda que l'accés sense permís i estacionar fora de zones habilitades serà sancionat. També informa que les restriccions poden modificar-se el 12 d'agost amb motiu de l'eclipsi previst.
0: I hem de recordar que avui hi ha 2 presentacions. Per una banda, l'Ajuntament presenta la campanya de sensibilització familiar És la teva responsabilitat. És una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats amb la responsabilitat envers els seus fills i filles.
1: Aquesta presentació és avui a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament i està oberta a tothom. Una iniciativa que neix arrel de bons resultats que s'han donat a la feina de la Comissió Socioeducativa en el Port de Pollença aquests darrers anys. I de quan dèiem un bon resultat d'un moll, ara se trasllada a Pollença amb aquesta campanya en base a peticions que han fet els mateixos centres educatius, ho explica Maria José Jiménez, regidora d'Educació i Policia.
3: Hi havia una demanda molt, molt, molt important, i a més ho sabem perquè han sortit articles durant fa molt d'anys, a molt de mitjans, com una manca d'involucrar les famílies a dins l'educació del seu fill i de que s'hi sentin part responsable i de que sabin, sobretot, que és veritat que tenen uns drets, però sempre pensam que s'aixerra molt dels drets i molt poc de les obligacions, i d'aquí va sorgir l'idea de fer una campanya educativa. Allà on donem un consell, però també deim quines conseqüències tenen la no aplicació d'aquests consells, que al final són obligacions. I quines obligacions tenim com a famílies de que eren els nostres fills.
0: I llavors hem dit que hi havia 2 presentacions.

0: Aquesta és a les 12 d'un migdia a la sala de plens de l'Ajuntament, però avui a hora baixa se presenta també el Pla d'Arbrat de Pollença.
1: L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pollença convida a tota la ciutadania a la presentació del nou Pla d'Arbrat del municipi, que anirà a càrrec de l'equip tècnic que ha redactat el document. Es tracta d'una eina estratègica destinada a conèixer, protegir i millorar el patrimoni verd del municipi. L'acte és avui dimecres 13 de maig a les 7 a l'hora baixa al Saló Cultural del Moll. La sessió és oberta a tothom i comptarà amb un espai per a preguntes, dubtes i suggeriments per part dels assistents. Ho explica amb més detall la regidora de Medi Ambient, Estefi Pozo.
2: Avui, caminant pel carrer Vicenç Guades, on fa uns anys era impossible transitar, massa calor, massa sol, però avui això ja ha canviat. Tenim ja més ombres, més qualitat de vida i uns carrers més transitables i més habitables. És que en el final no és una qüestió estètica, és qualitat de vida i preparar el nostre municipi per als reptes del futur, el canvi climàtic. Per això, dia 13 de maig, a les 7, en el Saló Cultural de Port de Pollença, vos esperam i vos convidam a participar activament de la presentació del Pla d'Arbrat del nostre municipi. Ah, penseu, i podreu participar activament. Això vol dir que podreu aportar les vostres propostes i suggeriments. No podeu faltar, vos hi esperam. Gràcies!
0: Canviant de qüestió, Arrels Marines tornen a organitzar la Jornada d'Accessibilitat Universal de Pollença i aquest any és a benefici de Prodis.
3: Sí, això és aquest divendres. A partir de les 6 se fa la recollida de dorsals. A les 7 comença la caminada popular, que és de 2,5 km, que surt de davant Prodis, en el carrer Sant Josep, i una horeta més tard, a partir de les 8, hi ha hamburguesada popular. Hem d'explicar que les inscripcions se poden fer allà mateix, tenen un preu de 5 €, i si no, també se poden fer anticipades a través de Prodis. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per als tràmits. És per això que la caminada d'aquest any s'organitza en col·laboració de Prodis, mos ho explica Malena Cànaves, la gerent.
4: La reivindicació és per totes les traves que se troba la gent major i les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora de realitzar qualsevol tràmit a l'administració o per demanar una cita prèvia, un PAC, etc. Que cada vegada hi ha, bueno, que s'utilitzen més les noves tecnologies i que potser no hi tenen accés, i també a nivell d'aprenentatge i comunicació, per les traves que tenen amb aquestes aspecte. I seria perquè l'administració o l'Ajuntament tingués un mediador per això, per ajudar a fer tràmits a tots els nivells.
0: Més coses. Benestar Social ja té obert les prescripcions per a les activitats de l'Escola Viva d'Estiu de Port de Pollença.
1: Sí, vos recordem que serà fins demà 14 de maig, a les 23:59, està redirigit a nascuts entre els anys 2012 i 2015. Les activitats se faran durant els matins de juliol i agost, que faran activitats educatives i d'oci. L'horari és de 10 a 2, el lloc és el Port de Pollença i el cost són 60 € al mes.
0: Atenció, que aquesta divendres hi ha activitat de divendres al carrer, aquest divendres dia 15, i serà aquí a Pollença, a la plaça de Cal Hermonares.
3: I en aquesta ocasió proposen joc d'aigua per a més petits, festa holi, i també hi haurà polos per a tots els participants. És una activitat adreçada a infants d'entre 6 i 11 anys, que se fa condem a Cal Hermonares de les 5 a les 6 i mitja, però atenció, perquè les places són limitades, en aquest cas sí que cal fer inscripció prèvia, tot i que és gratuït, i avui és el darrer dia per apuntar-se ja fins a les 6 d'aquest vespre.
0: Recordem que el Festival de Pollença té la venda als abonaments únicament ara a l'oficina del festival. Això fins dilluns, perquè a partir de dilluns, a partir d'aquesta data, ja s'obri la venda general d'entrades també per internet.
1: Així és, un any més es tornaran a repartir també, recordem, les audicions comentades que es faran el mes de juny, els dies 4, 11 i 18. Serà la Fundació Roger Villalonga, que aniran a càrrec del divulgador Pere Estarric. En aquest cas són xerrades gratuïtes i ja es poden reservar a tiquettip.com.
0: Però recordeu que el primer dels concerts ja és aquesta setmana i a més es tracta d'un concert solidari a benefici de Weimar.
3: Aquest diumenge hi ha aquesta actuació fora de temporada, aquest concert solidari que se repeteix cada any i que serà a càrrec, serà un recital a càrrec de la soprano Raquel Camariña, acompanyada de Joan Hereu, el pianista, que interpretaran obres molt conegudes de la cançó del llarg de tots els temps, els de Falla, Debussy, Fauré, però també altres més contemporanis. Les entrades se poden comprar per un preu de 10 euros i se venen a l'oficina i a la web del festival. Allà també hi trobareu més informació. Basta que entreu a festivalpollenca.com.
0: Si vos recordam que aquest concert és a les 7:30 al pati de l'Ajuntament. I el Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus i ho farà amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit. Les entrades ja estan a la venda.
1: Serà el 23 i 24 de maig, com cada any el Museu de Pollença celebra el Dia Internacional dels Museus amb una proposta escènica especial. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació de grup teatreros amb dramatúrgia i direcció de Francesca Palau. Dia 23 de maig tindran dues funcions, una a les 5 de capvespre i l'altra a les 7, i 24 de maig n'hi haurà tres, una a les 12 del migdia, una a les 5 i una a les 7. La venda de tiquets, a tiquet tip i el preu són 5 euros. Ho explica Andreu Aguiló, director del museu.
5: El lema d'aquest any és Museus unint un museu a un món dividit. Realment tenim un món molt dividit i l'existència de l'International Council sempre ha tingut aquest lema intern, no? Que és una mica unir-nos per la cultura, per el coneixement, per la protecció del patrimoni. Això és un fet fonamental de l'ICOM, no? La protecció del patrimoni i que aquest patrimoni pugui ser disfrutat, vist i apreciat per tots els habitants del planeta Terra.
0: I Pollença participarà dia 29 de maig en la iniciativa popular La Balenguera, una celebració col·lectiva que vol fer sonar l'himne de Mallorca arreu de l'illa al mateix temps.
3: I aquí l'acte tindrà lloc a l'escalonada Duque Alvari a partir de les 8 de l'hora baixa. Comptaran la participació del cor de Pollença i la banda de música que guiaran la cantada popular. Aquesta proposta convida a tothom a sumar-s'hi, a participar-hi en l'objectiu que tot Mallorca canti de punta a punta a una sola veu. Així ho expliquen i dades de l'organització que anima veïnats i visitants a omplir l'escalonada Duque Alvari per viure aquesta ballada musical simbòlica al voltant de la Balenguera.
0: I també ja aprofitant per fer un avanç per la setmana que ve, perquè tindrem teatre de barra en un moll.
1: Sí, serà divendres, dia 22 de maig, divendres de la setmana que ve. Hi haurà teatre de barra al Saló Parroquial amb l'obra La caiguda de la casa Wayne a la Bodeguita amb Llengo en Tàperes i el cafè du Moll amb Superkaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40. El preu és de 5 euros per funció i les entrades es poden reservar al mail orbitaeditorial@gmail.com. També es podran comprar el mateix dia a la taquilla davant del cafè du Moll a partir de les 7:30.
0: I atenció, alumnes, exalumnes, mestres, exmestres del Col·legi Joan Mas i les famílies, perquè aquest centre educatiu celebrarà ja el seu 50è aniversari i farà amb una gran festa. I això serà divendres, dia 5 de juny.
3: Sí, ja sabem que a partir de les 6:30 hi haurà molt de trull a Joan Mas, hi haurà primer una actuació de Cucorba, també se faran parlaments, hi haurà sopar multitudinari i concert d'After Sants. Pel que fa al sopar, ja saben que serà d'arròs brut, postres i begudes, i els tiquets ja se venen. Tenen un preu de 13 euros per adults i 9 euros als infants i se poden comprar a la mateixa consergeria o la secretaria de Joan Mas entre les 8:30 d'un matí i la 1:30 d'un migdia.
0: I passam a la informació esportiva. Punt Jove aquest dissabte organitza un torneig de futbol 3x3.
1: Sí, serà aquest dissabte 16 de maig. sense inscripció prèvia, possibilitat de kits mixtes, el tipus de torneixes rei de la pista, serà a la plaça de Calen Monares, a les 6 i fins a les 9. Serà per als lots, amb edats entre 6 i 10 anys i entre 11 i 15. Hi haurà premis assegurats.
0: Un cap de setmana que també es celebra el Campionat Autonòmic i l'Any de Patinatge de les Illes Balears i se fa aquí a Pollença.
3: Sí, en un poliesportiu un dia se fa a la part d'alt, la pista de futbol, i l'altre dia dins el pavelló, i han de competir en diferents modalitats, les de roller, cross, speed, de raps, salt, battle i clàssic. Això és dissabte i diumenge.
0: I a la Badia de Pollença també hi haurà moviment aquest cap de setmana, perquè el Real Club Nàutic d'Humoll celebra dissabte i diumenge el Wing Foil Weekend. Però tenim una altra informació del Club Nàutic, que estan cercant nous regatistes per als seus equips d'Optimist i Làser, tant pels qui vulguin començar des de zero com per joves amb experiència que desitgin continuar creixent en aquest esport.
1: Sí, els entrenaments diuen que seran a partir de 40 euros durant tot l'any, amb dos dies d'entrenaments setmanals. A més, el pròxim diumenge 24 de maig, diumenge que és no, salta de salta setmana, celebraran una jornada de portes obertes de 10 a 1, on conviden a nins i a famílies a conèixer les noves instal·lacions i provar les diferents activitats nàutiques.

0: ara mateix ja són les 9 i 23 minuts i no t'han anat a trobar res avui als diaris, a la premsa escrita parlant de Pollença, eh? No, no hi ha notícies avui.
1: No, crec que no volen...
0: Us tenia motejats.
1: No volen saber res de nosaltres. Fa quasi 5 dies.
2: Ha estat un inici de setmana tranquil·la, aquesta.
0: Sí.
2: Eh? Avui ja hi haurà més troi, però...
0: Ara veureu, sí.
1: Des de divendres no hem dit res, eh? O sigui que... Vorem mem, si s'anima.
0: Vorem mem, i de... ara vorem també, perquè a vegades a la premsa digital sí que troben qualque cosa, tot seguit farem un repàs, però abans tenim informació d'una esquela. Ahir va morir Margalida Fanals Reinés, Margalida Fanals Reinés a l'edat de 52 anys. La vetlla és avui dimecres, dia 13, entre les 4 i les 7, al cementeri de Pollença.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Anem a fer un repàs de l'actualitat d'aquest dematí en la portada digital dels diaris i començam amb el diari de Mallorca, que avui enceten amb el següent. Diu, l'hort i el producte local de temporada defineixen la cuina de Maca de Castro. Explica que es compleixen 30 anys de l'obertura del restaurant Jardín Bistro al Port d'Alcúdia. La promotora que en construirà 166 lloguers assequibles a Palma els lloga a Madrid per fins a 1.800 euros al mes. Locare comercialitza els seus pisos a la capital a través d'Alquira Living amb rentes que es disparen en sumar aparcaments, trasters o despeses de sosteniment e imposts. Sineu recupera el control urbanístic del seu casc històric que podrà albergar més hotels. El nou pla especial de protecció permetrà agilitzar llicències, flexibilitzar ampliacions d'habitatges i habilitar nous usos turístics en contra del criteri de més per Sineu que tem la transformació del centre en una postal turística. L'autoritat portuària de Balears analitza com evitar que el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Balears alteri la situació dels 64 policies afectats. Encarrega a l'Advocacia de l'Estat i al bufet Andersen que estudiïn el recurs al Suprem sobre l'anul·lació de les bases de procés d'estabilització o la sol·licitud d'una aclaració de sentència. Un veí de Sant Ferriol dur 7 anys denunciant els danys que li ocasiona un arbre sense que cort li faci cas. Les arrels s'estan extenent per casa seva i el propietari de la casa ha hagut de posar les rajoles de nou en terra. Aquest és el salt tecnològic que el nou centre de control de vols suposarà per l'aeroport de Palma. Permetrà, segons Enaire, abandonar les radioajudes terrestres a la navegació aèria i passar a una tecnologia satelital. Reduirà la contaminació i l'impacte acústic en els nuclis de població de Palma i Calvià. Gestionarà amb més seguretat les jornades de saturació al trànsit aeri. Permetrà recuperar en menys temps el tràfic aeri en jornades en retrasos pel mal temps o per algun altre incident. Tribunals, la Fiscalia demana 9 anys de presó a un home per abusos sexuals i maltractaments a la seva fillastra a Palma. Xoc per l'habitatge al Parlament, però ens defensa que els pisos buits existeixen per por a llogar i l'oposició denuncia el fracàs del lloguer segur. La presidenta del govern vincula la gran quantitat d'habitatges buits en l'ocupació i l'inseguretat jurídica. Més, denuncia que el problema estructural de Balears és que turistes de tota Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per residents. I el PSOE que reia contra el PP perquè diu entre la gent i el negoci vostès sempre tenen prioritat pels doblers. El mercat de l'Olivar de Palma també aplica el sistema de cobrament per a utilitzar els lavabos, els banys. Aquest cost d'accés és d'un euro, però els comerciants donaran targetes d'entrada gratuïta als clients si comprin o consumeixin. Unes 200 persones es concentren a Manacor en defensa del lideratge de les infermeres i de Neus Sales. La concentració, celebrada en el Dia Internacional de l'Infermera, va reunir a treballadores, associacions i polítics en defensa de la professió i de la direcció del centre de salut després de la polèmica sentència que obliga a cessar-la per no ser metge. Alerten d'una regressió a l'ús habitual del català que afecta els futurs mestres de Balears. Un informe tècnic de la Facultat d'Educació de la UIB revela que, tot i que predomina les aules i l'administració, els estudiants mostren una major competència autodeclarada en castellà i ho prefereixen a les seves relacions socials. I la llei de ports de Balears permetrà allargar concessions fins als 50 anys. La reforma de la norma surt endavant gràcies a vots de PP i vots, entre crítiques de l'esquerra, per augmentar la privatització i donar beneficis milionaris a uns pocs. I acabam també amb un titular d'esports. Dia D per al Mallorca al Coliseum. El conjunt de De Michelis visita avui el Getafe amb la necessitat de sumar, especialment després de la victòria del Levante que dinamita la lluita per la salvació. Els vermellons sense Samu Costa arriben a la trobada condicionats en l'aspecte físic.
1: I passam ara al diari Ara Balears, que enceta la seva part digital amb la notícia: el meu pare va ser molt més que algú que es va suïcidar. El govern llança un servei d'acompanyament amb tallers i grup d'ajuda mútua per brindar suport i orientació durant el procés del dol. A les mascotes en català, el sorprenent hàbit sociolingüístic dels futurs docents bilingües. El primer estudi d'usos de la Facultat d'Educació constata la reculada de la llengua pròpia fora de l'àmbit acadèmic. Relleu a la medicina legal després d'anys d'atenció per la manca de recursos. La destitució arriba en un context de saturació crònica, manca de personal i discrepàncies amb el Ministeri de Justícia. Sant Bonet acollirà nou centre de control aeri a les Balears amb una inversió de 81 milions. Enaire traslladarà la direcció regional de navegació aèria des de l'aeroport de Palma a Marratxí amb un complex estratègic de control, simulació i contingència. Es va suspendre la vista perquè la fiscal no entenia el català. Els advocats Josep de Lluís i Josep Alonso defensen l'ús del català als tribunals com a part de la seva identitat i com a eina per normalitzar la llengua a la justícia. Aprovada la llei de ports que amplia fins 50 anys les concessions de marines i clubs nàutics. El PP i Vox aprova la normativa mentre l'Esquerra denuncia que beneficiarà interessos privats. El futur docents balears dominen més el castellà que el català. Un informe de la Facultat d'Educació revela que la llengua pròpia manté el pes acadèmic, però perd presència en els usos socials dels estudiants. El govern ampliarà el programa de lloguers segur pels seus escassos resultats. Malgrat que es preveia que es captés entre 2.000 i 3.000 pisos, només s'ha incorporat 87. I seguim. La xef mallorquina Macarena de Castro guanya el premi Sobrassada d'Or. Consell de Mallorca i la GP Sobrassada de Mallorca reconeixen la trajectòria de la cuinera i la seva defensa del producte local. Més coses. El PP aconsegueix tramitar la llei de capitalitat després de corregir el Valga de Palma. Els populars prometen esmentar la disposició que permetia eliminar reserves de pisos de protecció oficial. La tramitació de l'eina que substitueix el GESTIP en dubte per qui va signar el procediment. En els documents hi consta la signatura d'una persona que no complia els requisits per ocupar el càrrec de cap de servei de nivell i que ho feia de manera temporal. Manacor és el primer municipi de les Balears a sol·licitar-se zona residencial tensionada. La mesura permetria aplicar un índex de referència individualitzat per habitatge, tenint en compte factors com la superfície, la ubicació, l'any de construcció, l'estat de conservació o si té sensor o certificat energètic. Una família de Son Oliva aconsegueix ajornar una setmana el desnonament in extremis. Els afectats estan en procés de regularitzar la seva situació per poder accedir a contractes de feina. Una gran fira comunitària omplirà el camp de Serralta d'activitats durant tot el dia. Més d'una desena d'entitats socials, culturals i esportives participaran en aquesta iniciativa. Més coses. Un 70% dels residents a l'antiga presó de Palma no poden accedir a serveis socials. La meitat de les 208 persones que es varen comptabilitzar en el darrer cens ja han abandonat l'immoble. La dona assassinada pel seu gendre a la colònia de Sant Jordi va morir apallissada. Així ho han confirmat els forenses, que han afegit que no van poder ni defensar-se. Mor un turista irlandès a Eivissa després de caure d'un penya-segat. El servei d'emergències ha localitzat l'homo en una zona de difícil accés i n'han confirmat la mort després d'un operatiu amb el bombers, la Guàrdia Civil i el 061. Salut i el COIVA recorren contra la sentència que destitueix l'infermera coordinadora del centre de Manacor. rebutgen la decisió judicial a instàncies dels metges i demanen reconèixer el paper de les infermeres a la gestió dels centres de salut. El Firo de Soia reviu amb emoció la victòria de Sollerita davant el Corsaris. I pel que fa a la internacional, les claus del viatge més polèmic d'Ayuso, hem hagut de desaparèixer, estàvem en perill, assegura.
2: I acabam repassant l'edició digital del diari Última Hora. Funció pública, el govern estén el pagament de les bufandes de productivitat a més treballadors públics. L'executiu balear ultima un acord per activar aquest mes els nous plusos salarials a les empreses públiques. Som Banyes prepara per al Mundial 2026. Els residents del Poblat decoren la famosa caseta d'Espanya en siluetes de jugadores de la selecció. A Palma, la pensió Costa Brava es convertirà en pisos de luxe. Atropellament des de l'altra banda, en primera persona. Encara que no entenguis la culpa, no treu que has matat una persona. Condemna per diagnosticar una embarassada amb una colitis en un part prematur. Reivindicació. Els funcionaris de duanes de 60 anys no haurien d'estar exposats a situacions que ens poden costar la vida. Els funcionaris de l'Agència Tributària convoquen aturades i vaia en plena campanya de la renda. I les educadores de 0-3 preparen noves aturades a les escoletes de Balears. Un poll en si que avui parla la premsa també és Rafael Coves, coordinador del programa de policies tutors de les Illes Balears, adverteix del perill dels reptes virals i posa en valor el treball realitzat per conscienciar els alumnes davant el consum d'alcohol. Diu, no podem baixar la guàrdia i és important l'ajuda de les famílies. I un reportatge en aquesta secció de la Mallorca desconeguda, la Mallorca desconocida, aquesta secció del diari Última Hora, que parla de quan Franco va volar la punta salada del cavall Bernat per triplicar la producció de la marjal Poblera. Va prometre que va la columna d'aigua que transportava la sal més de 20 quilòmetres terra endins. Un article que explica aquest capítol de la història, la voladura de la punta de la Troneta a la costa de Pollença l'estiu de l'any 1949. En un instant, 66.000 metres cúbics de roques varen ser reduïts a pols, retallant l'orografia de la serra del cavall Bernat a Sant Vicenç. Aquest hermós penya-segat que tant han retratat els pintors s'havia de fer en tres fases, però se va executar la primera. Recorda així l'Última Hora que el museu exhibeix aquest dia a l'Iglesi del Roser una exposició col·lectiva entorn al cavall Bernat. Entre les peces, en una pantalla es projecta en temps real la silueta actual de l'accident muntanyós. A l'altre costat de la sala, una segona pantalla permet el visionat capítol 10/8 del Nodo, l'informatiu del règim franquista que va immortalitzar el moment sota el títol Voladura de Punta Torreta per defensar els predis de Pollença i Sa Pobla. I les que aquesta intervenció es va justificar per als suposats beneficis que produiria en el camp mallorquí al reduir l'impacte de la sal marina a les coites. Destaca també aquest article que en el seu blog toponimiamallorca.net el geògraf Miquel Àngel Escanelles fa compte d'aquest projecte i de com els diaris de l'època anunciaven aquest aconteixement. Pròxima voladura de punta Toneta, ressava un titular de la portada del diari de Balears, això el 7 d'agost de l'any 1949. Molts camps de Pollença i la Pobla produiran el triple que a l'actualitat. Explica també aquest reportatge, diuen en quina mesura aquella voladura va respondre a una demanda de la pagesia de les Illes. No crec que fos una reivindicació dels pagesos, sinó que se va fer per altres interessos. Se va volar i no se va arreglar el problema. Encara la sal continua sortint, així ho diu el president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles. Quan bufava l'aigua de la mà, aixecava la sal i diuen que arribava fins a Santa Maria, però això no sé si és cert. Pegava arbres i plantes, perjudicava els fruits, sobretot la garrova i els ametllers. La sal crema i també és molt dolenta perquè oxida, així diu Upagès. L'història de Pollença i Pere Sala, ja en un llibre Història de Pollença segle XX, recollia que l'any 1910 l'Ajuntament informava que la principal causa que fa que es destrueixi la major part de l'actual coïta d'oliva és la sal o salitre que produeixen vents d'un nord i nord-est o dies de temporal de la mà i l'enorme sequera que també s'experimentava. Joan Torres també ho repassa l'article Punta de la Troneta o de la Salada, l'origen topònim d'aquest penya-segat i ofets que varen, succeir durant la dictadura franquista. La part esquerra de Cala Boca, com a terminació de la serra del Cavall Bernat, se troba l'impressionant morro anomenat Boca Penyal de Pes o de la Vall. Surt una punta que se dintre la mà com a forma de trona o que de falco, motiu per això que és coneguda com a punta troneta. Bé, un article que continua, que ara no vos el llegim sense, però que bé, el podeu llegir l'edició digital del diari Última Hora d'avui, que parla d'aquest aconteixement. Seguim repassant altres titulars del diari Última Hora, la seva edició digital, condemnat per masturbar-se davant d'una menor d'edat en un carrer a Manacor. Absolt un farmacèutic de Palma acusat de subministrar per errada un antidepressiu a una nadó. L'Ajuntament de Palma inicia l'instal·lació de màquines de l'hora en el carrer Sant Ferran. A Palma, els socorristes denuncien robatori, falta de mitjans i abandonament a les plages. Neix Moviment Secà de la Real per denunciar els problemàtics de les problemàtiques de la barriada. El govern autoritza la reconstrucció del nou centre de control de trànsit aeri de Balears, trasllada de Palma a Marratxí. Un estudi diu que dos de cada tres alumnes de la Facultat d'Educació de la UIB creuen que el català se parlarà menys d'aquí 5 anys. Miquel Salom fa homenatge davant els pioners de la fotografia amb una mostra a Palma. Graven a una dona a la serra de Tramuntana circulant amb patins i pals d'esquí. Continuam sent un parc d'atraccions per turistes, diuen el veïnat. I acabam fent una ullada als esports. El Mallorca ha de posar-se cobert a Getafe. L'equip balear, sense temps per recuperar-se, està obligat a pescar en el Coliseum per no perdre el pas de la carrera per la permanència. I d'arribar a les 9:41, ja tot seguit, un repàs al temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
4: Ràdio Pollença és comunitat.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I d'anem a veure com tenim la situació meteorològica, una jornada que ha començat a nívols al nord i cel més clar al sud. Ara mateix, mirant cap a de fora, tenim el cel ben destapat aquí a Pollença. Continuarem en sol a Formentera, Eivissa, Ponent i Mitjón de Mallorca, cel variable la resta i un matí que hi pot haver qualque brusca. Les temperatures avui ja són un poc més baixes que la jornada d'ahir. Bé, veurem ara què diu aquesta previsió de Pollença, perquè diu que univols els tenim més presents al nord de les illes, on com se podrien produir ruixats locals, vent de mestral, la mà també més moguda aquí al nord. Començam ja a notar aquesta primera baixada de temperatures que s'havia anunciat, lleugera, però que tindrà una continuïtat aquests dies, tot i que la refrescada més notable arriba cap de setmana. Bé, l'AMET aquí a Pollença ara mateix mos diu que avui no ha de ploure ni demà dijous. Avui tenim més sol cap al migdia, demà tindrem un cel variable, estones de sols, estones de núvols, però sí que mos plouria en principi, segons aquesta previsió, divendres i dissabte, amb un 65% de probabilitat divendres de matí, puja aquesta probabilitat al 95% la segona part de la jornada de divendres i dissabte, a hores d'ara també mos dona precipitacions. Sí que hi ha aquesta davallada de temperatures anunciada més intensa cap de setmana, mínimes de 11, màximes que en principi no superarem els 21 graus. No tenim alertes activades i anem a veure ara quines dades tenim a les nostres estacions. Bé, la temperatura és agradable a l'estació de Calvari, de 7,4 graus en aquests moments. La mínima s'ha donat a les 7 de matí en 16,6 graus. No ha davallat tant com ahir, el termòmetre aquí. El vent està bufant a 9,7 km per hora. Ara mateix la direcció és de sud-oest, de Llevenç, de Garbí. L'humitat està a un 46% i la pressió atmosfèrica 1015,7 hectopascals.

0: I en un moll, una temperatura bastant similar als darrers dies, de 8,3 graus és la temperatura actual. El vent en un moll sí que ja està bufant amb més força, 24,6 km per hora. La direcció també en aquests moments és de Garbí, de Llebeig. Hem de dir que fa una estona, fa uns minuts, l'intensitat superava els 43 km per hora, que el vent és més present en un moll, l'humitat està un 64%, més baixa que els darrers dies, i el baròmetre 1014,3 hectopascals. La previsió marítima de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor a Cap de Pere destaca un vent de component est girant a nord a tramuntana de força 3 a 4 i localment 5 en alguns moments. L'estat de la mar és de maró, disminuint a marejol i possibilitat de tempestes a la mar. I d'arribar ja a les 9 i 46 minuts, ara tot seguit, coneixem les curiositats d'un 13 de maig.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I dels 13 de maig, amb qui fa festa, Jaume, avui?
1: 13 de maig, principalment hem de donar molt d'anys a les Fàtimes. Avui, dia 13 de maig, se celebra la Verge de Fàtima, tot commemorant, que després ho direm a les efemèrides, l'aparició mariana, que diuen que hi va haver dia 13 de maig a Fàtima. Per tant, això. Però de totes maneres també n'hi ha un parell més, de santorals. Aquesta és el principal, però després n'hi ha més. Hi ha Sant Pedro Regalado, que és el patró de Valladolid i dels toreros, per curiositat, o sigui que, mira, jo no ho sabia i vull cercant, mira, Sant Pedro Regalado. Després tenim Sant Mus o Musi, Sant Acacio, que és en castellà, però això és en català, i després n'hi ha un que té pinta de ser d'un país basc, és Sant Miguel de Garicoitz, amb aquest nom basc, com a mínim.
0: Té tota la pinta.
1: Com a mínim. I això són els sants, molt d'anys a tots, els que fan festa.
0: Felicitant, com sempre,
1: sobretot
0: tothom que faci festa. Què més? Dies mundials internacionals?
1: Dies internacionals. N'hi ha un parell, n'hi ha un grapadet. Per exemple, com el principal és el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions en general, és a dir, d'instal·lacions en general, t'explico un poquet. Se diu, també es coneix com el World Facilities Management Day, la versió en anglès. El propòsit principal se va crear l'any 2006. El propòsit principal radica a reconèixer la feina de gerents de lloc de feina, d'instal·lacions, d'indústria en general, i que contribueixen al benestar i seguretat de les persones arreu del món. Això seria la finalitat principal d'aquest dia de mundial de la gestió de les instal·lacions. Què més? Dies mundials tenim. Se celebra també el dia... Un segon, que ho tenia per aquí, que ara m'he barullat de pipella, d'ordinador. Tenim el dia mundial de nen hospitalitzat, especialment rellevant a l'estat espanyol. Es commemoren dies, o sigui, vos hi fixau, aquests darrers dies, i ara tot durant el mes de maig, se celebren dies internacionals relacionats amb la sanitat. Si bon recordeu, fa a principis de maig, molt a principis varen celebrar el Dia Internacional de les Matrones Comares.
0: Ah, sí?
1: Ahir era el dia de les infermeres, amb en Nightingale, que va ser la primera infermera britànica, i ara avui toca el dia dels nens hospitalitzats, per sensibilitzar els infants que estan hospitalitzats i el que pateixen.
0: Tanta, tota la gent que els envolta.
1: Exacte. Què més? Un segonet. Després tenim Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. És el Dia Mundial dels Entrenadors de Futbol. Reconeix la tasca d'aquests tècnics en la formació, direcció d'equips esportius, etc, etc. Són els tres dies principals que tenim, així com internacional, que són destacables: gestió d'instal·lacions, nens hospitalitzats i entrenadors de futbol.
0: Però n'heu trobat un altre en relació a un món gastronòmic. N'heu
1: trobat un altre, sí. Després Ana Maria, més normal d'Ana Maria nostra, que mos ha trobat i m'ha dit, diu, com pot ser mai que tu no ho haguis pogut veure? És el Dia Internacional de l'Humus.
0: Què és l'humus, mem?
1: Què és l'humus? L'humus és un, diguéssim, que seria com una crema, com una salsa, com una, no sé com ho podríem dir, com una crema. És d'origen sirià, de Síria, també n'hi ha a Turquia, tot el que és Orient Mitjà, té la seva versió de l'humus. Ens demanda la gastronomia àrab, tenen aquest dia especial com que avui és el Dia Internacional de Menor. Més normal de la Maria que ho ha trobat.
0: Però has anomenat, la paraula siuró en qualsevol
1: moment?
0: Sí,
1: no, cap moment. No, humus és pasta de siuró, però és pasta de llegums en general.
0: No només de siuró.
1: És a dir, humus és conegut per si. Bàsicament, el que coneixem aquí a Occident és humus fet en siuró. Però humus, sí, crec que sí que vos he de donar la raó. Sí, ha de ser de siuró.
2: Però oficialment és de siuró, però se pot fer humus de lo que vulguis.
1: Exactament.
2: I en Jaume, de fet, és que m'estranyava que no, que se t'hagués colat amb lo que t'agrada l'humus, que m'ho vas dir l'altre dia i que fas humus de tot, que avui te saltassis el Dia Mundial de l'humus.
0: Avui m'havies de dur humus.
1: No, saps què passa? Que mira, el que té fer feina amb equip és que un mira una pàgina, l'altre mira l'altra, i clar, i jo a la meva pàgina no parlava de humus perquè la meva pàgina era anti-humus. Segurament.
2: Després han posat a discutir si tahini sí o tahini no.
1: Bueno, això és molt personal.
2: Tu què dius, tahini o tahini?
1: Tahini.
0: tahini.
1: Però bé, és que no sé,
0: vaig,
1: és que tots són, mira, cada persona són molt personals. Bé, que dius tahini, jo dic jo ni pas, vull dir, jo no ni pas, però entenc que fa més suntuosa la crema. És a dir, és el que dona aquesta suntuositat, aquesta com a més... Que jo m'agrada que quedi més compacte, perquè de fet, inclús quan fa un temps que n'he fet, aprofit i faig falafel. És a dir, faig aquestes bolletes...
0: No, s'ho hem de que estan xerrant tu amb ostagin i falafel.
1: Bueno, perquè...
0: Les
1: perquè...
0: nostres estimades oients, les senyores que cuiden que hem menjat sí. Mallorca, diran, què és això que mos conten ara?
1: Però ell me'l va de fer, a més és un puré de ciurons, és a dir, quan has fet
0: han
1: ciurons...
0: Han de fer menys, ciurons, què
1: han
0: més?
1: És a dir, han de posar ciurons en remull. Jo ho faig tradicional, me'n vaig a les ciurons, els poso en remull el dia abans, després vull que els ciurons, i quan tenc els ciurons, després el que fas és agafes els ciurons, els coles, els fiques a la batedora, i poses un all, jo hi poso un all i poso un poquet de precolent, hi poso després nou moscada, hi poso comí i després suc de llimona, oli d'oliva i ho pats.
2: I tahini.
1: Tahini,
2: que és pasta de sèsam.
1: Exacte, que pasta de sèsam.
2: Que és aquest toc que li dona oriental.
1: Exacte.
0: I després que se menja...
1: Pots menjar amb IPA, pots per exemple, amb tires de pastanagó, pots posar damunt tostades, ho pots posar damunt galletes, ho pots posar damunt...
0: Quelites de tota la vida.
1: Totalment, totalment. O sigui, més mallorquí, és una fusió àrab-mallorquina, o àrab-mallorquina seria, o sigui, sumos per una banda i és aquelita de Mallorca.
0: Molt bé, què més?
1: Si te pareix, passam a les efemèrides, perquè els altres dies internacionals ja ho han dit, sí. I passam a les efemèrides.
0: Sí, perquè comença... ja no tenim molt de temps.
1: Sí? Bé, anant no. Bé? Si no...
0: Vinga, rapidito.
1: Au, vinga, Maria.
2: Enlleugerant. Maria, me les has preparades tu, home.
1: Idò, vinga, comença.
2: Maria, que els estem per mà. Jo posaré la cançó, va.
1: Vinga, començaré per la més prest i anirem acabant pel més actual. Dia 13 de maig del 17, com hem recordat en el Santoral, ocorreixen, o van passar aquestes aparicions de Fàtima. Diuen que tres nins pastors, Lucía, Jacinto i Francisco, varen veure o varen afirmar que havien vist la Verge Maria. Això va ser el 1917, un 13 de maig, aposta avui se celebra Nostra Senyora de Fàtima. Després també un 13 de maig de l'any 1950 es va celebrar la primera carrera de Fórmula 1 al circuit Silverstone del Regne Unit. Anem avançant, també. Cosa curiosa, per curiositat, l'any 1958 se registra a Estats Units, un 13 de maig, se marca Velcro, o sigui, el Velcro que coneixem, que són el Velcro.
0: I amb un nom
1: coneixem. Exacte, així. I d'això. L'any 1981, també un 13 de maig, un terrorista turc, Mehmet Ali Agca, va intentar assassinar el papa Joan Pau II disparant contra ell a la plaça Sant Pere, mentre feia sa... la passejada que fa cada dimecres per la plaça. També un 13 de maig de l'any 1989 a la plaça Tiananmen a Pequín de Xina se reuneixen els grups d'estudiants per començar una vaga de fam. Recordem aquella famosa imatge d'un estudiant davant d'un tanc, aquesta imatge que va donar la volta al món. Després, més coses. Dia 13 de maig de l'any 1995 arriba a culminar l'Everest, la britànica Alison Hargreaves. I es van convertir, amb això, amb aquesta fita, en la primera dona en coronar la muntanya més alta del món, sense oxigen i sense ajuda de xerpes. És a dir, va arribar ella tota soleta i va fer cim a l'Everest, això va ser l'any 1995, un 13 de maig, la primera dona. I després, ja per acabar... dia 13 de maig de l'any 2000, jo fa 26 anys, van ocorrir una sèrie d'explosions a un magatzem de focs artificials a la ciutat d'Eschede, al Països Baixos. Va ocasionar 22 morts i deixa 1.000 de famílies sense vivenda. I per acabar, ara sí per acabar, la darrera, el 13 de maig de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea respalda el dret a l'audit. Per això va fer ordenar als cercadors de webs a eliminar la informació de qui ho pogués sol·licitar i establir que els cercadors realitzin un tractament de dades en caràcter personal.
0: I 9 i 56, només dic això, 9 i 56, i no han comptat encara que tenim avui, bé, agenda. I bé, si no, Maria, l'efemèride musical és important o la deixant de fons?
2: No és una efemèride, és una novetat. Avui, quan anem Bruno, jo quan anem Bruno, prefiro fer coses meves.
0: Vinga, ja la posi i mos acompanya.
2: Ei, ara tens. És que volia posar ja l'àlbum nou de Pitjorín. És que no l'han posat ni un pitj. Ei, ara tens, no passeu pena. Vos cont el que hi ha avui a la ràdio, que és dimecres, tenim marató. Tenim primer un mal sofrit a les 10:05, que bé, ja vos he vist. Canyero, un mallorquí parlant d'antivirus ben enfadat. Després a la 1:30, a la 1:30, a les 10:30 parlarem de Pere i el Llop amb la banda de música de Pollença, que aquest dissabte mos ofereixen un concert també amb els alumnes d'ESO de Montición. És a la plaça B a les 7 i és gratuït, però avui mos donen-ho detalls. A les 11:05 connectarem amb un moll perquè hi ha la campana i en Bruno ho farà des d'allà. Amb aquí, Joana, amb quins alumnes d'aquí?
0: Fei Bocoris, i tindrà alumnes petits d'infantil. Han de parlar de jocs tradicionals i joguines antigues. Pot ser ben interessant.
2: Oh, petitons, idò. A les 12 en informatiu, i a les 12:10 parlarem ja de sabors de l'abadia, perquè ja la setmana que ve. Jo sé que quantes, no, és que ja la setmana que ve, 23 i 24 de maig, en un moll se torna a celebrar aquesta sabors de l'abadia, fira de tonyina, és que és moltes coses més, després en parlarem.
0: Un gran programa.
2: A la 1:10 tenim programa del món del vi, però avui és embotellat. Mireu, en Toni Campomà mos ho explica.
3: Molt bon dia a tots. Avui en el programa món del vi haurem de passar un embotellat, com dic jo. El celler que havia de ser nosaltres, a darrere hora hi ha hagut un problema familiar i no podrà estar, si és que la veritat és que no vull tampoc forçar a venir. En aquest cas, el que farem serà passar el programa de la setmana passada, que va ser molt detengut sobre el pòdio del vin de la fira, i si jo no ho he pogut escoltar, però sentiu-vos, ali do, quan espera l'únic quart.
0: Li hem posat a tu, el bon Antoni.
1: Mare meva, anaves...
0: L'he posat directament a WhatsApp.
1: Anaves peronejat,
0: i...
1: Antoni.
2: Frissant, però...
0: Sí, frissant, Toni. I jo que vull l'ha fet curta, l'àudio.
2: Sí.
0: Ara, Toni, cada setmana te poses el meu xip, velocitat. Bé, un minut,
2: Vinga, i cap vespre, per mi també estareu entretenguts, Jaume.
1: Estarem, perquè ja es patirem els petits plers, tenim a les 5:30 la ronda de l'oposició amb en David Alonso, del Partit Popular. A les 6, com van recordar que van passar d'ahir a avui, tenim el Pipero, i a les 7, rebentat anglès.
0: Idò, això és la programació, i anem a veure què deim amb un minut de lo que tenim a l'agenda. Bé, bon anant ja directament a les propostes de la setmana, no? Avui, ja ho han dit, a les 12 aquest dematí l'Ajuntament presenta la campanya de sensibilització familiar És la teva responsabilitat, una iniciativa per difondre missatges a famílies relacionats a la responsabilitat també és UFILS, a les 12 a la sala de plens.
2: Avui també a les 7 se presenta el Pla d'Arbrat, se fa en un saló cultural d'Humoll i està obert a tothom.
1: Perquè fa dijous, demà, discicle de conferència de la UOM en la xerrada Pirates i Corsaris Mallorquins a l'edat mitjana, amb la doctora Victòria Antoni Burguera, professora de Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. El saló cultural d'Humoll a les 6 serà gratuït.
0: També hem posat la velocitat màxima.
1: Dijous també hem posat la velocitat màxima. Dijous també, demà dijous, hi haurà Cine Club, el Club Pollença, a la pel·lícula La Buena Hija, a les 8:30. Entrades 4 euros socis, 6 euros no socis.
0: 17 concert de Conte, Pere i el Llo, la banda de música i alumnes de primer d'ESO de Montició, 17 a plaça B, a les 7, gratuït.
2: Diumenge hi ha el Festival Internacional de Teresetes, l'espectacle Ameli és gratuït, se fa a les 11 del migdia a davant del convent de Sant Domingo. I diumenge també hi ha el concert solidari del Festival de Pollença per a Baimar, és a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament, val 10 euros i ja podeu comprar els tiquets.
4: Bon dia. En aquesta hora està previst que comenci la declaració judicial de l'home acusat de presumptament assassinar la seva exsogra a la colònia Sant Jordi l'any 2024. El processat, que s'enfronta a la pena de presó permanent, en declararà davant el Tribunal Jurat. Seguint aquesta vista oral hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia. Ja ha començat l'interrogatori.
5: Bon dia, idò. El judici encara no ha començat. Fa d'haver uns 20 minuts que l'acusat ha arribat a l'Audiència Provincial de Palma amb un furgó policial procedent de la presó. El presumpte assassí avui pot declarar o bé acollir-se al seu dret a no declarar. Avui comença la recta final d'aquest judici amb un panorama complicat pel processat, ja que diversos testimonis l'han situat en l'escena del crim. A més, ahir la prova pericial va ser ben clara contra ell. Un dels guàrdies civils que va fer l'informe pericial, va assegurar que l'única hipòtesi possible és que l'acusat matés a la seva exsogra, una dona de 74 anys vulnerable que, segons els forenses, no es va poder defensar. Avui també les parts presentaran els informes i conclusions i el processat tindrà dret a dir la seva darrera paraula. Demà està previst que el tribunal lliuri l'objecte del veredicte a membres del tribunal jurat que quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no de l'assassinat de la seva exsogra.
4: Gràcies, Carme Moreno. Ara canviant de qüestió, avui demà es durà a terme la Fira de Formació i Ocupació de Manacor, la cinquena edició d'aquest esdeveniment on empreses i centres educatius cercaran nous perfils. Neus Pericàs està ara al Parc Municipal del municipi, allà on es farà aquesta fira. Neus, bon dia, conta'ns.
6: Hola, molt bon dia. Idò, la jornada just acaba de començar. Ara mateix les paradetes estan principalment dedicades a la formació educativa. Les empreses encara estan arribant. Hi ha moltíssima oferta de graus mitjans i superiors de totes les branques. I Paula Segurado, avui de matí, que és la delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor, ens ha explicat que enguany s'hi esperen més de 1.000 persones i s'hi oferiran més de 200 llocs de feina. L'escoltam.
7: Nosaltres de l'Ajuntament de Manacor i Promoció Econòmica volem ampliar volem potenciar molt el sector primari, hi ha empreses de sector primari. Sí que la novetat d'enguany és que se podran entregar currículums al moment i que també se podran fer entrevistes in situ.
6: Així que ja ho sabeu, per noves oportunitats laborals o orientació acadèmica, avui de 10 a 6 de la tarda i demà de 9 a 1 podeu venir a la Fira d'Ocupació de Manacor.
4: Gràcies, Neus Pericà. Seguim parlant de qüestions de l'àmbit laboral. Ara, però, per contar-vos que els delegats de l'Agència Tributària a les Balears es mobilitzen avui per reclamar millores laborals i més personal.
8: La protesta està convocada pel sindicat CESIF. Els treballadors es concentraran davant la delegació d'Hisenda a Palma i aturaran durant una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia. El delegat sindical és Toni Roger.
9: Som a les Illes Balears, on hi ha sempre un dèficit de plantilla, agreujat aquests darrers anys pel tema de la manca d'habitatge i els preus. Tant és així que s'ha arribat que persones que han aprovat una oposició i que tenen una plaça fixa, un contracte fixa de treball, han hagut de renunciar a prendre possessió a Balears perquè no han pogut assumir el cost de l'habitatge.
4: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
10: Més informació.
11: Sofia, que escoltes?
12: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí?
11: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
12: Les veus que connecten amb el teu poble.
11: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
12: El 107.9, Ràdio Pollença.
13: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
14: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
15: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
16: No, la meva no, la teva.
15: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
17: La teva ràdio.
15: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: puntuals, avui molt puntuals.
1: Puntualíssims.
0: Quasi fem com a presti tot.
1: Molt bé.
0: Tenim mal sofrit aquesta setmana tot. De fet, tot ja va la setmana passada per mi, no va poder ser.
1: Sí, exacte.
0: Bé, Andreu, bon dia, com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Per cert, has fet arroperos.
0: No, ja ho tenc a mitges. Però si un dia fa fred, un dia fa calor, després torna a fer fred, després fa... No hi ha manera.
1: Enguany és punyetero.
0: Està sent complicat, enguany, canviar de roba.
1: Enguany està passant difícil. I mira que el programa va... He tingut una mica de feedback.
0: Què t'han dit?
1: I el programa va agradar. Va agradar i que realment hi ha molta gent que encara ho fa.

0: M'apareix un doi, però bueno, ja en parlarem un dia, si vols.
1: En xerraràs.
0: Sí, home. Però,
1: no tardin molt, ja s'hi dutjarà el tema.
0: No, i ja mos trobem en de l'any que ve. No, avui volia parlar d'una altra cosa més al·lucinant que les quintades, que ha estat tot el tema de l'antivirus, tu.
1: Antivirus. Sí, primer dinos visiti antivirus,
0: sí,
1: aquest
0: no, no, és que mos estem convertint en
1: virus
0: uns experts, en uns experts de coses que no haurien de ser experts. O sigui, en realitat, vull dir, jo m'aqueix de que mos donen molta informació de coses que no ens haurien d'interessar. O sigui, les autoritats haurien de fer la seva feina i de ser molt tranquils i dedicar a coses importants. Si hi ha desnonaments, si hi ha famílies que ho passen malament, no sé què, la guerra... Però parlar tant i tant... Tu trobes normal d'haver parlat tant i tant i tant de lo que passa dins un vaixell de luxe? Pobrets, aquests no hi tornaran a agafar l'home mai més, un vaixell, perquè és que sap que d'hores que els han fet estar allà de dins i dies i dies i dies.
1: Bé, ja havien d'estar setmanes, no?
0: Sí, era un creuer llarg, però una cosa és estar-hi setmanes i l'altra és que te facin baixar amb bosses de basura...
1: Mort, atros, quasi.
0: Amb bosses de basura.
1: No te podré seguir molt jo avui, perquè m'ha passat això, que a mi m'ha fartat un poc el tema abans de començar i ja quan veia un titular d'antivirus llegia lo mínim.
0: No,
1: no veig molt informada, no,
0: no
1: sé
0: però,
1: tu.
0: No, però és que a nivell diaris no ho he seguit molt, perquè també he botat les pàgines, però la pressió televisiva ha estat brutal. Jo és que no m'ho explic com pot ser, sobretot si critica la televisió, criticaré TV1, que és la televisió pública i que és la que és, en teoria, pagant tots, perquè clar, amb les privades no ens hi podem ficar, que facin el que vulguin. A més, el cap vespre ja està ple de programes que són com d'això, com ser del caso, no? tot són coses molt estranyes de gent que fa coses molt rares i tal, i són programes d'aquests populeros, sobretot programes per, no sé qui mira determinat tipus de programa, però és evident, jo crec que la televisió per molta de gent gran sobretot s'ha convertit en un animal de companyia i el tenen allà la tele oberta i no nega.
1: Això no és nou.
0: De fet, Telecinco ja va ser catalogada com d'animal de companyia. Vull dir que no és nou. Però lo de l'antivirus, o sigui, entre que comença que surt la notícia de que a les costes de Cabo Verde havien aparegut unes persones amb símptoma d'una febre o d'un virus que s'ha d'antivirus, que mos hem enterat que ve dels Andes, i que, de fet, si escoltar som més en els científics, que sempre li han tret importància a tot el que està passant, mos diuen que habitualment entre Argentina i Xile cada any tenen casos d'antivirus, vull dir, com a cosa normal des de fa molt d'anys. A més, un metge, en el principi de tot, jo vaig escoltar un viròleg que de no, és que a més de la malaltia aquesta, del virus aquest, en tenim moltíssima informació. Tanta, perquè fa tant d'anys que està allà col·locat, sobretot en aquelles zones, que hi ha moltíssima documentació científica. O sigui, que el que mos va passar, perquè s'ha establert immediatament la comparació, clar, a gat escaldat no li parlis de virus, perquè si han passat el coronavirus, ara resulta que mos han quedat super escaldats. No mos hem escaldat d'en Trump ni de les guerres, no, mos escaldam d'un rotllo de virus. Què és? Aquest metge deia això, que estava perfectament documentats els tractaments com havien de ser, la sintomatologia quina era, el temps que tarda en aparèixer, quan no tens símptomes, el temps que has d'estar de quarantena, etc etc. I a més, amb la gràcia de que els den tancats a dins d'un vaixell, que això està molt bé, vull dir, vol dir que ho tens molt controlat, no? En teoria, facilitava el tema. Ah, no, ha estat un problema, això de que estiguessin a dins d'un vaixell, perquè... I ara, com els abaixarem del vaixell? Ha estat fabulós. I pobrets, jo realment he passat una penada pels propis membres de la tripulació i d'això, perquè els de la tripulació han de seguir donant menjar i els cuiners han de seguir fent menjar per tota la gent que estava allà dins,

0: que en principi estaven bé, però que després, bé, bueno. El motiu, no tenen el pacient a zero, que diuen ells. Sembla ser que d'una rata. Quan surt lo de la rata ja és quan ja se popularitza el tema. Que és, o sigui, realment a la gent, i en els programes de televisió, és el morbet d'una rata. Però si n'hi ha rates a tots els vaixells, vull dir, fins i tot a qualque vaixell petit d'anar a pescar hi ha una rata. Però diuen, la tripulació, diuen, no, és que no en queda cap de rata dins del vaixell, perquè han tingut temps de matar rates i fins i tot jo els volia oferir la meva coseta, que és bodeguera, per especialista en rates, clar. Lo de la rata ja ha estat coenon, no? I fins que, o sigui, tot aquest procés i tal, fins que acaba un president de comunitat autònoma, un tal Clavijo, Fernando Clavijo, que parla de que les rates poden baixar del vaixell, perquè, clar, el vaixell no el varen acabar de deixar entrar fins que va estar fondejat a 300 no sé què de metres de la part més llunyana del port. O sigui que, evidentment, no el varen deixar passar allà que poguessin anar tranquil. No, a lluny. I és que a les rates ja només els fa falta baixar, no a nedar, que això ja era complicat, però no, amb una xiringa, amb el virus a la boca, que nedassin fins al port per contaminar en els canaris. Vull dir, és que realment aquestes rates eren no sé, vull dir, eren una espia per
1: superrates
0: para venir a contaminar a los nacionales. És que és increïble. I en el grup dels que varen baixar, tu vares veure tota la retransmissió?
1: No, ja t'he dit, jo he intentat evitar.
0: Tota la retransmissió de 7 hores.
1: No.
0: Tu creus que és normal que la televisió espanyola tingui un directe permanent 24 hores que de 7 hores cobrint com anaven baixant en grupets de 5, o sigui, en grupets de 5, perquè això supos que la OMS o els que fan les estratègies van dir que era millor així. I baixaven per països i en grupes de 5. Després per ficar-los en un bus de la UME, per dur-los a l'aeroport. De l'aeroport havien baixat el bus, i quan baixaven de l'aeroport baixaven amb unes bosses de plàstic en el cos, que en realitat no era ni un traje en sèrio ni res, perquè era com, bueno, com els primers, quan va arribar el coronavirus, els primers metges i tal, que anaven amb un, com una bossa de plàstic i mascareta, evidentment. Però és que després els fan baixar amb bosses, jo suposo que era part de l'equipatge, però això no haguéssim pogut organitzar que ja vos farem arribar l'equipatge a l'Hospital a Bonnou perquè tenim la quarantena i amb l'equipatge ben marcat de qui era l'equipatge i si l'havien de desinfectat. No era molt millor que no fer l'or baixar amb bosses de basura blanques?
1: Però el que se perden els equipatges, Andreu, valia més xarxa que fer la seva maleta que
0: sí.
1: Saber on llevava això.
0: No, ja, però si tenim por que la maleta, dins la maleta, una hi dugui una rata, també, vull dir, o que estigui mossegada de rata la maleta, perquè és que, clar, han arribat a un nivell de paranoia absolutament, i aquesta paranoia l'han creat els diaris i els mitjans de comunicació.
1: Hi ha morts, han de dir que hi ha quantes víctimes mortals?
0: No ho
1: tres,
0: sé. Per mi eren. Poquet, tu.
1: Home, tres,
0: per la dana, se'n van morir 230 de persones, ja m'ho hem oblidat. I el que va provocar aquestes morts, coño, està vivito y coleando i amb un càrrec, però i quin país som de merda? 230 morts per la dana. I encara hi ha gent que no pot emplear l'ascensor. Allà a València. És aquí. Com han de fer les notícies? Cojones. Vull dir, encara hi ha gent que no pot pujar, no pot emplear l'ascensor, que són dependents, gent que no pot sortir del pis perquè no pot baixar 7 pisos. Encara no tenen ascensors dels 800 i pico d'ascensors que van quedar inutilitzats amb el tema de la dana i fa 2 anys. I estem parlant de rates. Que neden? Bueno, me'n foteu. En sèrio? On s'ha vist mai tanta merda? Després, o sigui, baixen... Tu no ho vas veure, però jo ho vaig veure. Està a la escaleta de l'avió, o sigui, vull dir que no era en Finger, era allò, a la brava, com a l'antiga. Baixaves del bus, te n'anaves cap a l'escaleta de l'avió, i encara havien de presentar papers, els mateixos malalts. M'han de presentar paper, però paper de què? Perquè no els agafa una persona tots els papers i ja els presenten al comandant on aquí els ha de presentar? A on s'ha vist mai tanta merda? I diuen que això ha estat un ben muntat. Ben muntat, que? És que si no estàs malalt, te mors de l'espera. Vull dir, és que a mi me passa això. I, hòstia, jo me tiro l'aigua, però per ofegar-me. No per escapar-me, sinó per ofegar-me. Anau bona a la merda. A on s'ha vist mai? Jo he de presentar papers abajo de l'escaladilla de l'avión presentando el documento que yo soy el mal sofrit y quiero subir porque me han dicho que puedo tener antivirus. I si arriben a estar contaminats, què s'han fet? Perquè és que resulta que tots els que baixaven eren asimptomàtics, que els han posat en quarantena perquè apareixin positius que efectivament n'han aparegut. Normal, conyo, si estaven allà tots reunits a dins un vaixellet. Vull dir, i maldament que no se't tocassin molts, perquè és que, a més, aquest antivirus t'has de tocar molt. Vull dir, quasi que has de follar perquè te pegui, eh? Vull dir que no fotem. O sigui, no basta que tu estiguis dinant amb una altra persona en el costat. Estem gilipolles. I el país està molt content de que ho ha fet molt bé. I la OMS ha donat l'enhorabona a Espanya perquè ho ha fet molt bé. Però molt bé què? Si han tardat moltíssim, han tardat 7 hores per treure 80 persones d'un vaixell? Havia de ser tan lent, tot. Ah, no, perquè sobretot ningú s'ha escapat. A més, tots mirant-los com si fossin delinqüents. Hòstia, són...
1: Pobrets. Que li ha tallat.
0: I clar, i s'ha ganat. I un francès va tenir els símptomes després ja anar a l'autocar. Home, no m'estranya que tingués símptomes. És que si no te donen paracetamols, hòstia, te poses malalt. Perquè és que jo ja m'ha part malalt d'anar a Barcelona normal. Si hi ha retrasos, imagina't tu si estàs a dir un vaixell que no te deixen sortir i que quan te deixen sortir, de 5 en 5 i a poc a poquet, i sobretot no vols anar de sa fila. No sigui cosa que després un guàrdia civil us pegui un tir. Si vos no heu anat de la fila, perquè sou perillosos. Sou portadors d'un virus molt, molt, molt, molt, molt perillós. Televisió Espanyola, al vespre, va dir que havien tingut unes grans audiències. Ho va dir en el telediario. Estem molt contents de que ha tingut unes audiències, no sé què, en el programa de 7 hores, per veure com baixaven d'un vaixell i com anaven amb un autocar de color vermell. No sé si era aposta, però jo pensava que els autocars de la UME eren verds, però no, aquests eren de color vermell, i els adonen a un avió. Un avió que anaven a diferents llocs, uns a Madrid, a Torrejón de Ardoz, va ser militar. Per què? Perquè no els duim a Baraja? Oh, no, perquè no se pot mesclar amb la gent normal. Han de ser militars i han d'acceptar que poden morir en acte de servei. Vull dir, i després se'n van a un hospital, Gómez Ulla, que també és militar, perquè bona feta que els eduqués en un hospital normal. No, tot militar, eh? perquè tinguem la sensació de que estem molt segurs. O sigui, en totes les intervencions, només va fer falta que sortís el coronel que sortia amb en Fernando, aquell que mos... Digue-m'ho.
1: No me surt.
0: És igual, és que menjava ametlles, tu. Besson de ametlla. Que va tornar a sortir, aquest. Va tornar a sortir per dir que no
1: Simon,
0: passava...
1: Simon.
0: En Fernando Simón. Per dir que no passava res, però clar, jo no el creiem. Per què? Perquè venim de fa 5 anys del coronavirus i no creiem a ningú de la ciència que mos han salvat i... Ah, no, que no mos fiem molt de tu perquè creiem que tens ganes de contaminar els canaris. O sigui, tot una mala llet, tot una teoria de la conspiració que jo ja no... És que no necessitem de conspiracions. Si tenim un tio que nom Trump que està en un despatx que pareix el camarote de los hermanos Marx cada vegada que surt perquè sempre està rodejat de gent i de nins i de la darrera foto que vaig veure hi havia moltes dones darrere. No eren missers, eren treballadors, tècniques, supos. Vosaltres me direu, conyo, mal sofrit, i tu què proposes? Conyo, proposes que...
1: Anava a demanar això. Tu què volies fer?
0: Jo què he fet? Que ho faci primer de tot, que ho facin els tècnics. O sigui, jo no necessito veure la ministra de Sanitat en el port de Canaris donant explicacions. Que ho va fer molt bé, la senyora. Per cert, no... Mònica García. La Mònica García dona una explicació amb un xalecet d'aquests que estan sempre, sempre surten ara, darrerament, tots els ministres i tal, surten en xalecets com si fossin de la UME o que siguin d'allà de protecció civil, com va fer en Mazón, que sortia amb un xalecet vermell. Que passa? El va agafar just sortint del restaurant en el xalecet vermell. I doncs, amb en Fernando Grande Malasca, ministre de l'Interior, tots a peu de vaixell, però no del vaixell de l'Ondius, no, era un vaixell que estava per allà de fondo. Era un vaixell que estava per allà de fondo, que era com un carguer, i donant explicacions. Amb una llibreta, la ministra tenia una llibreta amb coses apuntades...
1: Com la teva,
0: a mà,
1: com tu.
0: Un poc més grossa. Coses apuntades a mà i donant explicacions a lo que tenia explicació, perquè després li demanaven coses... I això quant va durar?
1: Però és que si no hi hagués anat, li haguessin donat barata que no hi anava.
0: Ja, però és que mos han tornat tan gilipolles que nosaltres... Ara resulta que demanaven als polítics que estiguin... Quan hi ha hagut un accident de tren, a de vora la via... I quan hi ha un accident amb un no sé què, que estiguin allà d'abans. Jo no vull un ministre que estigui en el port de Canàries. Jo vull un ministre que gestioni el seu equip perquè realment el que facin en el port de Canàries vagi bé. Però el ministre, què conyo ha de fer a Canàries? Vull dir, allà hi ha gent de protecció civil, gent de seguretat i metges. Són els que ha de ballar. No ministres. Ni en Grande Malasca. En Grande Malasca de què? Si no sap... Si no sap res d'aquest temps. Vull dir,
1: no sap la missa a la meitat, m'agrada aquesta expressió.
0: Sí, no sap ni de la missa a la meitat. Però no sap res, no és que no sàpiga res de res, no, el que anem a demanar a les cases moltes coses. I el de Bost, anava a Escal, donant-li la copa a Pedro Sánchez una altra vegada. Per què? Per un virus que surt d'Argentina i que després viatja a Cabo Verde, en Sánchez té la culpa? De què conyo té la culpa en Sánchez? És que ja està bé, mira que en Sánchez a mi no m'acaba molt bé, però és que al final m'he convertit en un defensor d'en Sánchez, perquè és que li demano unes coses més rares. Vull dir, el ministro Puente, ¿por qué no fue al accidente d'allà? No han d'anar els tècnics, vull dir, han d'anar l'equip. Això és l'important. I després la televisió, que no me proposi aquestes coses, que me posi una sèrie, que me posi una pel·lícula. De veritat, jo no tenc per què. O sigui, no puc jutjar com a espectador normal i corrent. Jo no som aquí per veure 7 hores de com televisen un desbarat, una cosa que és molt tècnica i que entenc que la faran bé. Per què? Perquè jo supos que els tècnics ho fan bé. I, a més, no tenc per què pensar el contrari, perquè jo no som conspiratiu. O sigui, jo no em porto a ser conspiratiu per saber que està ple el món d'ineptes i d'imbècils. O sigui, no pot ser, no són, això no és una conspiració, és una puta realitat, que està ple d'imbècils. Però què farem? Però no tots els imbècils estan en el Ministeri de Sanitat. Vull dir, estan repartits. Enteneu? Estan repartits.
1: Però s'ha polititzat tot.
0: I què fa? Que en les càmeres de televisió també els van donar un bono i un plus perquè s'han arriscat molt en la seva feina? Joder, però si hi ha... Però si tota la vida tenim periodistes que van a les guerres, no és més perillós anar a un bombardeig allà a Gaza?
1: És ver això que dius, que els han donat un plus per això.
0: No, m'imagino, jo que sé, ja m'ho supos, perquè és que aquí tothom demana, tothom obri la mà, de dir, home, és que m'estic arriscant molt, conyo, els empleats portuaris. Jo li vaig dir a la meva dona, segur que protestaran els empleats portuaris. I, efectivament, empleats portuaris de Canàries varen protestar perquè havia d'atracar el vaixell. Però que conya, com vols que baixin si no l'atraquen? Ah, no, perquè és que no podem tocar les cordes, perquè podem agafar el virus i mos podem morir. Llavors, sabe, que tu ets tonto, fas despedit, conya, vés-te'n a que teva, a fer una altra cosa. Ja, a veure, menys, si començam a posar-nos un pot serios, amb dos, i en clavijo... Que li adelantin les eleccions. Un president no pot sortir de vesprantes dient que tot això ho fan sense permís de Canàries, però que no necessiten cap de permís de Canàries. Els ports són de l'Estat, desgraciadament. Els aeroports i els ports són de l'Estat.
1: Ho sabem bé aquí,
0: I ho sabem molt bé aquí. Nosaltres no tenim res a dir el que passa dins un port. Nosaltres, vull dir, els governs locals i els governs autonòmics no poden dir res. Tot està militaritzat. A veure si ho enteneu. Viure en un estat vol dir viure sota un estat dominat. I això és així, perquè els territoris estan marcats. Les estacions de tren també. Us pensàveu que no? Quan anàveu allà a Atocha, oh, que bé, no sé què.
1: Mare meva, de què has berenat avui?
0: Tu en teoria.
1: No, de què has berenat?
0: No, no, però de veritat, tu en teoria, en una estació de tren, en teoria, clar, amb la saturació turística i tal, no paren a Vitaró, però tu en teoria no pots fer fotos. Jo, quan me dedicava a la publicitat, quan havies d'anar a fer un rodatge a l'estació de tren, necessitaves permisos, fins i tot de penals. O sigui, havies de presentar molt de permisos perquè te deixessin rodar amb un raconat, una estació, perquè és una zona militar, és una zona estratègica. Molt bé. No ha acabat això de l'antivirus,
1: Ma, tu tenies l'opció d'aturar la tele i de deixar anar aquell programa de 7 hores.
0: Però jo vaig dir, hòstia, això m'està donant per preparar un programa.
1: ho van fer per nosaltres.
0: Home, t'ho diràs. No, i de més, la meva sogra la tenia en marxa, i jo estava dibuixant i no podia evitar.
1: Tu t'ho freiava les mans, ja, no veuràs. Menys quin serà el del verat més gràcia.
0: I jo no podia evitar aixecar cap. Hòstia, mira, una persona de sa pobla que menjava uns rates de bufera i la gent discutia vos si nedaven o no nedaven. Ja t'ho puc dir jo, que les rates neden. I tant que neden. Però no baixen d'un vaixell per nedar. Si no és amb un motiu de menjar o d'anar a cercar qualque cosa, cercar rates, no volen baixar. Així com així, sobretot a un lloc que sap que els esperen amb una pala per pegar-los un cop en el cap. Vull dir, tots els vaixells, quan atraquen, precisament, quan atraquen a qualsevol ports de carga i tal, saben que per les cordes poden pujar, fins i tot hi ha vaixells que tenen cordes que giren i tal, per evitar que pugin roedores, malditos roedores, en el vaixell. És que és normal, vull dir, però no me parlo, amb un món tan globalitzat com ara, que mos duen serps de la Xina, quan duen flors i quan duen no sé què, ara mos posaran nerviosos, perquè gent adulta, gran, i a més amb un cert poder adquisitiu, baixin d'un vaixell, se'n baixin d'un avió i els atanquin 40 dies, pobrets, 40 dies, en el Gómez Ullà de tal. I diu la presentadora, ara nos van a informar del trayecto del bus para ir de Torrejón de Ardoz al Hospital Gómez Ullà. Però què volen, que la gent surti amb banderetes a veure'ls passar? Però com és que fan això els periodistes? Com és que l'editor del telediari fa aquest derbarat i no canvia, i no posa a la parrilla, no posa altres notícies? De veritat? Pues és que llavors sabem mai que vos penseu que són unes olimpiades, que han de televisar tot el dia. No. Això era un tema absolutament tècnic. I no creu tanta... O sigui, la gent ja és prou imbècil com per tenir aquestes pors, el no sé què, no sé quantos, perquè al final el que tenim és una societat bastant ignorant. I resulta que els altres, la televisió, mos dona allò que hauríem d'evitar, que és donar-li massa informació o excessiva o innecessària d'un fet molt tècnic que ho han de resoldre gent de sanitat i gent de seguretat. I punt. I ja està. I no en tornem a parlar de l'antivirus, per favor, que no en tornem a parlar.
1: Però t'adones que fent un programa sobre l'antivirus li estàs donant més coa, també?
0: No, home, no, perquè jo ja el faig per posar un punt final a la meva vida. No vull tornar
1: a parlar. A partir de demà ja ningú pot xerrar més d'antivirus.
0: No, però ara mos aniran tots els que donin positiu. És que efectivament, en els 15 dies que venen després del símptoma o del asimptomàtic, sortiran pes positius. És normal, si han estat allà més temps del que tocava, és que ja els haurien d'haver fa una setmana de dins el puto vaixell. Però no els atraïm perquè no sabem exactament a on han de baixar. No solament a on han de baixar, sinó exactament en quin port de les Canàries mos convé més, perquè els atenguem prop de l'avió, que a més ha d'anar vigilat. Però si no són delinqüents, són possibles malalts. Possibles! Amb una probabilitat bastant baixa. I mira que han estat tots reunides a un menjador d'un vaixell. Vull dir, però així tot, molt bé, sortiran baixos, però ara sortiran el diari. Otro positivo en tal, otro positivo en Francia, otro positivo en no sé què. I, hòstia, jo pensava, el tio que se n'ha d'anar a Austràlia, que era el darrer que havia de baixar el vaixell, se moria a morir, aquest australià, o australiana, no sé què era, de dir, hòstia, estic fins als collons, vull sortir d'aquest vaixell ja d'una vegada. Però, clar, surts per fer que per anar a un hospital militar 40 dies.
1: O sigui, que
0: realment jo crec que dos estan més bé i sobretot dos menjar millor. A no ser que no els hagin, a no ser que els hagin fet tirar tot el menjar. Per por. M'entens? És que tenen càmeres, aquests vaixells? Tenen càmeres refrigerades. Refrigerades per dur menjar i tal. I...
1: jo no sé, jo te recomano que el pròxim pic n'hi hagi un especial.
0: Pensava que anaves a dir te recomano el pròxim creuer que agafis, que no sigui de Països Baixos.
1: No, sí. Anava a dir que aturis la tele quan ja vegis una cosa i un desbarat d'així, que l'aturis, que deixis anar.
0: Sí, però jo sóc una persona que m'he d'informar per als meus oients i per als meus seguidors.
1: Per al servei públic.
0: Per al servei públic, que clar, tot al final és un servei públic. I aquí el que falla és això, és confondre el servei públic. No és compromís de la televisió informar en aquest nivell de profunditat i en aquest nivell de detall d'una operació, en aquest cas, que no és ni una operació de rescat, és una operació de traspàs d'unes persones que estan en un lloc, posant-los a un altre. I han hagut de pintar fins i tot autocars de color vermell. Vull dir que jo no... jo simplement, aquí, ahí lo dejo, no? Vull dir
1: no,
0: que,
1: no, me sembla molt bé. A partir d'ara, a més, després d'haver-te sentit, veurem les notícies i llegirem les notícies sento un poc més crítics i pensant també en això.
0: I sobretot, escoltau en els biòlegs, en els metges, a la gent que en sap, i no discutigueu amb ells, vull dir, ells en saben més que nosaltres.
1: A la gent que diu que no és per tant.
0: Que no és per tant, clar. És que hi ha metges d'Argentina i de Xile que tenen 300 casos a l'any, més o manco de manera regular, que això és el que deia un altre, diu, no, si més o manco aquí, sempre... 300, 280, 350... Mormolem amb aquestes estadístiques permanents, anuals. Què fem? No hi anirem pus, a Argentina, ara. O a Xile. Jo a Xile no he tornat, tenen antivirus. I a la selva de safari? Hi anem o no hi anem? I això, i compram una olivera que ha vengut de Xina, que vendrà contaminada, també?
1: A veure, que les serps també neden... jo n'hi va haver una que va nedar damunt d'un caiac, se'n va
0: fer un mal vol. Sí. No, les serps neden també. I les rates, que neden, de veritat.
1: Ai, bé, espero que passis una bona setmana.
0: Jo també, i enhorabona per aquesta televisió igual, espanyola que tenim, tan bona.
1: Igual d'aquí 15 dies ja no s'enxerra gens i ja has de canviar de tema total.
0: Ah, no, serà ja quan se morin, que mos han de donar la notícia, ja mos han cansat i ja no en parlaran.
1: Ja no. Gràcies. Per comentaris.
0: De res.
1: La visió crítica, com sempre.
0: A vosaltres. Adéu.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Segurament molt de vosaltres recordau aquestes primeres melodies que ens feien imaginar bots, animals, aventures... Bé, avui hem de xerrar d'una de les obres més estimades de la música clàssica per infants, Espera i el llop. El conte simfònic que Prokofiev va escriure l'any 1936 per acostar la música a només petits i petites de la casa. Bé, i aquest dissabte la història torna a cobrar vida en aquest cas a Pollença, amb un concert molt especial de la banda de música i alumnes de primer d'ESO de Montición. Un concert que és gratuït, a les 7 d'aquest vespre a la plaça Bea. Nosaltres, de fet, ja vam estar xerrant amb aquests alumnes de primer d'ESO de Montición que ja van venir a explicar-nos com ho estan preparant, però ens quedava fer també una xerradeta amb la banda, que també està fent molta feina perquè tot pugui sonar aquest dissabte beníssim. I és el que farem ara. Tot seguit tenim una bona taulada. Salut a tothom. Salut primer a Antoni Coll, que és més contacte nostre i que ja va venir amb els alumnes, músic, professor de música de Montición i també músic de la banda. Toni, bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: Avui vens acompanyat de Toni Moltó, director. Bon dia, Toni.
2: Bon dia.
0: Na Maria Àngels Llobera, presidenta, bon dia, Maria Àngels.
3: Bon dia.
0: I Elena de la Cruz, que no és vocal, Elena, també bon dia.
4: Bon dia.
0: Bé, tot això està a culpa d'Antoni Coll.
2: Sí, efectivament.
0: Exacte, així, no? Ja ho vam entendre quan tu ho expliques. Conta-nos un poc, recordant, per si qualcú se va perdre, aquella entrevista amb els alumnes de Montición, de on va sorgir això? Toni, vinga.
1: En primer lloc, fa 2 anys tenim una companya que és na Victòria, que és Clarinet, que va fer, que és mestra de Miquel Tallón, d'Humoll, i mos va proposar fer un projecte durant 9 mesos, que cada mes hi és una família d'instruments, i nosaltres anàvem a fer un pot d'explicació lo que era aquest instrument, que si una setmana o un mes hi havia les flautes, i després hi havia que si les trompes, que després hi havia, bueno, totes les famílies. I jo, en el mateix temps, feia aquesta obra teatral que està dins la meva programació d'aula, de classe, i també la feia. I vaig dir, ostres, estaria molt bé poder-la fer, però no donava temps en el mateix any. Però vaig dir, bé, l'any que ve a veure si ho poden fer. Però quan jo sempre la van d'anar bastant fins alt, suposo que la presidenta i el director on anem es poden confirmar, i vaig dir, bé, doncs queda allò a l'aire, quan jo mateix l'obra la tenc, jo i jo el tenim, tot, ja ho posem en marxa quan a la banda li vagi bé, sense frisar gent ni mica. I en aquest curs escolar, 25-26, m'han dit, Toni, posem en marxa això, i així va començar ja a rodar aquesta obra.
0: El que pot d'Antoni Coll és perillós, perquè li funciona molt i molt ràpid i va juntant idees, Toni. I tant molt munta una ràdio escolar com aquest
1: truí,
0: com una obra de teatre.
1: Sí, el que sigui, ho puc muntar.
0: Bé, i vosaltres com vareu rebre la idea d'Antoni?
2: Va ser una idea molt bona, la veritat. Fer aquest tipus d'obra per acostar la música només petits i que coneguin els instruments sempre està molt bé. Però, clar, com va dir, quan mos ho va proposar l'any passat, era un poc just per Montaró, perquè, bueno, havíem de trobar la partitura, perquè està escrita per orquestra, havíem de trobar una adaptació per banda, i, claro, i no teníem temps, perquè, com diu, anàvem saturats, però ja teníem tot programat fins a la patrona, i, claro, mos feia molt difícil trobar un moment per posar-la allà enmig. En canvi, després, l'estiu, que quan nosaltres solem fer la programació de tot l'any de la banda, que és un poquet, entre cometes, també un curs escolar, pues ja el teníem programat i encara que, efectivament, tornàvem a anar saturats, però com que ja ho teníem organitzat, pues no hi ha hagut problema i quedarà molt bé. La veritat que el resultat sabeu i estirà molt, molt, molt bé.
0: I la banda tampoc se sap avorrir, no en sabeu. Sempre teniu molt de treball en marxa. Elena, Maria Àngels, vosaltres, no, de petites, en qualsevol moment no us varen representar dues veure per allà llop a qualsevol banda?
4: Bé, jo venc d'un altre país i l'altre país, que és Cuba, se feia bastant aquesta representació teatral. De fet, si mal no record, la vaig veure tant amb orquestra com amb banda. I jo me'n record que sempre això te deixa com un record, perquè al final coneixes els instruments i associes els sons dels animals amb els instruments, que això jo crec que és molt important per nens petits.
0: Ja de per vida, quasi.
4: Sí, sí, sí.
0: Vull
4: sí,
0: dir,
4: sí.
0: Com que no n'hi ha d'altra d'obra tan coneguda i tan especial per un nens, la referència, no? Maria Àngels, tu també aquí? La vares veure?
3: Just venint m'he trobat sa mare d'un amigo i m'ha recordat que teníem un CD de petites amb l'obra i com us encantava. I sí, la veritat que és icònica aquesta obra.
0: Toni, quan vares venir amb vos alumnes, mos vareu explicar un poc quina era l'història de Pere i el Llop.
1: Sí.
0: No l'història de la sinopsi de la que conta, sinó de on va sortir aquesta obra que, com deien, s'ha convertit en una referència de la música per als infants. Mos ho recordes un poquet?
1: Sí, lo que, bueno, tot això transcorre, diguem, a Rússia, en Prokofiev és rus, i dins els seus viatges cap a Nova York, bueno, dins lo que és el seu aprenentatge tant de musical, quan va tornar cap a Rússia hi havia una certa mancança d'una música cap a un nen. O sigui, que un nen s'acostumava a escoltar aquesta música clàssica, música d'orquestra, que s'acostumassen també a anar a teatre, a escoltar-la i passar-se bé. És veritat que no tota la música és igual, però en aquest cas hi va haver una senyora que era Natàlia Sats, i el que va fer va ser demanar-li, ja que havia tornat a Rússia, a dir, escolta, podries fer una obra musical que tingués molta repercussió i que un nens se la fes molt seva i que representàs tots aquests instruments amb aquesta sonoritat i tal. I li va sorgir l'idea d'aquesta de Pere i el Llop.
0: Que hem de dir que a la part musical i també al text, amb un narrador que va contant en el mateix temps.
1: Exacte, és una obra de teatre que no hi ha un diàleg, sinó que són uns personatges i que aquests personatges... cada un que té associat un instrument, un tipus de sonoritat i un tipus de melodia en funció de l'oques. Està clar que qui més qui menys se pot imaginar un ocell i no s'imaginen un ocell tocat per una tuba, que és un dels instruments més greus, però no diu més greu dins l'orquestra, sinó que ha de ser un instrument lleuger, un instrument ràpid, àgil, i això ho representa, per exemple, la flauta. I aquí, un darrere l'altre, cada un d'aquests... d'aquests personatges que hem anat fent, que després també la part de la banda han anat penjant a les xarxes setmana a setmana o dia a dia o diferents personatges, i en aquí estaven associats. O sigui, també hi ha hagut una feina per part de la Junta d'anar mostrant a les xarxes quin personatge hi haurà i quin instrument sonarà. He dit l'ocell, però podria dir, ja tenim l'avi que era Nora, que la gent interpretarà, que per exemple és un fagot, o sigui, un instrument ja de ben fusta, que ja és més tranquil·lot, que és puntat més greu, i que pues, l'avi, un avi que és bé, que va molt tira-tira, però amb la seva...
0: un poc mal sofrit, com que tenia una estona d'aquí.
1: Exacte, sí, igual que en Andreu, jo crec que en Andreu faria un paper espectacular.
0: Com a...
1: Jo no sé si proposa-li...
0: Escolta.
1: Proposa-li. Així com ha sortit de l'estudi, crec que li hauria d'haver dit...
0: No vols el topat, ha sortit per portes diferents.
1: Sí, sí. I així és com pues, Natàlia i Herbera. És una de les peces descriptives, jo crec que la principal per nins, perquè aquí més que menys associa una música descriptiva, tenim Vivaldis, en la primavera, tenim moltes altres, però no en aquest cas concret, que és un personatge amb un instrument.
0: Bé, la història l'haureu de, si no l'heu sentida mai, l'haureu de venir a sentir en un concert aquest dissabte. Conto-mos, és a dir, per la banda, quina ha estat la dificultat? Me dèieu que, clar, heu hagut de cercar a trobar una adaptació per banda. Que, igual això nosaltres no hi pensàvem. Originalment no és per banda, hi ha diferència.
2: Sí.
0: No heu de poder escriure-ho altres, no, ja no, estava escrita.
2: N'han trobat una, finalment varen trobar una, i bueno, hi ha un canvi principal, que claro, el que ve ser en Pere és interpretat per les cordes. Claro, a la banda de música no hi ha cordes, i en aquest cas està interpretat per la part de fusta, sobretot de clarinets i de saxos, que són els que tenen aquesta melodia principal d'en Pere. Després, les dificultats que han trobat, que està bé, que com dic, una de les coses més riques d'una banda de música és que toca molta diversitat de músiques, i aquesta pues, ha estat una que ha sumat més, i està claro. Per exemple, tot el que són part de clarinets, flautes, estan molt acostumats a tocar la melodia junts. I aquí hi ha molt d'instrument solista. És a dir, fins pràcticament meitat de l'obra més en band, com a màxim a la ballada poden estar sonant 3, 4, 5 instruments, no el que estem acostumats a que en sonin 14, 15 a la ballada. I claro, n'hi havia molts que a hora de quan assajàvem els primers assajos, sobretot les primeres lectures, claro, anaven a entrar i entraven assustats, com a dir, només has de tocar jo? Sí, només has de tocar tu. I això ha estat un poquet així. Els papers, l'arranjament està molt ben fet, papers molt ben fets, qualcuns més difícil que els altres, quan deien justament la flauta amb aquest ocellet àgil i ràpid s'endú en diferència la pitjor part. Clarinets també tenen una estoneta de qualcun puesto un poc més compromesos, però bueno, ho faran molt bé i quedarà genial.
0: I a vosaltres, Elena, Maria Àngels, el repte vos ha fet il·lusió?
4: La veritat és que en el principi m'ho va costar un poc, el que diu en Toni, trobar la versió i tal, va un poc de nervis, però sí que després, tot d'una que la varen trobar, la varen començar a assajar, sí que era una novetat per la banda, però crec que és molt important poder fer de tot en la banda, i la veritat és que en Toni Coy mos ha donat un cop de mà bastant vital per fer aquest projecte, així que gràcies, Toni Coy, perquè si no...
0: Mos han pes, no?
4: Sí, no, mos han pes, però mos ha ajudat, mos ha donat una corda d'ajuda, i la veritat és que està sortint espectacular i esperem que tothom li agradi, perquè la veritat és que hem fet molta feina, però ha valgut molt la pena.
0: Perquè, Maria Àngels, això, és a dir, és un patrimoni que ja tindrà la banda, ja estarà fet, ja estarà assajat, ja tindreu les partitures, que també hem de recordar als oients que les partitures se compren, se paguen, tenen drets.
2: Sí, exacte.
0: Això ja ho tindrà la banda, i és un clàssic, com dèiem, que se podria tornar a representar en qualsevol moment, si fes falta, ja ho tindríeu, i és una cosa més que suma la banda, no?
3: Exacte. I bé, com ha dit en Toni, el fet de tocar una partitura original per orquestra transcrita per banda, pues, també és un repte, tant per aquestes parts que ha comentat una mica més compromeses que hem hagut d'estudiar, però que bé, és això un repte i que ens ha motivat a seguir estudiant. I això, és a dir, ja la tenim per un futur, i de fet aquestes setmanes també hem estat anant a visitar les escoles, a presentar aquest projecte i a convidar tots units a venir a veure'ns dissabte, i ja ens han demanat de fer-lo una altra vegada i d'anar a les escoles, que és una mica complicat.
1: I no hem començat, eh? Ja m'han
3: exacte, ja m'han sortit més projectes, però com sempre...
0: Està bé, clar, Montición, vendrà tot Montición seguríssim, perquè deuen estar ja tots ben assabentats i en ganes. Però també heu anat a les altres escoles per saber que hi havia això en marxa i perquè no s'ho perdin.
1: Sí, és que una idea era aquesta, clar, en la Victòria l'idea també era molt bona, però clar, com a mestre, està clar que de 8 a 2 és difícil que ella pugui anar a altres escoles. Has de necessitar una ajuda, però almenys per estampar les altres escoles, això mateix. I que millor, pues, que la banda, si tenien aquests moments de matí, bé, no, lliure, és veritat que tots feim feina, tots tenim moltes coses, però per tenir aquest moment d'anar a les escoles i presentar aquest projecte, clar, ja surt de només de la banda, ja tothom ho coneix, xarxes socials, i el dossier. Jo sé que també vàrem preparar amb un poquet de biografia de qui era en Prokofiev, d'on surt l'història, el mateix que m'ha demanat abans, i després un parell de jocs de joquers que també varen preparar com un memory en los personatges i els instruments, per fer pues, un memory, anar girant les xartes, cercant un i l'altre, tant un dorminis memories i un extended, que serien, si ja fas tot, que ja clar, ja fas com a 12-24 cartes allà damunt i ja...
0: Què són, però, les cartes? A cada carta que hi ha, o personatges?
1: Hi ha personatges i els instruments. Tant pot fer dobles personatges, pot fer personatges... Això depèn de cada professor. Cada professor s'ho muntarà com vulgui. Si només vol personatges, però has de cercar dos peres, has de cercar dos ocells. Però si ho vols complicar un poc més, poses... personatge i l'instrument. I clar, se complica la cosa. Aquí sí que és veritat, havien d'imprimir la fulla estaves, imprimir-la i després ja de professor la plastificava o el que volia fer. Aquí ja de professor ha fet el que ha trobat.
0: Molt bé. I vinga, Toni, conta-mos com estan aquests alumnes que ens van visitar ara ja fa dues setmanes. Encara no havien fet la representació a l'escola, que l'escola la feu sense la banda, hem de dir, ho feu amb CD, un cas ser Spotify, no sé què ho feis, ara. Com estan?
1: Bé, vam representar després ahir, dilluns. Vam venir tot infantil i tot primària, ja no se l'ha dates de Montesión, pues, sent ple fins alt, 160 places, totes plenes, i un silenci, també varen venir tots tres, en Antoni, en Helena i en Maria Àngel varen venir a Boreró. Antoni estava de vora jo allà en l'iPad, i la partitura controlant que ho feies bé, i sí que es arribava un pot de nervis, perquè clar, veure tots units, veure tal, però va ser arrencar la narració, i jo el que tenia fet és de la partitura d'orquestra, teniu cortes fets, vaig anar fent-ho cortes, i dins el que és la narració hi ha una sèrie de punts que els hi tenia marcats en negret, amb un temps d'espera, amb un tal, ja tot ho havia tot fet, perquè ells sabien que havien d'esperar primer o xerrar o música, i així anava posant la música i després xerraven a damunt. Si primer xerraven i després en negret a posar música. Quan acabava la música, si havien d'esperar un parell de segons, si havien de xerrar, res, ja quasi ho tenien tot rovellat i ja venia la interpretació d'ells. Però varen fer una obra, va ser molt, molt xula, un silenci que hi havia de tots units.
0: Conteu-mos, la jugada a veure de fora, vosaltres.
4: Jo vaig disfrutar, o sigui, jo vaig veure els nins atentos que s'assustaven quan arribava el llop, aplaudien en Pere. En Pere serà un fan, té el seu club de fans, en Pere, o sigui, la veritat és que ha rebut molta atenció per part dels nins, i amb això jo crec que hem aconseguit el nostre objectiu, que és apropar la música clàssica a nens i nines. Crec que no només a Montesión, a les altres escoles, la veritat és que hi havia bastant de coneixement de Pere i el Llop, i crec que ho hem apropat un poc més a tots els nens i nines de Pollença, que estan emocionats per dissabte, tots estan molt emocionats per concert.
0: I en Toni Molto, pensant, tot això ho hauré de dirigir. No serà posar play?
2: No.
0: Serà ni stop.
2: No,
0: serà dirigir-ho tot en el mateix temps. Serà molt diferent, creus, de la que vas veure el que passarà dissabte?
2: No, serà bastant semblant. Sí que han fet, sempre estant d'acord amb els dos Tonis de com fer-ho. Però serà bastant semblant. Sí que han canviat algunes cosetes. Per exemple, ja veia d'aixeclar la ja segons quins números, hi ha molta estona de música, i claro, perquè us a tots no hagin de fer tanta estona d'interpretació, lo millor, pues, començam un poc a tantes en la música, i així perquè se faci un poc més curt. El que sí que sempre hem intentat respectar és, per exemple, cada vegada que se presenta un instrument, o un personatge, amb un respectiu instrument, sí que se presenta aquest personatge en l'instrument, sona primer aquest instrument, per exemple, llop, la trompa, pues se presenta un llop, sona la part de la trompa que fa aquell motiu melòdic de llop, i després ja sí que se comença. Això és la primera vegada, després ja sí que és molt més interactiu, molt més ràpid.
0: Molt bé, vinga, mos queda recordar, idò, que és a plaça Bea dissabte a les 7 i és gratuït, i els alumnes han fet una feinada, la banda de música ha fet una feinada, i és vera que vos quedeu ja amb la partitura i vés a saber si ho torneu a fer per altres alumnes, però això és ara o no és, o hi hem d'anar, perquè
1: sí.
0: No se repeteixen mai aquestes interpretacions.
1: Sí, i després també una cosa que també hem de remarcar, la gent que mos ha... mos ha ajudat, perquè hi ha coses que els han demanades per... Bé, tots anem apurats, tant la part de banda com jo, i sí que hem d'agrair la part de l'agrupació de teatre, el grup de teatre Pollensí, el grup de teatre Pollens, amb en Rafael Trias, que mos deixen part de escenografia que sempre tenen feta de les seves obres, no diran res més.
0: Jo crec que vas dir qualque cosa més fa una setmana. Però és igual.
1: Però bueno, quan ja mos hi acostam, i segur que hi haurà gent que potser no haurà sentit i mos sentirà avui.
0: Exacte.
1: Després també sí que és vera que tenim la jardineria que no ho vaig dir dimecres, perquè encara no havia xerrat amb ells, però també mos deixen coses, la gent d'enginyeria climàtica, que està allà en Brenyer.
0: Clar, és que hi ha tota part de Trezzo. No va, no és només el que dèiem fins ara, hi ha la Trezzo.
1: Clar, hi ha Trezzo, la Trezzo que he fet jo, que el tenc allà en Ocelotes a Montesión, clar, l'hauré de treure d'allà, l'hauré de dur, té una envergadura, no és petitet, però clar, fer tot això en la meva part, jo, té la meva part de docent, és com, pues, com tothom, part de docent, part familiar, part d'esbarjo, i la banda anava també fins aquí dalt preparant altres coses, i vaig demanar a diferents associacions, o sigui, això d'anar llefant el puzzle, anar col·loquant-ho i per fer més global tot això.
0: I, tu t'ho quedaràs, Toni?
1: No, jo m'hauria de...
0: És que no pots estar per tot?
1: No, xerrar i tot ja encara no ho he aconseguit.
0: O ets tu un narrador?
1: Jo soc un narrador.
0: Ah, ets tu la veu
1: un narrador. En aquest cas, sí que a la plaça Bé, un narrador som jo. Na Paula Cerdà va ser la narradora dilluns, l'alumna de primer d'ESO, i na Paula farà de què fa? D'ocell. Na Paula Cerdà serà d'ocell, i jo faré de narrador. Farem un pot de comèdia, farem un pot de xou, me fillaré amb els músics, els empiparé un poc...
0: Molt bé.
1: No, director no l'han de posar nerviós, no, director.
2: No.
0: T'ha pegat una mirada?
2: No, jo estiré en costadet i m'ha dit, no, perquè antes de començar podríem fer qual. I dic, mira, fem una cosa. Ja em deixes un costadet, tu fes tot el que hagis de fer, i quan tenim de començar ja sortiré jo per fer tot el teatre.
1: Sí, a nosaltres, en teoria, mos tocaria ser llops.
2: Sí, exacte.
1: Tant en Toni, en Helena com jo som trompes, tots tres tocant trompa, i hauríem de ser un llop. Però en Toni no toca perquè li toca dirigir, ni Helena li tocarà ser una lloba...
2: Un llop principal.
1: Dolenta, que ara aquí veient tan sèria, tan amable, però... li tocarà ser un puntet dolenteta.
4: Sí, jo me fico dins un personatge.
1: I bé, en Maria Àngels, com ha dit, la flauta, i jo narrador. Mira.
0: Vos ho passeu bé, eh?
1: És que, mira això, la música mos agrada, nosaltres mos agrada en unins. Disfrutant fent la nostra feina de tant la meva part de docent com tot ja. Divendres és que se converteix en avorrit si no fa res de nou
2: sí.
1: De banda.
2: Sí, no sabríem què fer.
1: Sí,
4: el millor que té la banda, la part social i els sí. vincles que feim amb la banda, la veritat és que són per sempre, perquè al final feim un grup d'amics que mos emmarronam mútuament, però la veritat és que després disfrutam i després mos estressam i després anam a prendre algo per relaxar-mos. La part social és vital a una banda.
1: Hi havia un aniversari de qualque músic i ja mordu quatre lletetes i un pot de Coca-Cola i sempre estem en marxa.
2: Sempre estem.
0: Idò, bé, espero que s'ompli de gom a gom la plaça Bé aquest dissabte a partir de les 7. Hem d'estar estres, però tenim moltes ganes de veure aquest Pere i el Llop, aquesta versió que fareu la banda de música i els alumnes de primer d'ESO de Montesión. És mitja horeta, no? No és massa més.
1: Sí, sí, l'obra la dura 30-32 minuts.
0: No arribeu tard perquè vos perdreu la vostra part. Sí. Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver-nos contat i per estar tan engrescats amb aquestes històries, que si no tindríem l'oportunitat de veure-ho en directe aquí en el nostre poble. Que vagi molt bé, molta sort.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
5: L'Ànec per l'Oboé.

0: el llop per les tres trompes.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: De presumptament assassinar la seva exsogra, assegurat avui davant a l'Audiència Provincial de Palma, que no recorda si la va matar ell. Segons l'home, va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang a la casa. Després d'escoltar la seva versió, la fiscalia ha decidit elevar la pena de presó fins a 25 anys. La fiscal ha argumentat que els fets són més greus del que preveia i ha assegurat que l'acusat és un home dolent, dolentíssim, diabòlic. Els fets passaren l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
3: L'home, que ha declarat avui durant uns 15 minuts, ha dit que desconeix com va morir la dona. A preguntes de la seva defensa ha dit que el dia dels fets havia begut una botella de vi i també un parell de cerveses. La seva defensa ha demanat que, en cas que el tribunal jurat el consideri culpable d'assassinat, se li apliqui aquest atenuant d'intoxicació etílica. La fiscalia, en canvi, té clar que el consum d'alcohol no el va influenciar, diu, a l'hora de cometre els fets. La fiscal, de fet, ha conclòs que l'home va assassinar la seva exsogra amb traïdoria i acarnissament.
2: Canviem de qüestió. Els funcionaris de les Illes es manifesten ara mateix davant la delegació d'Hisenda Palma per demanar millores laborals com l'increment de la plantilla i la implantació de la carrera professional. Les concentracions tenen lloc simultàniament a tots els centres de treball de l'Agència Tributària de l'Estat i van acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
4: Bon dia. Ara mateix hi ha una vintena de funcionaris. El sindicat CESIF assegura que l'organisme manté bloquejada la negociació en diferents assumptes, com que la plantilla del Servei de Vigilància Duanera sigui considerada professió de risc, la implantació de carrera administrativa i professional i també la regulació del teletreball. En aquest sentit, el sindicat va interposar a l'abril un conflicte contra l'Agència Tributària. El portaveu del sindicat, Toni Roger, destaca la manca de treballadors per la crisi de l'habitatge. Per això, reclamen també activar la negociació de la indemnització per residència.
5: Sí, vull dir, enguany hem vist una altra vegada com hi ha persones que han tret una posició, que han tret una plaça d'empleat públic que serà fixa de per vida i no han pogut prendre possessió als balears per la dificultat que hi ha pel tema d'habitatge. Vull dir que el preu i el cost de l'habitatge fa que no ni puguin prendre possessió i hagin de renunciar a una plaça fixa a l'administració.
4: El calendari de mobilitzacions es va iniciar el passat 6 de maig, es representarà el pròxim 29 de maig i acabarà el 8 de juny amb una vaga general en tots els centres de treball de l'Estat.
2: Gràcies, Laura Marcos. Atenció ara a aquesta notícia. La majoria dels espanyols, 3 de cada 4, consideren que l'auge dels pisos turístics i els contractes de temporada estan ofegant el mercat de lloguer residencial. Així ho revela una enquesta de l'Ateneo del Dato, encarregada pel grup de l'Esquerra al Parlament Europeu.
3: Aquest estudi en dies contundent, gairebé el 80%, 8 de cada 10 persones, culpa directament dels habitatges turístics de la manca d'oferta habitual. Una asfíxia immobiliària que la població també atribueix al lloguer per habitacions, a la compra de cases com a inversió o també a l'acumulació de pisos en mans de grans tenidors. Davant d'aquesta situació, hi ha hagut un suport massiu a regular per llei els contractes de temporada i també a blindar els llogaters. A més, el 75% dels enquestats afirma que les agències immobiliàries només serveixen per encarir encara més l'accés a l'habitatge.
2: I pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i audit del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Sainz, i també venen acompanyats per la seva professora, na Maria Ensenyat. Molt bones, Maria, i què mos heu preparat avui?
1: Hola, molt bones. Ara ells vos contaran el que han preparat. Primer se presentaran,
0: no?
2: Hola, som en Tomeu Morro Pisanyes, tinc 5 anys.
3: Hola, soc en Biel Palau Pons i tinc 5 anys.
4: Hola, soc la Laia Cifre Muñoz i tinc 5 anys.
5: Hola, soc el Leo, tinc 3 anys.
6: Hola, soy la Xola, tengo 4 anys.
7: Hola, som el Leo Naibo Sonyo, tinc 4 anys.
1: Ara que ja s'han presentat, en Tomeu mos explicarà què hem vingut a contar avui.
2: Que antes no hi havia dret.
1: Un moment.
8: Venim a xerrar de què?
2: De jocs antics. I que antes no hi havia dretoladors, ni pintures, ni llapisos, hi havien de pintar amb plomes. Posaven a la punta de la ploma un pot de tinta i després dibuixaven el que ells volien. I també hi havia una finca que s'anomia Can Totxa i era la finca del meu papà i allà feien inventos de juguetes i també hi havia una segadora que el meu papà s'imaginava que segava.
1: Molt bé, ara xerraran a l'Aia.
4: Con la meva mamà era petita, jugava a les baltufes i a la corda i a l'elàstic.
1: I quan jugaven a l'elàstic?
4: A l'elàstic, pues, un se posava al costat i un altre se posava a l'altre costat i un ha de passar per de baix o per damunt.
1: I a la baldufa?
4: A la baldufa, pues, s'ha d'entrorillar a la baldufa la corda i després han de ficar dos foradets. Un foradet a l'udit, així, i després la tirar hidrada.
1: Molt bé, Laia. I en Biel, de què m'ho xerrarà? De quin joc m'ho xerrarà?
9: De les 5 pedretes.
1: Com se jugava?
9: Tiraven la pedra a l'aire, després engafaven una altra i quan la pedra que han tirat a dalt l'han de tenir a la mà. I s'acaba quan tens les 5 a la mà.
1: Molt bé. I de què més m'ho xerraràs?
9: Do veo. Que deien, veo, que veus un número o un color.
1: A una cosa?
9: Sí.
1: I havien de?
9: Endevinar.
1: Molt bé. I el Leonard, de què m'ho xerrarà?
10: De la caire. Un se para a un costat i un a un altre i ara en la caire i un se para enmig i salta. I un se para enmig i un i ara en la caire i salta.
1: Val, tu ara mos has explicat que se pot jugar de dos en dos, que dos volten i també que...
10: Que un se para enmig i ara en la caire sol i salta sol.
8: I salta tot sol. Super.
1: Molt bé, Leo. I na Xoloc, què mos contarà?
11: Hola, jo na Xoloc.

0: antes jugava con les canicas i són petites i rodondes.
1: Molt bé, Xoroc. I el Leo, de 3 anys, què vos contarà?
0: Que un s'escondia...
1: I... Serra per fort. Bé, que torna a començar.
0: Que un contava i l'altre correcava i pilla.
1: A veure, tu ara què m'expliques? Ho pilla-pilla o l'escondite?
0: Escondite.
1: Com jugaven a l'escondite? Vinga, fort. Se tapaven?
0: Els ulls. I l'altre correcava i la pilla a nos.
1: S'amagava, sí. I quan acabava de comptar, l'havia de cercar. I ho pilla-pilla com era, que tu jugués en Nora?

0: cuando Honor quería que le pillara, yo le pillé.
1: Muy bien. Y ahora cerrará en Biel una altra vegada.
0: Un mocador. Un mocador.
1: Com se juga Biel en una mocadora?
0: Que diuen el número al color.
1: I què passa?
0: Que quan diuen un número al color han d'anar directe cap a un mocador. I quan l'han d'agafar i quan el tenen agafat han d'anar corrents en el seu puesto.
1: I el que té el mocadoret, què li ha passat?
0: Ha guanyat.
1: Molt bé.
0: Us contes, no ens els tractaven bé, no els atropillaven,
2: no els... No li rebessaven les pàgines.
0: No treaven les fulles en les tisores.
1: Idò, què feien en els contes? Perquè nosaltres aquí tenim un conte molt, molt antic. Com així està tan bé aquest conte, Biel?
0: Perquè el deixaven, quan acabaven de llegir, el deixaven en el seu puesto.
1: Molt bé. I nosaltres ara també ho aprenem a fer així.
0: Sí.
1: Ah, que sí? Molt bé. I després, en Biel mos dirà que dos amics seus van dir qualsevol cosa, qualsevol joc, que nosaltres també coneixem.
0: Que jugaven a l'opi, a carreres, i en el futbol.
1: Molt bé, que nosaltres ara encara també juguem
0: sí. En
1: això. Super. I en Tomeu ja mos dirà un darrer joc.
2: Que antes havien de...
3: Jo de pintar amb bromos.
2: Que antes també podien jugar en un petitó anglès que un deia 1, 2, 3 petitó anglès i quan comptava havia de posar els altres amb estàtues i el que se mogués havia de tornar enrere.
1: Molt bé. I en Biel, per acabar, mos dirà què feim ara amb aquests jocs?
0: Que ara a l'escola jugarem amb tots aquests jocs que les mestres ens ajudaran a jugar.
1: Molt bé, hem après molt de jocs que ara ja no hi juguem, eh que sí? Ja que són superxulós.
0: Sí.
1: Molt bé.
4: I vosaltres heu jugat ja en aquests jocs? Encara no?
0: Encara no.
4: No? I quin vos fa més gana jugar? Quin trobeu més divertit?
2: Jo, la corda.
4: La corda. I els altres? Quin vos agrada més?
0: Jo, les caniques.
4: Les caniques.
1: A veure, i les caniques? Sí, qui varen jugar, Anna Maria? Vos va ensenyar a jugar a les caniques?
0: Sí.
1: Vos no recordeu?
0: Sí.
1: Ah. I a la Laia?
5: Jo m'agrada jugar a les 5 pedretes.
1: Ah, sí. Molt bé. I en el Leo?
6: Jo m'agrada jugar amb un elàstic.
1: I en el Leo petit?
7: La corda.
1: Anda, la corda. Però en dos nins o només tu saltant tot sol en la corda?
7: Dos nins.
1: En dos nins. Serra més fort, Ivo.
7: En dos nins.
1: Ara. I en Xoroc? Quin jo li agrada més de tots aquests?
8: Les caniques.
1: Les caniques. I tu saps jugar a les caniques? Qui te va ensenyar? Pensa, qui te va mostrar com se jugaven les caniques?
8: Maria.
1: Ah, bé, normal que te n'has recordat.
4: I vostres papàs i mamàs vos deien si se'n recordaven d'aquests jocs de quan eren petits, quan li contàveu?
2: Jo no m'explicaven aquests jocs, però m'explicaven que antes no hi havia màquines i havien de llaurar...
4: Que n'hi havia PlayStations ni coses així, no?
2: No hi havia ni... I havien de cultivar en cavalls.
1: Ah, perquè no hi havia màquines i eren els cavalls els que ajudaven per sembrar.
2: Sembrar i llaurar. I les màquines que hi havia ara, que hi ha ara, antes no hi eren i els cavalls ajudaven.
4: I vos han contat vostres pares com jugaven de petits?
0: Això no.
4: No t'han contat? I ja saps, li pots demanar quan arribis.
1: En a Laia crec que sí que li han contat qualque cosa.
4: Què t'han contat, Laia?
0: Em m'han contat que la meva mamà, quan era petita, jugava a l'elàstic i també a les baltufes.
1: Vale, però la teva mamà no t'ha contat un altre joc, que aquest ja m'ho les has dit.
0: I a les cinc pedretes.
1: Ah, molt bé. I quin t'agrada més d'aquests has dit?
0: L'elàstic.
1: Ah, molt bé. Espera, que en Tomeu no sé què vol dir.
2: També. Ja m'ho van ensenyar un joc, el meu papà.
0: Sí.
1: Quin joc? No me l'has dit?
2: Els inventos que feien allà.
1: I com feia els inventos, Tomeu?
2: Bueno, jo tret en cinta i palos i nyenya. Jo tret en i palos.
1: En coses que trobàvem per el camp, per la finca... Sí. Quina que se diu la finca, no me'n record?
2: Cantotxa.
1: Ah, en aquesta finca feien invents.
2: Sí. Se nomia Cantotxa i allà feien invents.
1: Però tu també vas a una altra finca.
2: Que se nom Can Draig.
1: I en aquesta finca tu n'has fet qual condiment?
2: No, bueno, en feia molt per això, però... I també allà també sembraven en cavall i cultivaven.
1: A Can Roig?
2: Sí.
1: Ah, t'ho han contat? No hi havia màquines?
2: No.
1: I tractors?
2: Bueno, hi havia tractors, però antics.
1: Ah, no eren com d'ara?
2: No.
1: No? Que és que d'ara què els passa? Quina diferència hi havia?
2: Que els tractors antes havien de dur només una drora davant. Una. Mm-hmm. I aquests... bueno, com dues drores, però només era una.
1: Ah, i ara?
2: I ara... En els tractors en duen dues i dues darrere, també.
1: I tu saps anar en el tractor?
2: Sí. Bueno, ja sé. Anar tot sol, ocultar césped i un motocultor.
4: I ajudes en el predins i en el papàs?
2: Sí, molt. I tinc un tractor que és elèctric, que jo hi puc colcar, que està romput, però l'adrelarem.
1: Ah, normal.
4: I a què jugàveu vosaltres quan anàveu en un parc, en un pati de l'escola? A què jugàveu entre vosaltres? Me'ls podeu contar?
1: Laia, tu en què jugues quan sortim en un pati?
0: En un pati d'anglès.
1: En un pati d'anglès jugues?
4: No sé jugant això. Ja no he jugat mai.
1: Molt bé. I com em dic que era un pati d'anglès?
0: Doncs pues un contava un, dos, tres patis d'anglès i... I quan girava la cara, un se movia i a la torna a grera.
1: Anda, i qui guanya?
0: El que no se mogui.
1: I el que arriba primer, bon?
0: A la paret.
1: A la paret de bon, tu què compta?
4: I a més, Laia, qui t'ha ensenyat a jugar en això, tu?
0: La meva mama i la meva abuelita.
4: I jugues amb elles, també?
0: Sí.
4: I guanyes tu sempre?
0: Sí.
4: Hola.
1: Almoró. Jolines. En Biel, mos vol dir a què jugui, no pati?
0: No ho sé, a lo que sigui.
1: Com per exemple...
4: En Biel no sabó res.
1: Com per exemple, en aquí. Que estàs assegut.
0: Diferent.
1: A jocs diferents. Però en quin? Tu vas a jugar a la terra?
0: No.
4: En un pilla-pilla, a lo millor, no?
0: Sí.
1: Vale. Bueno, li demanem ara, d'acord, li demanem a en Tomeu, que té la malçada tot ho tens.
2: Que, com arribava a la paret, aquell com...
1: De què xerres ara?
2: No, del petit anglès.
1: Però que... ho has d'explicar, perquè això no ho sabem.
2: El petit anglès, un, havia de comptar, un, dos, tres, petit anglès... I vosaltres s'havien de convertir en estàtues i si en veia un que se movia, havia de tornar enrere. I quan no se movia, guanyava, però quan deia otra vez patito en anglès, com arribava a la paret, deia patito i ell contava patito en anglès.
1: Ah, se que enviaven.
2: Sí.
1: I ell era el que ja després de un, sí, dos, tres, sí, patito en anglès. Ah, sí, vale, això no. Sí. Mos havíem saltat. Leo, tu vols dir qualsevol cosa? Leo, vols dir qualsevol cosa? Sí. Què vol?
3: De la caire.
1: Ah?
3: De la caire.
1: Tu t'agrada anar a la, al carrer? Oh?
3: Sí.
1: T'agrada anar a passejar?
3: Sí. Però he dit de la caire.
1: Ah, no t'havia entès. Molt bé. I no xoroc? Que era que jugui en el pati? Amb qui jugues? No xoroc, en el pati. Per mi jugui tota sola.
3: No.
4: No jugues tota sola. I en qui jugues? Jo no els conec, que no té amics. No ho pot dir en qui jugues. Li fa vergonya ara. O s'ha oblidat?
9: En Valeo.
1: I en Nenor?
9: També.
1: I en... En la Prata?
9: També.
1: Idò, diu-ho tu. Qui són els teus amics de la teva classe? Diu noms.
9: Na Nor, na Inés, na Leo i na Prata.
1: I en falta un.
10: Què és?
9: Na David.
1: Molt bé. Ja està, som molt poquets en aquesta classe. Sí, ja han après moltes coses.
11: I falta Samuel.
1: Com?
11: Samuel també.
4: Samuel, claro.
1: Ah, Samuel, sí, però en Samuel s'ha anat a viure a un altre poble.
11: A un altre col·le.
1: I va a una altra escola, perfecte. Bàrbara?
4: Molt bé, i vol xerrar també.
1: I el Leo, què vol dir? A veure, en aquí jugui el Leo, en el pati.
9: Con xoroc.
1: I en aquí jugues en el xoroc?
4: I ja no se'n recorda.
9: El pilla-pilla.
1: Anda, està bé així, xoroc, ho ha dit bé, eh? Dic sí, perquè sí? No, si mous el cap no te senten.
9: Sí.
4: I qui guanya en un pilla-pilla? Qui és més ràpid?
9: Jo.
4: Tu? A
9: veure, jo això. També.
4: Sí? Un pic un pic l'altre, no? Molt bé, molt bé. I a veure, voleu comentar qualque cosa més, Alex?
1: Voleu dir alguna cosa més, qualcú?
12: No.
1: Ningú? Tu m'ho has de dir qualque cosa més?
12: No.
1: Biel, tu també pensa, seu bé i pensa si vol dir alguna cosa més.
2: Que antes també no hi havia cotxes. Hi havia cotxes antics i també podien anar en carro o a cavall.
4: Has anat en carro mai, tu?
2: Jo no, però hi vull anar.
1: I podràs anar, creus? Qui t'hi durà?
2: Ja, el meu parí.
10: Qui?
2: Miquel.
1: Miquel Morró. És aquest? Aquest te du per la finca, eh?
2: Sí.
1: I t'ensenya a fer moltes coses.
2: Sí. I també aniré a una finca que se nom Wet Com Anam.
1: Bueno, mira, Wet Com Anam.
4: Te faràs famós.
2: Sí. Però el meu pare ho mira.
10: Ho mira?
2: Sí.
1: I el teu pare també hi vol anar amb tu?
2: És que ho va dir que hi aniríem. És que hi hem d'anar. Jo també ho mir per YouTube.
1: Ah.
2: No sempre se fa. O menys se fa... dimarts. Ja tracta.
4: Però tu sap molt del camp, eh?
2: Sí.
4: Sí.
1: És que li agrada molt en el meu camp.
4: Ja veig, ja
1: molt,
4: veig.
1: Molt, molt, molt. Sap les marques de tractor i tot, eh? Quin és el tractor més bo?
2: El John Deere.
4: El John Deere és el més bo. I de quin color és el John Deere?
2: Verd.
4: Verd. Ah, amigo, mira. Jo estic aprenent molt, amb altres.
2: Sí.
4: Sou molt de llocs, de tractors, de cotxes, de màquines. I també vos agrada la música, no?
12: Sí, sí, molt.
4: Quina cançó podem escoltar?
2: d'una mitja hora.
4: D'una mitja hora de Prada,
2: que m'agrada una de Changuito.
4: De Changuito. I no els vareu anar a veure? Varen venir pollant-se, no ho sabíeu?
2: Jo sí.
4: Els vares anar a veure? Sí, a vosaltres vos agrada.
1: Biel, tu no hi vares anar a veure en Changuito?
0: No.
1: Ah, jo crec que hi havies anat. Vosaltres hi va anar a veure qualque un Changuito?
4: Sí?
0: Sí, jo sí.
1: I amb qui hi vares anar, tu, Laia?
0: A la mamà i a l'abuela.
1: Ah, super. Molt bé, molt bé.
4: Bueno, pues si vos agrada Changuito, el podem escoltar una estona, no? I de bé, li heu de dir adéu a un papà i a les mamàs i a tothom que vos escolta, no?
1: Ara tots poden dir adéu.
2: Adéu.
1: Gràcies per haver-nos escoltat.
0: Adéu. Gràcies per... Gràcies per escoltar-nos.
1: Un, dos, tres.
0: Sí, adéu.
2: Adéu.
0: Gràcies per escoltar-nos.

0: van fent camins desconeguts.
1: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
4: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
5: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
6: No, la meva no, la teva.
5: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
7: La teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Vista per a sentència el judici pel crim de la colònia de Sant Jordi. L'acusat d'assassinar la mare de la seva exparella ha afirmat avui, en la darrera sessió del litigi, que si fa ser ell, no ho recorda. La fiscalia ha elevat la petició de condemna a 25 anys de presó i sosté que va actuar a plaer per la vulnerabilitat de la víctima. Ha seguit el judici des de l'Audiència Provincial de Palma, Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. L'acusació particular diu que poca cosa es pot fer per la dona assassinada, però ha demanat als membres del tribunal jurat que es faci justícia perquè l'acusat es va acarnissar en la seva exsogra, ja que va actuar de manera brutal. També ha destacat que l'acusat, en canvi, no té ni una sola rapinyada, ja que la víctima no es va poder defensar per la seva vulnerabilitat. L'advocada de la família més té clar que l'agreujant de gènere està rere els fets. Segons la Missè, l'home va voler castigar a la seva exparella amb l'assassinat de sa mare. En el ton de la darrera paraula, l'acusat ha reclamat una justícia justa i ha insistit que no recorda com passaren els fets. Demà es lliurarà l'objecte del veredicte als membres del tribunal, que han de deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
1: Canviant de qüestió, el cas d'absentisme laboral de l'actual portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha tornat avui a debat al Parlament. El govern de Marga Proens s'ha defensat en la seva actuació davant aquest cas, que es va tancar només amb una amonestació lleu després que quedés constatat que Riera, funcionari en plena dedicació, abandonava el seu lloc de feina sense justificació per fer tasques polítiques. Per l'oposició d'Esquerres, el cas es va tancar en fals.
3: La presidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, ha comparegut en comissió i ha mantingut que en aquest cas, com en tants d'altres similars, s'ha actuat de manera ràpida i efectiva. Assegura que l'expedient el va tramitar un tècnic i nega qualsevol privilegi polític.
4: Lo perillós era que jo no actués quan se me va posar davant una situació com una situació de possibles irregularitats. I a partir d'aquí vaig actuar. Conforme diu el reglament i conforme marquen els procediments, vaig obrir una, vaig donar instrucció d'obrir una informació reservada. I això són les conclusions que són.
3: Declaracions de la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles. Per la seva banda, el socialista Marc Pons acusa directament Estarelles de ser la responsable d'una actitud intolerable per part d'una funcionària que, a més de la dedicació completa com a funcionari, té un altre el 75% del Consell, el que li suposa un sou anual de més de 130.000 euros.
5: Hi ha una falta de compatibilitat amb el 100% i el 75%. No hi ha informe, no hi ha autorització. Hi ha, per tant, una vulneració del codi ètic. Hi ha, jo crec que ho podem dir així, també una estafa de salari públic, en els moments que es paguen sous que no es corresponen a la feina que es fa, i hi ha una mala fe.
1: Pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable.
3: En altres 13 creueristes espanyols no presenten novetats després de donar negatiu en la prova PCR. En canvi, la passatgera francesa infectada amb antivirus es troba molt greu i rep respiració assistida a la UCI de l'Hospital de París, on roman ingressada.
1: I la dona del president espanyol, Begoña Gómez, demana al jutge Peinado aturar la seva causa fins que l'Audiència de Madrid decideixi si la jutja un jurat popular. La defensa al·lega que el cas no pot avançar amb recursos clau encara sense resoldre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Ja, la música volem ambientar un poquet aquest ambient mariner, sabors de l'abadia. La segona edició arriba ja la setmana que ve. Fa estona que en parlam, l'Ajuntament ja va fer la presentació d'aquesta segona edició. Recordem, és un esdeveniment gastronòmic i enguany, sota el lema que llocs així s'han de celebrar. Tindrà lloc el cap de setmana que ve, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. I d'ara en coneixerem més detalls. Avui faim la primera de moltes entrevistes perquè hi ha molt de contingut en aquesta fira i hem de fer moltes xerrades amb participants. Però bé, avui ens acompanya un regidor d'Impuls Econòmic, Toni Cànaves, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Tenim també el patró major de la confraria de pescadors de Pollença, Joan Suau, bon dia.
2: Bon dia.
0: En Joan... anava a dir Joan Ferriol. Joan Ferrer, no ve com a policia, ja ho sabeu, que està jubiladíssim, però és el president de Prodi. Joan, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tots.
0: I a l'altre costat del telèfon tenim a Toni Fiol, representant de Bluefin. Toni, molt bon dia.
4: Bon dia, com estan?
0: Molt bé. Bé, començarem un poc per al principi, començarem amb un regidor que després de l'èxit de l'any passat, Toni, ja va quedar clar que s'havia de fer una segona edició, que això ja seria una fira anual, no?
1: Sí, bon dia. Bé, l'any passat vam tenir aquesta iniciativa entre, cal dir-ho, entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca de Govern Balear, l'Ajuntament de Pollença i Toni Bluefin i Cofradia de Pescadors, de fer aquest esdeveniment nàutic, astronòmic, cultural i social, jo crec que engloba un poc tot, que fos, que destaqués un poc el Port de Pollença com a destí, com a lloc de trobada, de promoció de producte local, sobretot d'aquest sector primari, del sector pesquer, de tonyina pescada aquí, de posar en valor moltes de coses, no? També això, acostar a la gent que és necessari comprar producte local de quilòmetre zero per donar suport a aquesta gent, perquè també és un producte de més qualitat, un poc la nostra missió com a administració ens ha de ser aquesta, també... que restaurants de la zona també entrassen dins aquesta roda d'oferir producte mallorquí o balear, i potenciar també la part gastronòmica, també la part de bodegues, que també meriden en totes aquestes tapes i plats de tonyina que varen poder degustar, que també podran degustar en guany. I també lligarà un poc en una part social i cultural a Romoll, que molt fa, que és la idiosincràsia de la gent nascuda a Romoll, com ha viscut en torn de la pesca, en torn de la mà, i tot això a sabor de la bahia, llocs així s'han de celebrar per posar tot això en valor, no? Perquè la gent que ha viscut i ha crescut de la mà, pues, de qualque manera, és d'aquesta manera gràcies a això, no? I vàrem parlar d'embarcació, vàrem parlar de mestres d'aixa, d'arts de pesca, de producte, i després també doncs, d'esbarjo i de passar-ho bé també, que va combinar molt bé, i bueno, agrair a tothom que ho va fer possible, que ha estat, va ser un èxit perquè tothom va remar cap allà mateix, productors, pescadors, administracions, restauradors, bodeguers i la gent d'Humoll, i que això va ser l'èxit de sentir-nos orgullosos de ser capaços de fer un esdeveniment així i que Humoll surti reforçat i que puguem parlar de que tenim grans cuiners, tenim gran restauració, tenim gran pescador, gran producte, un entorn magnífic, i tot això posa en valor. Sabem que les coses negatives sempre passen per damunt, però també hem de ser capaços de posar en valor el que és bo i el que ens fa ser diferents com a poble. I per això començava dient això, que l'èxit de l'any passat crec que va ser aquest, i l'intenció d'enguany és continuar, millorar, i tots estem a una, i crec que enduim el camí, ja s'acosta això, i bueno, vull actuar-hi, primera d'entrevista d'unes quantes, i tenim una gran programació, tenim moltes coses per oferir, i que la gent podrà gaudir molt aquest de setmana de 23 i 24 de març, ja amb aquesta segona edició.
0: Després repassarem el contingut del programa, que hi ha moltíssima cosa. Una fira, Sabors de l'Abadia, una mostra, millor dit, que la vareu dur a Madrid, a la Fira de Turisme Fitur. Joan, tu també hi vares anar. No havies anat mai a Fitur?
2: No, va ser el primer pit. Va ser una experiència molt guapa. És a dir, allà a Fitur, que també hi havia el cuiner de Four Seasons, el Formentor, i també l'anòleg de Tiana Xartell, va ser una experiència molt guapa, i vàrem donar a conèixer la Fira Sabors de l'Abadia, per veure si Sí, tenim més gent que l'any passat i que vagi al Manco igual que l'any passat.
0: Com va ser rebuda a Madrid, segons de l'Abadia?
2: Bueno, jo crec que va ser rebuda bé. Des de l'etapa que varen fer de Tonyina fins al 20 que va dir el Bodelles Xana Xertel, jo crec que va ser molt ben rebuda, i l'explicació que va donar Val i tot això, perquè inclús hi havia gent de Barbate que va venir al taller de Fitur i ens van donar l'enhorabona per la qualitat del producte i l'etapa que varen presentar allà.
0: I allà en saben de Tonyina o de Atún.
2: El Manco en toquen més que nosaltres.
0: Sí. I, clar, més enllà de tota aquesta part gastronòmica que és molt important, vareu projectar un vídeo on se mostra la nostra abadia, que és la nostra joia també, no?
1: Sí, és un poc el que deia Mantes. Fitur és una fira, la fira de turisme internacional i la primera que se fa de tot Europa i la, que, la nostra, la de l'estat espanyol. I a part de la part gastronòmica, que se va dur molt bon producte, molt ben tractat, després en Toni mos ho comentarà, molt ben tractat per un cuiners i molt ben maridat amb vins pollencins, que això era va ser una comunió molt bona. També anàvem un poc a promocionar un poc el destí. Vosaltres, sempre que he vingut aquí a parlar de promoció turística, dèiem que anàvem a cercar un poc l'excel·lència com a promoció d'un destí, i en aquest cas apostàvem fort per la gastronomia, per el tema de vins, per el tema... Bueno, el sol i platja ja sabem que no em fa falta promocionar-lo, les bicicletes suposo que veig que tampoc, perquè n'hi ha moltes. No, són promocions ja consolidades, però sí que el turisme que és de gastronomia, el patrimonial, el cultural... És el que a nosaltres ens interessa promocionar, o de natura, o de nàutica, i que el sabor de la veia engloba molt tot això, no? De posar en valor totes aquestes coses que ens diferencien d'un altre destí, i que va funcionar molt bé. Vam poder inaugurar de tots els tats que se feien de les Illes Balears, vam poder inaugurar, després dir que el cuiners que vam dur de Xima de Formentor i l'enòleg de Can Xertell vam fer tots els passes de tots els show cookings que es vam fer de Mallorca, per tant també ja vam anar molt més enllà de les fronteres de Pollença. I bueno, va ser, jo crec que és un èxit, i bueno, en la línia de què volíem aconseguir, i bueno, després de moltes hores de feina i tot això, pues, vam sortir contents i esperem segurament amb aquesta repercussió que cercam.
0: Bé, com que tenim en Antoni Fiol en el telèfon, no el farem estar tot el temps pendent, ja que no mos veïn les cares amb ell, i aprofitarem ara de parlar un poquet amb ell. Bé, Toni, abans d'entrar el que serà la segona edició de Sabors de l'Abadia, que mos tornis a explicar que és un ronqueig, que molta gent ho vàrem aprendre l'any passat, però potser encara hi ha qualcú que no ho sap, quin balanç fas tu de Fitur de Madrid, que ara en parlàvem?
4: Pues la veritat que molt bo. De fet, allà vàrem poder fer contactes de nous clients, com va ser també les Four Seasons de Madrid, que vàrem poder fer un event allà, i la veritat és que mos ha obert portes en el sentit de el que ha explicat antes en Toni, de que se'n donin compte de que el nostre producte és igual o millor que tot el que puguin aconseguir de fora de Mallorca. I la veritat que molt contents per aquesta banda. Uh-huh. I després, referent a ronqueig, pues, el ronqueig és l'art mil·lenari que consisteix en tallar la tonyina. I se diu ronqueig per la manera en què passa el guinevet per l'espina de la tonyina, que fa renou com si fos un ronquido, que diuen ells.
0: Art mil·lenari, això vol dir que no se sol utilitzar molt?
4: Sí, és a dir, art mil·lenari vol dir que fa mils d'anys sí. Que se fa igual. Sí. És a dir, que no hi ha una altra manera de fer-ho.
0: D'acord, no sabia si era la manera tradicional, antiga, que ara potser per qüestió de ràpides se faci d'una altra manera. No, encara se manté, no?
4: Se fa igual com se feia antigament, és a dir, nosaltres o jo l'he adaptat un poc a la meva manera per fer-me un poc més còmode, però vaja, bàsicament tothom va per allà mateix, uns el fan de dret, els altres el fan a damunt un palet en terra, jo intento fer-lo damunt una taula per intentar pues, que la meva esquena no s'ofresqui tant, i així.
0: I conta-mos un poc a l'edició d'enguany com serà tota aquesta part de ronqueig, quantes tonyines veurem, un poc com serà.
4: Bueno, veurem tres tonyines una altra vegada, farem un ronqueig per inaugurar, crec que és a les 11:30 del dissabte, després una a les 5:30 dissabte hora baixa i un diumenge a les 11:30. Molt important enguany és que totes les subhastes aniran destinades a les tres associacions benèfiques, a Fama, Prodis i a Baimar, és a dir, que tot el que se subhasti de les peces de tonyina que treguen d'aquests ronquetjos anirà destinats a ells, és a dir, íntegrament, així com l'any passat varen subhastar dos meses de Rellom a benefici de Prodis, enguany tots els dobles que se recaudin aniran destinats a ells.
0: I un incís, clar, una subhasta, la gent va, que se diu pujando, sí, no sé com és ara en català, en quin preu va arribar?
4: Recordeu? Bueno, els de Prodis que el varen comprar nosaltres, crec que varen arribar a pagar 120 euros el quilo.
1: Sortia 30, de 30 va començar.
0: Sí. Fins a 120. Mira, sí, sí. Molt
3: total
0: bé.
3: 660 euros.
0: L'any passat. Sí. Mira, mira un guany, que seran les tres a benefici de les associacions. 11:30, aquesta primera, si no m'equivoc, Toni, és una... Bé, que ronqueig en directe i la subhasta... La presenta Santi Taura i Toni Genovart i és patrocinada per un Rotary Club, no?
4: Exacte. Uh-huh. Exacte. Sí, les tres també és important que ho sàpiguen, que les tres tonyines estiran patrocinades per Rotaris, Associació Hotelera i la darrera, quina era, Toni?
1: Per Licors Mollà, del Tanc.
4: Licors Mollà, exacte.
1: Ara ho comentarem això un poc.
0: Ara sí, després repassarem tot el programa, però anem a nosaltres ronquetjos de, què has dit, 11:30 mirant el programa, l'altre és a les 12:30.
1: No, 5:30.
4: 5:30.
0: I l'altre diumenge.
4: I l'altre el diumenge a les 11:30 una altra vegada.
0: Per la gent que ho vulgui veure, has d'anar allà i mirar. Bé, si després ja volen participar a la subhasta i optar per aquesta tonyina, però si no, només de mirar ja deu ser una passada, no?
4: Hombre, si no ho has vist mai, és entretengut, per dir-ho de qualque manera.
0: Què dura un ronqueig?
4: Un ronqueig, més o menys... ho feim damunt uns 5-10 minuts és quan se talla la tonyina i després anirem explicant passa per passa les peces de la tonyina, és a dir, que ho intentarem allargar damunt uns 20 minuts, 25 minuts.
0: Molt bé. Molt bé. I de bé, no sé si vols explicar qualque cosa més d'aquest ronqueig de la tonyina en si, és per no fer-te esperar, tot ho tens aquí amb el telèfon.
1: Com va la producció, Toni?
0: Com està en guany?
4: La veritat que ara anem un poc a tope. Va començar un poc fluixa la temporada, però ara ha millorat bastant, la veritat, i estan entrant tonyines. No de gran tamany encara, esperant ja aquesta setmana ja començar a rebre qualque tonyina de més de 200 quilos. De moment estan a dins la mitja de sempre, un 35-40 quilos.
0: Clar, ja si n'arriba una de 200, aquesta ja se guardarà per la mostra.
4: No, s'ha de ser mostra esperant que siguin damunt 40 quilos. Ah, perquè si en duim una de 200, si duim una de 200 quilos allà... per subhastar això hauran d'estar amb llefira.
0: Sí, jo com que sabeu que no n'entenc, però la cara que ha posat el patró major quan t'ha dit lo de 200 quilos ho ha dit tot. Molt bé, i ara estàu pendents que estan començant a entrar aquestes tonyines, però bé, n'hi haurà i cada vegada se consumeix més, se dona més a conèixer, Toni?
4: Sí, la veritat que sí. Nosaltres varen començar fa 3 anys en Bluefin i de cada vegada es boca a boca fa que la gent vulgui entrar a comprar tonyina de Mallorca. Mos ha costat, és vera, perquè la tonyina de Mallorca tenia mala reputació, entre cometes, perquè no se tractava com s'havia de tractar. I nosaltres hem intentat innovar en l'aspecte de tant la congelació que han duit de Japó com les tècniques de sacrifici de la tonyina per intentar que aquesta tonyina sigui de la major qualitat possible i poder competir amb tota la gent que mos du la tonyina de fora.
0: És important, quan tenim sempre consum de producte local, quilòmetre zero, de proximitat. Molt bé, doncs, Toni Fiol, representant de Bluefin, moltíssimes gràcies i bé, que vagi molt bé aquesta segona edició de Sabors de la Badia, de mostra de la tonyina.
4: Gràcies a vosaltres i volia esperar a tots.
0: Li voleu dir qualque cosa, en Toni?
1: No, res, Toni, que està molt enfeinat, que gràcies per tot i estarem en contacte.
0: Gràcies, Toni.
4: Perfecte. Gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé.
0: Molt bé, era per no tenir-lo a l'espera tant de temps. I de, bé, compte-ho molt bé. Tu, Joan, quan ella ha dit lo, quan jo he dit lo de 200 quilos, la teva cara ho ha dit tot quan dic, no, de 40 quilos. Aquí, a la nostra zona, com està el tema?
2: Bueno, quan t'has dit de fer un rotxet d'una tonyina de 200 quilos...
0: Una animalada.
2: Bueno, no, seria molt guapo, però la feina que du fer el rotxet, a en Toni li duria molt més feina, ell tot sol li havien d'ajudar, qualcú, i de més, per fer la subhasta també multiplica de 40 quilos a 200, ho has de multiplicar per 5 les peces i tot això, és un poc un... Mal de fer.
0: Com està la pesca de tonyina per aquí?
2: Bueno, ara, com ha dit en Toni, comencen a llefar qualcuna, no són molt grosses, 35-40 quilos, però jo ara mateix hi vaig xerrar amb un pescador que va tenir una picada, la vaig lluitar de ves 3 hores i era una tonyina grossa. Era una tonyina grossa i el darrere li va rompre. I...
0: Quina és la tècnica de pesca de tonyina?
2: Bueno, la tècnica no. És així com ara la podem pescar. Ara la podem pescar la tècnica que se diu línia de mano, és a dir, en canya. En canya i amb un ham. Simplement això, on tens les tonyines aquí, a la veïa de Pollença, se pescaven les ahumadraves. Però ara no, ara només estem autoritzats o que estem autoritzats per la tonyina de pescar-la amb ham.
0: Això aquí o tot el territori?
2: Bueno, no, aquí és el Mediterrani, les barques d'art menors només estan autoritzades en van, perquè després a la part de l'Estret i Càdiz sí que la poden pescar amb humedrava.
0: Allà sí. Molt bé, i de vinga, anem a repassar un poc tot aquest programa de Sabors de la Badia, segona edició de la mostra de la tonyina, Toni.
1: Bueno, jo crec que hi ha molt per repassar, però bueno, jo crec que un poc les activitats centrals un poquet aniran envoltant en aquests tres ronquetjos que donen surs 11:30 i veu ronqueig, després se mostraran les peces i després se fa la subhasta i després començaran un parell de tallers gastronòmics que diferents cuiners i restaurants faran aquest taller gastronòmic maridat amb algunes de les bodegues que participaran. Comentava abans que és com una novetat d'enguany i també que volem agrair molt des de l'organització que aquestes tonyines que se subhastaran per aquestes entitats socials, ho dèiem, enguany han estat patrocinades per tres entitats. Era un poc un compromís per, bueno, ja que donar gràcies a aquestes entitats que se faran càrrec d'aquest cost de la tonyina, que serà un Rotaris, l'Associació Tolerera Pollencina i també l'Icor Mollà, que és un convidat especial enguany, que ens oferirà els seus productes també de producte local. I han patrocinat aquesta tonyina perquè pugui ser tot després a benefici d'aquestes tres entitats.
0: I després... Bé, ho tornem a dir, AFAMA, Baimar i Prodis, no?
1: Sí, són les tres entitats. AFAMA i Prodis, després en xerrarem amb en Joan, tenen un paper més actiu dins el que és la tonyina. A Baimar tindrà beneficis, en guany no hi participarà, perquè també per temes de logística i tal, i m'ho aniran combinant, i l'any que ve segurament podran estar també participant activament de les activitats, si tot va bé. Bueno, per anar amb un poc d'ordre, tot va envoltant un poc a la part gastronòmica, però és veritat que la inauguració, el primer acte de Sabor de la Badia se farà el divendres 22, com igual que l'any passat, se farà a l'Associació de Veïns d'Humoll, i és aquesta conferència i conversatori d'una feina que varen començar en Diana Borràs, antropòloga social i cultural, i en Antònia Puig, empresària nàutica, que ells fa ja estona que estan fent feina amb un poc el patrimoni flotant del Port de Pollença, no? que és una altra la part aquesta que deia més, perquè molta de gent en Humoll ha estat... Històricament, doncs, construint embarcació, mestres d'aixa que construïn aquestes embarcacions primer de fusta per anar a pescar. Després va passar a la fibra, jo que és una cosa que m'ha sorprès molt de l'any passat, que vaig conèixer, no coneixia, que tinguessin tantes drassanes, que construïssin tantes de barques. Primer, mestres d'aixa, tindrem a més un guany especial, donem una barca, donem el Port Blau, que és una barca que va construir en Blanco Pollença també, i està a les dependències del Consell de Mallorca, un lleut de 10 metres de fusta. L'any passat vam tenir la Polar, en guany tindrem el Port Blau, que també és, jo no l'he vist mai, també té moltes ganes de poder-la veure i conèixer la seva història.
0: A on el col·loquereu?
1: El col·loquerem en sec, perquè està en sec, i allà on estava la Polar l'any passat, en el passeig marítim, en el començament del passeig marítim. El que deia, la conferència en Antoni i en Diana han fet, elles vos ho explicaran més endavant, però estan fent un estudi de coneixement, una recerca de com d'aquestes drassanes que fabricaven, com fabricaven, quines sèries feien. Això va donar feina a moltíssima gent, per això és una cosa tan important. Tapissers, mecànics, ferrers, electricistes, bueno, un munt de gent que va fer feina en un moll dins aquest sector nàutic, i que un poble que deu mans també recordar el que érem, el que hem estat, el que hem estat capaços de fer, per també mirar cap a un futur, perquè també la part que els joves, no tan joves d'un moll, veient que també hi ha unes oportunitats en tornar a mà, pescadors també, tant de bo, que tenen un problema generacional més seriós, però que la mà no només és el millor, la part de restauració i gastronomia sí, però que també hi pot haver moltes més oportunitats. També parlarem de preservació i conservació, perquè hi haurà l'oceanogràfic amb uns tallers divulgatius, i això és un poc el que fa que enredoni aquest sabor de la bahia. Pues ja dic, divendres aquesta primera conferència a l'associació de veïns, que té per nom De la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotat del moll. L'any passat molt vàrem centrar en la part primera, no? La fusta i el mestre d'aixa. Varen començar a parlar també de la fibra, però enguany mos faran, bueno, mos explicaran un poc més com va ser aquesta transició i la importància que va tenir, i, bueno, i s'ha d'anar a veure per poder saber anar. Va ser molt interessant, perquè s'ha per interactuar. Vam fer un conversatori, molta de gent que havia fet feina, inclús gent que no havia estat convidada en un conversatori, i després se va sumar i van començar, i va sortir una cosa molt interessant, perquè hi vam aprendre molt. I això després va lligat també, això és la primera activitat, val?
0: Parlant de divendres.
1: Divendres, ja? És aquesta primera activitat. I després dissabte i diumenge hi ha aquesta exposició de patrimoni flotant, aquestes barques, que, i en aquest cas enguany sí que en Antoni i en Diana faran la visita guiada. L'any passat vam tenir només l'exposició, però aquí no s'han d'apuntar al lloc, simplement s'ha d'assistir a les 11 allà a l'inici del Club Nàutic, i en Antoni i en Diana ens faran una exposició, podrem veure quines embarcacions hi ha i ens podran explicar una miqueta detalls sobre aquestes embarcacions,
0: que
1: i coses que se puguin...
0: Quedaran exposades tot quedaran cap de setmana, però setmana, clar, no la mateixa amb elles que ho sí, vagin sí. explicant.
1: I després, ja t'he dit, Ronqueig, si han dit,
0: i després... 11:30 primer.
1: 11:30 primer, i després, bueno, aquí hi ha una sèrie de tallers que anireu veient en el programa, tallers, o això ho cuguin, qual li vol que en diu, primer és el d'en Santi Taura en les bodegues d'un hort, si no vaig equivocat, això se farà la carpa després de fer el Ronqueig.
0: I perdona, que bé, ho hem comentat un poc per damunt, aquest primer Ronqueig, la primera subhasta, bé, que sempre hi haurà Antoni Fiola, tots els ronquejos, però aquest post ha presentat per Santi Taura, Laura i Toni Genovalve. Ja sabem que en Santi és un bon comunicador.
1: Un bon comunicador. També que dir-li que s'hagi volgut sumar. I també el Vicenç del Mar, que és un restaurant seu, ja va participar l'any passat i enguany també participa. I, bueno, que ell mos farà aquesta etapa, que això fa tonyina i ous estrellat, per mi, que això fa coventa. I, bueno, aquí entra un poc ja el que és la part de degustació i de tallers, que són places limitades. Aquí entra un poc aquest taller, aquest tiquet els vendrà a Prodis. Després en Joan m'ho explicarà un poc més.
0: Després ens has de contar tot el que...
1: Voltos, si recordeu, l'any passat s'ha va fer un plat especial de sabor de la badia. Enguany aquest plat serà exclusiu per que la gent que s'apunti en el taller. I el que sí que hi haurà enguany com a novetat és les copes en el logo de sabor de la badia. L'any passat ara vam arribar, enguany tot el vi que serviran els cellers i tots els tallers seran amb una copa de sabor de la badia que vendrà Prodis en el seu dos punt de venda. Després en Joan vos ho confirmarà. i hotellers s'han d'apuntar també allà en un punt de venda de Prodi. No s'apuntaran online ni se podran fer reserves. La gent
0: allà
1: tindrem un cartell en els 7 tallers que hi ha. N'hi ha, per mi són 5 dissabte i 2 diumenge, i tu podràs anar allà, t'apuntaràs. Estem parlant d'unes 40 o 50 places per taller, perquè si no se desborda molt. I això és per taller. Després la gent podrà anar igualment a comprar una copa i als restaurants a provar les tapes. Això però, és per fer un taller, un xoc, que tothom el podrà veure.
0: Sí, són les mateixes tapes que fan en un taller que les que després vendran en el seu estant?
1: No totes. Algunes sí, perquè algunes, per exemple, en Santi Taura, una Marga Coll, que també en podrem parlar, una Marga Coll de Michelle, és una convidada especial també en guany, ells sí que la seva etapa que faran en un show cooking serà la mateixa que trobarem en el seu restaurant. Però hi ha altres show cookings que no tenen un restaurant, no? Que són, que ha volgut venir a participar, que són de, n'hi ha un xef noruec entre les estrelles Michelin, hi ha en Pau Cintes, que ve de Menorca, que també volíem obrir un poquet aquesta part, d'obrir-nos un poquet i de fer-ho una mica més vistós, i això, i aquests sí que no els podran trobar en els restaurants. Després, si vols repassar els restaurants que seran, i inclús també les tapes que oferiran i ocellers que hi haurà. Però bueno, per veure un poc la dinàmica, són 7 tallers a diferents hores, a partir de les 12 que comencen Santi Taura, després n'hi ha un parell més, i en Joan a Prodi s'encarregaran de vendre aquests tiquets.
0: A partir de quina hora, Joan, podem passar apuntant-nos? Perquè podem anar i dir, jo me vull apuntar en un de les 5, en un de les tal, no?
3: Sí, bueno, nosaltres a partir de les 11 del dissabte, bueno, tant dissabte com diumenge, a partir de les 11 tindrem obert, tant per vendre copes com per vendre els tiquets dels tallers o de shows cooking. Vale.
0: Vosaltres que estareu en el principi?
3: Sí, nosaltres tindrem dos estants. Tindrem el primer i més gros, estarem just a l'entrada, davant l'oficina de turisme, aproximadament, per allà. I tindrem una caseta, diguem, que ens van comentar, que era la de l'associació de veïns, una caseta quadrada que té obertura pels quatre costats. O sigui, tindrem més val a fer és per fer la venta. No? I després en tindrem una altra, no sabem ben bé on estarà situada, però se suposa que és a l'altra banda de la millor davant...
1: Les dues entrades.
3: Sí, les dues entrades, sí. No. Un poquet davant tocar monges o per allà.
1: Sí.
3: I a partir de les 11 nosaltres vendrem tots els tiquets.
1: I les copes.
3: Exacte, i les copes. Nosaltres enguany també, com a novedat, hem fet unes gorres. Fet unes gorres molt xules, molt guapes, de gorres vaqueres.
0: És veritat que són molt guapes.
3: Sí, són molt xules, en el logo de la Bosc de l'Abadia.
0: Aquest logo és molt guapo.
3: I el que farem serà vendre... les copes seran a 3 euros, totes les copes a 3 euros, i les gorres a 8. 8 euros, però que si compren gorra i copa, tot amb 1, doncs farem un pack de 10 euros, o sigui, si la gorra sortirà a 7 euros només. O sigui que esperam que tota la gent que vengui, doncs que se pugui anar amb un record de la segona edició de la Bosc de l'Abadia.
0: Que bé, i de bé, vosaltres veneu tiquets per hotellers gastronòmics, perquè després, per anar a degustar o comprar la tapeta directament, s'apaga a cada restaurant, sí, diguem, sí, sí. A cada paradeta. Sí.
1: Efectivament, cada restaurant oferirà la seva tapa. Hi ha 11 restaurants a 5 euros la tapa.
0: Preu únic.
1: I després les bodegues, hi ha 8 bodegues en guany, i la veritat que sí que tenen dos preus depenent de la gamma de vi que puguin oferir. Per mi eren 3 a 5 euros i també podran comprar la gent, si vol, la botella.
0: Molta gent ho fa, l'any passat.
1: La botella entre un parell de companys o el que vulguis i tens la botella. Això no hi ha... L'únic que sí que és que no se servirà cap bodega no servirà vi si no és en la copa de sabor de l'Abadia. O sigui, no pots anar amb un tassó de cartó ni perquè és un poc
0: clar,
1: ha fet unes copes d'aposta que també seran per a benefici de Prodis, i la gent ha d'anar amb aquestes copes que n'hi haurà de sobre i s'hi podran anar comprant en els seus punts.
0: N'hi haurà de sobre, i de gorres n'hi haurà de sobre.
3: I de gorres, bueno, esperem que sí. Esperem que els acabem totes. Si mateix hem fet 300 gorres, o sigui que no ho sé. Jo, com a primer any, tampoc no mos podríem tirar de cap a veure sí que passava, però bé, jo crec que 300 gorres la poden vendre totes perfectament.
0: L'any passat va passar molta gent per la fira.
1: Sí, sí. Unes 4.000 persones l'any passat.
0: Unes 4.000, imagina't. Men, què més? I t'han parlat d'hotellers, de lo que trobarem a la paradeta de Prodis, que hi han de passar sí o sí per comprar tot això. I part musical, no?
1: Sí, després tenim sí, bueno, hi ha la part musical i la part lúdica o didàctica més
0: també
1: infantil.
0: També per infants, és vera.
1: Tindrem des de les dissabte, de les 11:30 al 5:30, tallers de Purpura Events, són una empresa d'animació i dinamització infantil que ja l'any passat varen venir i que faran activitat per nins, unint basta que s'acostin allà i faran diferents tallers, faran espai teatre, bueno, faran activitats per poder disfrutar d'un dia en família i que unins també tinguin el seu espai. I després tenim una activitat del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears que oferirà tallers tant dissabte des de les 11 fins a les 8, per mi, de 11:30 a 8, i diumenge de matí també, vaja el lema Balears Bressol de la Tonyina. Ells estan fent estudis científics a la Tonyina i bàsicament faran tres tallers. Un és un estudi de larves de Tonyina per veure com se comporten. Se podran veure amb un telescopi, unins podran veure...
2: Telescopi, no, microscopi.
3: Microscopi, sí.
1: Sí, perquè si no... podran veure...
0: D'aquí a Palma.
1: Podran veure aquestes larves i com se comporten. També ens explicaran un poc moviments migratoris de la Tonyina, quins són aquest moviment que fan. Els fan estudis durant tot l'any i que és interessant per conèixer més sobre aquest producte que estem parlant. I també faran...
0: Diria que va enfocat a família i no només a nins.
1: Sí, sí, no,
0: no?
1: Sí, sí, famílies sí, sí. En general, no? I famílies i a gent que estigui
0: gran.
1: Interessada, no? És un tema... més divulgatiu, pràcticament els nins a vegades te fa, sí. No? Però bueno, és un tema per tothom. I després una altra part era per mi de com reconèixer la Tonyina Balear, no? Una altra d'aquestes, tres coses que faran dins aquest, vaja, aquest lema, que és important també, tant per un consumidor, restaurador o consumidor nosaltres mateixos, com podem distingir si anem a comprar tonyina i altres peixos que siguin de quilòmetre zero i d'aquí.
2: L'etiquetatge que d'un producte local o pel local. T'explicaran un poc i les fulles de transabilitat que duen un producte d'aquí.
0: Molt bé. A on estaran? Que hi ha una carpa per fer tots els tallers o un espai?
1: Jo estava un poquet fent una distribució. L'idea és que aquesta part de l'oceanogràfic estigui a prop de la part lúdica infantil i que està... L'any passat ho vam ubicar davall les pèrgoles que hi ha a la plaça Enginyer Roca, perquè ja tinguin un ombra de per si, a prop de l'escenari i també a prop de tot... bueno, que sigui un punt accessible i un punt espaiós i amb ombra.
0: L'escenari estava, diguem, a davant l'oficina de turisme.
1: Això s'ubicarà igualment. La carpa de Show Cooking Ronca ja anirà un poc més enrere, perquè guanyem espai, perquè tenim més paradetes.
0: És a dir, que estarà més estesa en guany?
1: Una mica més estesa, vostra. Perquè tenim més restaurants i tenim més bodegues, per tant, han d'estirar un poc més.
0: Podrem mencionar tota la gent? Bé, no sé si vols que passem a la part musical que ho he mencionat i després recordam tots els participants.
1: Sí, part musical, que bueno, anirem un poc en fil musical animant un poc tot i després tindrem dissabte a migdia a veure One Man Rocks les dues i després a l'hora baixa hi haurà a les 10 concert de Jimmy's Fantasy
0: i després no surt... per Cap d'Any aquí.
1: Sí. No, i per la fira.
0: I
1: després aquí no surt en un programa, però ho anunciarem perquè després amb acabat hi haurà una mica més de música amb DJs per acabar de... Val? No estava tancat,
0: no, després
1: però
0: de Jimmy
1: després de Jimmy, si hi ha ambient, continuem una miqueta més.
0: S'aprofita.
1: I després diumenge tenim la part musical, tenim dos grups també, és un grup que és Fisherman Jazz Band, per mi, i després en Guillem Tacó, que és un també un
0: clàssic.
1: Músic d'humor que també hi anava molt bé dins aquest context que li volen donar sabor de la badia i tancarà en Guillem les actuacions musicals.
0: Molt bé. Conta-mos, Toni, per exemple, qui són tots els cellers assistents o pollencins, hi són tots?
1: Bueno, pollencins hi són crec que quasi tots, no es canvia de let, que enguany no, bueno, no tenen per altres històries no estaven per la labor, però tenim Dunhort, bueno, de Pollens, però en Joan Gutiérrez tothom ho coneix, Dunhort Vitícola, tenim Mortich, tenim Can Xenet, tenim Can Aixertell, i tenim, que l'any passat no era enguany de novedat, Vinyes de Formentor, no? Que Vinyes Formentor també estarà, i després tenim que no són de Pollença, hi ha Guilmes i Ferrer, hi ha petit celler 100.000 centres i...
0: Nacra
1: de Nipòlito, la bodega de Nipòlito. Tindrem aquestes 8 bodegues amb bastantes varietats. Jo crec que enguany ho hem vist a la Fira d'Oví, pega molt, si mirau un poc el taller gastronòmic, el Giro Ros, la Malvasia, la Orgullassa, són, tots estan apostant molt per varietats locals, per tant, un poc també, més a més, no, de tot el que feim, apostar per producte local, i marida molt bé amb la tonyina, bueno, i també és una activitat de dia, espero que faci bon temps, i sempre aquests vins fresquets passen més bé que no, potser unegres, que són més de l'hivern o amb altres menjars, però bueno, els cadascú durant les seves varietats que trobin. No?
0: Però bé, vi ha d'anar acompanyat de la tapa, han de degustar, sí, aquestes tapes fetes en tonyina pescada amb les nostres aigües d'aquí. Quins són enguany els restaurants participants? Perquè n'hi ha més per mi, no?
1: Sí, enguany se n'afegeixen un parell. S'afegeix el Club Nàutic, que l'any passat no va participar, i s'afegeix Bodega Can Ferrar, que qualsevol s'ha traspassat, ja han coït na Judit i la seva sòcia, dues al·lotes també amb moltes ganes de seguir endavant, dues germanes també hi seran, i tenim com a convidat, com a restaurant convidat, l'any passat vam tenir na Ruth de Guetari, i enguany ve na Marga Coll, que és Miceli, que ve acompanyada de, es faran un tàndem, perquè el seu fill està fent feina a un restaurant a Càdiz, per allà, sí, per mi va dir a Càdiz, i és, el tàndem és Miceli Gota, per mi. Ara, no sé si és Gota o Goa, però ho tenc en un cartell. Mm-hmm. Serà un poble un convidat. Després tenim l'Estai, que ja va participar, Oshima de Formentor, tenim Cormarí, tenim Liru, tenim... L'any passat era Brissas, enguany serà la cantina d'Ubai Nou, que són d'un grup en bat tots dos. Tenim un Terrae, tenim dos canalles d'Estri Gourmet i la Llonja. I l'Estai ja l'havia dit.
0: I l'Iru, no sé si l'Iru.
1: I l'Iru també, sí, sí. L'Iru, Carmarí... Uh-huh. Tenim un total d'11. I després el que veuré, Bodega Can Ferrar i Club Nàutic com a d'Or du Moll, que s'han sumat en guany, i na Marga i Miceli com a convidat.
0: A partir de les 12, a dissabte, tot el dia sense aturar, i diumenge de matí. Eh?
2: Bueno, no vol dir que pentura no aturin una mica després, que vaig part de les 4 a les 5, que això que no aturin una mica. Que... I també el que no han comentat és que dissabte a migdia, a l'una i mitja, hi ha un dinar popular.
0: És dir, sí.
2: Hi ha un dinar popular... benefici de fama. Això serà un dinar que se farà també una tapeta que també valdrà 5 euros i serà una tapeta d'una part de la tonyina, que és la part patrana torrada, amb una mitjeta de trampó.
1: Mm-hmm. Bueno, el dinar popular, perquè sí, per l'idea és per obrir, és una tapa popular, l'import dinar popular, perquè és l'hora de dinar i perquè també podran fer combinat, però en aquest cas és el que dèiem, a fama s'encarregarà de
0: tindrà la seva parada per comprar,
1: sí,
0: les...
1: I aquestes esparpatanes són una part de la tonyina molt menys coneguda, pentura, sempre, com, si veureu les tapes, m'on anirem a ventresca, m'on anirem a tàrtar, m'on anirem a tacos, sí. I la esparpatana és com unes costelletes i s'han de fer cuites i queden com unes costelletes de mel. La veritat és que és una part també prop de més greixosa, molt, molt gustosa. I bueno, sap fa mal els seus col·laboradors també, si un dia venen vos ho explicaran i faran aquesta etapa solidari a 5 euros igual que les altres,
0: i també s'ha de comprar allà.
1: No, aquesta la compra com si fos un restaurant més, a fama, li aniran a comprar la seva etapa
0: allà, molt bé, doncs ja parlarem amb ells també. Anem a mencionar, perquè també ens han deixat una cosa d'una sortida en bar que ho deixem per després, perquè compteu-mos. Han comentat, han mencionat, perdó, en Santi i Taura, però anem a recordar qui són tots o que faran tallers gastronòmics un poquet.
1: Pues mira, hem dit, en Santi i Taura serà el que inaugurarà a les 12. Santi i Taura en representació d'U Vicenç, que és un restaurant que té cales en Vicenç, i maridarà amb d'un orbit i farà creixofa, tonyina, coenta i ous estrellats. Això serà la seva etapa d'un taller. Que també el trobarem en aquest no sé, restaurant. A la una hi ha en John García i Enrique Cordero, que són d'un restaurant Nou Mallorca, que són convidats. Aquests no tenen restaurant, aquest només oferiran un taller, i fan l'etapa de Sinfonia Roja a canvi de tonyina marinat amb BBQ coreana, gel de marisc i brioche d'or. Té una bona pinta. Maridat amb vinya de Formentor amb un giro arroz 100%. A les 3, bueno, enmig tenim l'etapa de fama, i a les 3 tenim en Josep Coll, que és restaurant xef de la cantina de l'Homoc Nou, del grup Embat, que farà un nigiri de ventresca marinada, la farnària i coent de sobrassada. I maridaran, en aquest cas, també, amb vinyes Formentor, en aquest cas, amb un carismàtic. Això són els tres de matí i migdia, i després del segon ronqueig comencen els altres tallers de cada vespre, també especials, que són a les 6, na Marca Coll, de restaurant Miceli, que farà coca de tonyina, maionesa trufada, domàtica i alfabeguera. Aquesta tapa també la podran trobar en el seu restaurant. I maridarà la bodega Pollencina, d'escort que Pollencina, vinyes Mortitx amb un giró ros 100%. Curiós aquí perquè na Marga és la xef i la Nola de Mortitx és en Llorenç i són germans. Jo crec que...
0: bueno, collaran bé.
1: Collaran bé, s'entenen bé. A les 7 tenim un altre de tallers especials, que ve Anders Erlandsson, restaurant Panu, és un xef noruec, 3 estrelles Michelin, crec que, bueno, aquí també és una... És una
0: on porta... està aquest restaurant?
1: A Noruega.
0: Ah, de Noruega?
1: Sí, sí, sí. És un xef noruec, ve a través d'en Toni Fiol. En Toni Fiol ha fet feina, ells es porten, Bluefin està exportant a Noruega i a Suècia, i una d'aquestes relacions que li fa gan, va dir convidarem si li fa ganes venir, i mira, és una cosa també interessant, no? Per conèixer com cuina un xef 3 estrelles noruec una tonyina local, no?
0: I la podran tastar, podran menjar...
1: Bueno, aquí hi ha un taller, o que arribin
0: o que arribin d'un 3 estrelles Michelin, sí. Per 10 euros, sí. La copa
1: i, sí. I fa una tapa que es diu Taco Tuna Ish, que és així, no sé si això és noruec o és irlandès, no ho sé, però bueno, haurem d'experimentar. Sí. I maridarà amb un celler local, que anem a Xertell, amb un 100% malvasia. Deixem un taller especial, després ja en xerrarem. I això són un de dissabte, I després, diumenge, en tenim dos. Després del ronqueig, tindrem a les 12 César Mogollón, que és un xef del restaurant Grup Cap Vermell, que està, és un restaurant que està a Canyamel, també convidat, i oferirà tonyina vermella Bluefin Balear amb escabetxo de mel·les i alòfiles. I maridarà amb petit celler 7.103 amb un blind de manto negro. I per acabar el taller estendem en Pau Cintes del restaurant Christine Bedford de Mo. Aquest jove el van contactar, havia guanyat un premi de xef més jove europeu, si el 2023, i bueno, en seguim per xarxes, i és un jove que fa molt bé, i ve posta per fer aquest taller també. Farà matrimoni de gravlatx menorquí i tonyina en ceba, i maridarà amb la bodega de Pollencina també de Can Xenet, en aquest cas un gorgollassa 100% gorgollassa en Sibila 2023.
0: Mare meva, ja,
1: és una gran oferta gastronòmica.
0: En aquesta hora, tot el que mos estàs contant, mare meva, tot això 10 euros, si voleu anar, i heu de passar per Prodis, a la paradeta que tindran Prodis, que en tindran una a cada entrada, places limitades a...
1: Unes 40 places.
3: Sí, m'agrada dir,
1: unes 40 places.
3: Heu de pensar que seran places limitades, tot.
1: L'únic és que la gent, el show cooking el podrà veure més gent, el que passa que, clar, el que no pot fer és que no...
0: Però a veure, se poden acostar i veure.
1: Per la logística que tenim, és veure que aquests chefs que venen convidats no tenen restaurant, per tant, bueno, podran veure l'espectacle, podran veure com ho cuinen, el que tingui sort podrà degustar, però vosaltres també, a part de veure-lo, durant el cap de setmana podrem provar. I després hi ha totes les altres tapes del restaurant que no fan show cooking, fins a 11 tapes diferents, sí, que no m'hauran de quedar, no he pogut provar aquella, bueno, en tenc 11 més, de la mateixa qualitat. Jo, si vols, ja t'ho passaré un audiguent o ho podré comentar. Hi ha unes tapes que fan molt de menjera.
0: Mem, què passarà dissabte a les 7 de l'hora baixa, taller gastronòmic especial?
1: Bueno, ja ho veus, enguany hem fet bastantes novedats i un poc també el compromís d'anar un poc més allà, i aquí vull donar les gràcies especials a les Lanxes La Gaviota, que és, com tots sou, La Gaviota o Las Golondrinas, com som nosaltres, l'empresa de xàrter mollera per excel·lència. És una empresa que té més de 40 anys d'història, de gent d'Humoll, d'empresaris d'Humoll, que l'any passat no varen por a, bueno, havien de participar, però al final va ser un poc precipitat i van dir l'any que ve mos ho mirarem en temps. Agrair, fan una col·laboració, mos posen la barca i la tripulació, i crec que és una activitat especial, perquè el que farem és fer un d'aquests tallers gastronòmics a bordo i fent una volta per dins la badia l'hora baixa. Jo crec que serà una cosa un poc més exclusiva i que interessant, i jo crec que agrair a ells, i bueno, és un poc també el que serà un de compaginar esdeveniments amb empreses locals i posar en valor tot el que tenim en un moll i en aquest cas serà una activitat que la farà dins la gaviota, dins el xarter la gaviota, en David de Terrae com a xef, i aquí anirà acompanyat d'en Àngela Font Ochogavia, que, bueno, no sé si tothom
0: una
1: la crac, coneix.
0: Una crac, l'hem entrevistat aquí, passava amb vostè d'escoltar-la, a part de... no ha tastat el seu menjar, però lo bé que xerra, que s'ho explica i el futur que li espera, en Àngela.
1: Pues sí, pues, un poc la idea que teníem de lligar-ho tot un poc això, gastronomia, però també que la part de formació i la part de donar suport a uns joves emprenedors i uns joves que se formen, en Àngela va guanyar el... premi de FP Unskills a Balears, després va guanyar l'any passat en guany a Madrid i l'any que venirà a competir per Europa.
0: A Xangai.
1: Per tant, bueno, llavors ho podràs contar més, però també era un poquet el nostre reconeixement com a sabor de l'abadia, com a institucions, que li volíem fer a l'Àngela, que pogués col·laborar amb un esdeveniment com aquest, amb un xef com és en David, que és reconegut, en guany també està el llibre de Michelin, i que pogués, bueno, i a part d'això ho direm, perquè no en farem molta propaganda, però un poquet sí, que en Àngela sí que mos farà també una etapa de creació seva, exclusivament seva, després de la conferència de divendres. Però que venguin a escoltar la conferència.
0: És a dir, la conferència i després...
1: Ella farà el charter amb en David, faran un quatre mans, però en Àngela m'haurà fet una proposta.
0: Aquest ja piscolabis que hi haurà després de la conferència serà a càrrec d'ell.
1: Per encetar-me un poquet de tonyina. Etapa també espectacular, jo crec que ja vos ho explicaré.
2: També a la barca tindrem una bodella, que també farà un maridatge, que és bodella Nacla, que també mos explicarà un poc la seva veritat de David Giró i Mau
0: Masia.
2: Nipòlito, que ja va fer una conferència per la Fira d'Ubí molt interessant i farà un petit tast de tot això i un petit pinzellada.
0: I tot això per?
1: Bueno, això, evidentment, és un taller, també seran places limitades, en aquest cas és exclusiu i seran un poquet més de 40, però també la capacitat que pugui tenir la barca seran d'una seixantena de places. El preu és de 30 euros perquè no només s'oferirà un plat, sinó que en David i en Àngel oferiran més d'una degustació. I l'activitat, bueno, també té la sortida de tot això, i són 30 euros, i ara no surten el programa perquè estem definint, però vos posarem un punt de venda. Segurament serà a Terrae mateix, on s'hauran d'anar a apuntar i a pagar aquest tiquet, però bueno,
0: ja informarem.
1: Estem un poc en ello...
0: Perquè aquest sí que prèviament...
1: Aquest serà l'únic que se podrà fer prèviament perquè per tema de logística han de tenir tancat abans de la data perquè per organitzar tot així com toca.
0: I d'això serà dissabte a les 7, aquesta sortida en les llanxes de la Gaviota, amb un taller gastronòmic a càrrec d'en David de Terrae, en Àngela Font, i bé, places limitades a val 30 euros i bodegues Nacra, maridatge amb vins de Nacra. És una cosa més exclusiva i que ja vos informarem com i on comprar aquests tiquets. Ho han dit tot?
1: Sí, perdona, Joana, més exclusiva també per les capacitats. Clar, és una activitat que sí. La Gaviota, les lanxes m'ho han oferit, han col·laborat, però clar, no pots posar allà, sobretot quan t'has d'oferir un maridatge amb un, i has de poder tenir la capacitat. No és que sigui exclusiu perquè sigui més elitista, sinó perquè és un poc més car perquè l'experiència és diferent, clar. Dura més temps, oferirà més producte i s'ha de limitar les places. Jo crec que és una experiència que si guany funciona l'any que ve se pot ampliar. Bueno, també és obrir un poc potser també un ventall de possibles relacions comercials entre empreses i de xàrters i restaurants i bodegues que puguin fer coses més exclusives, que un poc també a sabor de la via ve ser tot això, no? Món laboral, posant productors en contacte amb restauradors, bodeguers amb restaurants, i a part de la part lúdica, tot això té aquesta part que hem de fer des d'impuls econòmic, és això, no? Que se puguin fer aquestes relacions entre diferents empresaris, productors de pollança.
0: Molt bé, ho han
1: dit tot. No sé si ho han dit tot, però...
0: Però bé, bueno, tornareu aquí...
1: Que feu una especial menció en el protagonista d'aquest cartell, també,
0: sí.
1: I d'aquest vídeo que és espectacular,
0: que
1: diu que llocs així s'han de celebrar, que és una història molt guapa, i jo crec que hi ha qualcú aquí més indicat que jo per dir-me qui és aquest patró.
0: Va dir, Joan, qui és aquest patró?
2: Bueno, això és en Pep, el meu sogre, i molt va... Bé, l'Ajuntament tinc aquí ara, que és la que s'encull de tota la informació i tot això, molt van proposar posar un mariner jubilat i van triar el meu sogre i van fer això, van fer un vídeo, i crec que és un vídeo que ha quedat molt guapo i molt emotiu i que se veu per tot.
0: Aquest per tot. Vídeo està penjat a les xarxes, no? El poden veure a Instagram, de l'Ajuntament. Ara és que ara volia mirar si podria posar aquest so. Espera un segon, sí. A menys si va bé.
5: Ja se supone.
0: Espera, que l'hem de posar al principi, eh? No pot estar començant.
5: Per si interessa aquest vagins, el 100% de la nostra...
6: Estimat amic, avui he tornat a sortir a la badia. Feia temps que no ho feia així, sense pressa. Quan encara no era nou, quan tot està quiet. Saps què passa en els llocs que estimes? Que penses que sempre seran iguals. Però un dia mires al voltant i te n'adones que pot canviar. Molt més aviat que el que pensava. I sembla que el dia comença només per tu. Hi ha moments que ho aturen tot, i aquest n'és un. Encara hi ha coses que no han canviat. La mà. La gent que surt a pescar, quan encara és fosc, el gust de la tonyina, quan arriba directe de la badia, la manera com la cuina transforma la mar en records. Sabors de la badia. 23 i 24 de maig. T'esperam en el port de Pollença, en un moll.
0: Qui millor que ell, no?, sí, per fer aquesta crida,
2: sí,
0: que guapo.
2: Sí, en Pep és un pescador jubilat que des d'uixes tots anys va pescar. En té 85 i ja fa un grapat d'any que està jubilat, però tota la vida s'ha dedicat a la pesca, ha pescat tonyines en Bomadrava, sempre ha estat vinculat a la cofradia i era una persona idònia, malament sigui el meu sogre, per poder fer aquest vídeo i per poder fer la propaganda o l'imatge de sabor de la veïda d'enguany.
0: Que guapo.
1: I jo crec que, bueno, el vídeo explica tot el que és sabor de la badia, que llocs així s'han de celebrar, i d'aquesta manera hi engloben tot el que volen transmetre. Crec que ho ha brodat.
0: I de nosaltres ens seguirem parlant. La setmana que ve ja li donarem molta, molta, molta més difusió, que ja entrarem a dir la setmana d'aquesta segona edició de Sabors de la Badia. Bé, i avui ens ha acompanyat el regidor d'Impuls Econòmic, Toni Cànaves, el patró major de la Confraria de Pescadors de Pollença, Joan Suau, i també Joan Ferrer, president de Prodis, que ja sabeu que és allà on hem d'anar a comprar tiquets allà per poder fer tots aquests tants. Moltíssimes gràcies. I bé, Toni, ara ja posarem un poquet de dates per continuar fent entrevistes a participants d'aquesta segona edició.
1: Moltes gràcies a vosaltres per tenir el morbou i per esperar-me tots.
3: Sí, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla, entre nosaltres.

altro bre. Remiel, campanes de poot, dat zult erover.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Molt bon dia a tothom, són les 9.
3: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
4: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
2: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
5: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
2: També fem una ullada a la previsió meteorològica. Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia a tots, benvingut un dimecres més al nostre programa El Món del Vi. Avui amb aquest ja 13 de maig, dia de nòdul a la biodinàmica. Recordeu que la setmana passada us vaig dir que seria nòdul, que el nòdul és un dia que per anar a fer feina a les finques no és molt adequat. És a dir, no, si heu de sembrar res, val més que no toqueu avui. Serà nòdul pràcticament tot el dia fins demà al matí a les 8. Després divendres serà, tornarà a la fulla i entre divendres, a partir ja de les 5 del matí, ja fruita fins a lo que serà dissabte fins a les 6. I comença arrel a partir de les 7 de les baixes. I tenim fi de setmana molt bé per treballar la terra, però si avui podeu evitar, molt millor, a la biodinàmica. També ho va recordar que no és un moment propici per trasplantar de cossiol a la terra, ni de planter a la terra. Si teniu tomatilleres, per exemple, i ara veig que es comencen a sembrar, si voleu esperar, hauria de ser fins dilluns. Dilluns ja, a partir de dilluns a les 5 del matí, comença que se poden fer trasplants de cossiol a la terra, que pràcticament, com planter, és un cossiol que se fa. No està parlant de semillero, per sembrar llavors no hi ha cap problema, però per lo de desplantar sí que n'hi ha. Bueno, avui, com ja ho he dit avui de matí, passarem un programa embotellat perquè, bueno, el que us allegi havia de venir no, per raons familiar no ha pogut ser aquí. Si això vos tornem a passar, el dimecres passat, que va ser interessant, sobre aquest pòdio que fa jocs, aquests vins que van ser més puntuats per visitants. I van tenir aquí un grapat de bodelles que havien estat nominades, no van posar-se totes, però que també en Francisco Nadal ja va poder venir, i entre tots feren el tast dels vins que van ser més anomenats, els d'Oceus, i els altres que van venir. Ali del Bordeix amb ells, i fins dimecres que ve. Adeu! Avui, per començar, bé, tenim el nostre Francisco Nadal. Bon dia, Francisco, el nostre col·laborador.
1: Bon dia a tots.
0: Que no falla mai, eh?
1: Bueno, vintenta. Avui, ja aprenc cada dia.
0: Si has de fer un tant de tot, no m'ho bastaria, eh? Però
1: no,
0: farem com a tant.
1: Impossible. Però avui farà la feina el vinyaters, que
0: sí,
1: són aquí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no vaig per ordre de com estem a la taula. Tenim la Verònica, que és de Mortís. Benvinguda, Verònica.
2: Bon
0: com estem?
2: Tot bé? Muy bien.
0: Com estava, Mortits? Està bé? Plovia o no?
2: Fenomenal.
0: No plovia, però. No llovia.
2: No llovia,
0: bueno,
2: nada.
0: Molt bé. Benvinguda. No. Bueno, Joan Gutiérrez, benvingut.
3: Bon dia,
0: una vegada més.
3: Gràcies.
0: A teva, perquè això...
3: Però, com anem? Sí, tu, gràcies. Encantat, com sempre.
0: Molt bé. Enhorabona a tot, també a tu. Per...
3: Molta gràcies.
0: Va ser la primera vegada que
3: sí,
0: te presentaves
3: sí, sí, sí,
0: a la
3: sí,
0: nostra fira.
3: Sí, havia vengut altres anys en Santa Caterina, que jo també sí, faig feina sí, allà, però quan que un guany en Santa Caterina no veníem, doncs pues mira, vaig aprofitar i millor.
0: Has entrat en bon peu, eh?
3: Gràcies, sí, no, va anar bé, va anar molt bé.
0: Benvingut, Joan, eh? Després també tenim en Toni, de Pellido.
4: Jo soc Toni Genovart.
0: Genovart, sí, és un...
4: I ven de Can Xartell.
0: Tu què ets? Què no. Fas?
4: Bueno, nosaltres duim un poc de la part comercial.
0: Sí.
4: Sí, fem un poc d'aquesta part més de venda i de representació sí, de la bodega, sí.
0: Bueno, vosaltres avui veniu perquè també el vostre giró negre, el giró negre, què vas trobar tu a la taula? Perquè cridava un poc l'atenció quan se deu que era de giró negre, perquè només coneixia el giró ros aquí.
4: Sí, el que passa és que, clar, el giró negre com a tal o com a varietal encara és un poc més desconegut a Mallorca, perquè sí que és veritat que és una de les varietats autòctones recuperades, allà on s'ha hagut de fer una feina pues, de recuperació, i a poc a poc aquest estil de raïm o aquestes varietats van agafant un poc més de nomenada, un poc més de força, però sí que és veritat que encara els hi queda molta de feina per fer, i són varietats que encara molta gent no coneix, i molt manco si després encara de molt elabores com un blanc, no?
0: Ara,
4: el que hem fet que ha estat fer un blanc de negre de giró negre.
0: Hem d'aclarir que ja els agrada molt a la nostra vida, jo els he dit que tots el rem quan el converteixen en vi és blanc, torna negre perquè li posen les pedres d'anar, perquè ja no és ben vi negre, bueno, en realitat vols un vi blanc tenyit, i ja això, no? A tot el metro li he demanat que aquesta varietat és... quin clon té o d'on no saps
4: bueno, a part de en teoria és d'aquí. Abans comentaven que si venia el millor que podria tenir qualque qualque parentesc, sí, per part de
0: Península. És de Mallorca, és un clon de Mallorca.
4: Sí, és clon de Mallorca.
0: Interessant, això és un estudi, perquè jo m'ha donat un... Felipe de la Vera, que és una bodega important murciana, vol saber d'on és i que com, perquè aquesta varietat, segons diu, demanen o pollicins de Múrcia, que van, com van estar allà.
4: Sí, és vera que en el tema de Girós, a la zona de Múrcia i part de Alacant i tot això, sí que és vera que hi ha unes certes varietats que tenen molta de similitud a nivell, sí, a nivell sí, genètic, i és vera que l'home fa molt mal dir de on ve...
0: Sí.
4: O si són realment exactes, perquè estem estant que no ho són, i com ja, que no ho són, però bueno, tenen un parentesc molt fort i bueno,
0: ja,
4: som molt similars.
0: Molt bé, Toni. I avui tenim en Jaume, de Son Prim, feia... Bé, Jaume, triquet. Benvingut.
5: Bones tardes.
0: Benvingut una vegada més al nostre programa. Gràcies, feia, la Maria. Tu darrer viatge guanyaràs premi, només vens en el pòdio.
5: Tu m'has cridat, he vingut.
0: No, vaig cridar i eres de viatge.
5: Pot ser. Si som aquí, venc.
0: Bueno, com està? Tot bé?
5: Bé, tot en borda.
0: Bueno, què passa en aquest roset? Què té? Què agrada tant a la nostra consumidora?
5: Carinyo,
0: eh? És una varietat, aquesta varietat que va venir nen, no?
5: Sí.
0: Que ve Xavion.
5: Sí, sí.
0: Vosaltres no treballàvem en varietats autòctones?
5: Ara hem plantat a Girorós.
0: Ah, per variar.
5: Després de... Per primera vegada.
0: Ah, sí.
5: I un poble com us passa és això, no? Aquesta conversa d'esclon, que al final és...
0: Sí, bueno, avui...
5: És infinita.
0: Si tenim temps, a lo millor, quan ja tenim por de provar una qualcuna, a lo millor podem fer qualsevol comentari. Jo puc començar a boixar, si voleu triar o anar triant, eh? I ja, si ho farem.
5: José Antonio.
0: Tu ja ets del pòdio, per dir qualsevol, estar instal·lado. Què passa amb aquest... amb aquest rosat que agrada tant, i el blanc en aquests casos, que tenia, mantens sempre el mateix copatge?
6: Bàsicament sí, utilizo pràcticament tots els vinos que tengo en la viña, utilizo totes les vides, en este caso son 5, Merlosidà, Montenegro, Gorgollasa i Escursac, que hice un replante de 500 viñas l'any passat, i compro un poquito de Callet para acabarlo. Eso es básicamente, sí.
0: Tu també tenies, te va agradar molt el Catmo.
6: Sí, Chanet me gustó mucho. Bueno, Catmo y tenía este año traje también el Cumas y también no vendí mucho, pero
0: no.
6: Salir en botellas por un tubo.
0: No, això ja ho sabem, ja ho he dit, perquè no té res a veure el que se ve en el que se prova. Hi ha molt que tenen curiositat i sempre diuen, bueno, jo me quedaria... testar-lo i veure aquest i en el final. De totes maneres, hi ha una... Jo, vostres teniu... Teniu un que són monovarietal, també, no? Fes una que...
6: Sí, jo tengo dos. Tengo uno de Montenegro, 1000 botellas, sí. Y otro de Gorgollasa, Sibila.
0: El Sibila.
6: El Sibila, sí. El Sibila no lo suelo traer porque voy muy corto. La verdad es que no lo suelo traer a la feria por eso. Porque me quedan siempre muy poquitas cajas y por eso no lo suelo traer.
0: Sí. Bueno, i ha estat interessant, també, per el bon dia de fruit, també, com se portava la Gorgollasa.
6: No, està estupendo, la verdad que sí.
0: Va ser considerat, te'n recordes, va ser considerat una de les millors de Mallorca.
6: No sé, sí, Jancis Robinson, sí, la puso com el mejor de Mallorca, sí. Però, bueno, esto son cosas que...
0: No, bueno.
6: Que formen part del ideario.
0: Sí. Bueno, ja sabem que l'entretengut que té el del vi és que cada any que envia. Que va fer un any pot ser extraordinari bo i l'altre no agradar, no? He dit que és que jo m'ha estrellat que el nounat, que és un vi que ja saben sense aneria a tastar-lo, que se fan coles darrere a tastar-lo. Jo he xerrat amb uns que m'han dit, no, guany m'agrada més l'Obac, perquè no, a un alt li falta, no sé què, se permeten dir això, no? I ja saps, bueno. També hem de veure que han tregut de la xerxa visitant i l'influència del que hi ha de la biodinàmica damunt dels vins, tot suma, no? i de vegades són més agradables, un dia amb boca, un altre dia amb aromes. L'any passat, per exemple, va ser flor, i els blancs estaven extraordinaris. Si els obrissin, ja tota la taula se quedava plena, en aquest cas. Seria difícil, si els nostres oients, ara, poguéssim veure, no tenim televisió aquí, que poguéssim veure el petit pòdio, perquè si haguéssim dut tots el pòdio seria, però el petit pòdio de tots aquests vins que vosaltres, que vau venir a la fira, vau votar. Jo n'he trobat, per pollença, que hi ha tant de guts que m'ho deia, no, jo vaig provar un blanc, que era més bo que aquest, era l'altre que aquest, no? I totes aquestes coses, i diu, però jo no som enteres. No fa falta sentar, si tu t'agrada, t'agrada. Em vaig trobar un per cert, que se discutien, entre comates se discutien, amb un blanc de Macià Balda, transparent, o la vostra. M'ho deia, ja en certell és més bo, vale. I li deia, jo m'agrada més l'altre. I dic, aquí no és competència, si tu t'agrada, però de pobre, no té res a veure. Eh? Dir, el vi bo sempre ens agrada. I poden xerrar que això és el que fa les tertúlies de vins, que el més avorrit és que tot t'agradi. No, veurem avui si trobem coses. Eh? Joan, veig que fa molt de tracte. Què t'has
3: de fer? No, Joan, ara estava provant un girot i els estava comparant un poc.
0: Sí? Has estat tu també en tenir un model de Maestre Hilario?
3: Estava provant. Bueno, Joan havia provat un Rocof, un giro ros de Mortich, perdona.
0: Hem de provar el de Renau.
3: Un giro ros nostre i un giro ros...
0: Vos falta de Renau. Vos falta de Renau.
3: Ai, de
0: Renau. Que de Renau, que també. No, també, no?
3: No, jo crec que, per exemple, una cosa que està bastant bé és que el giro ros, el que té és que és una varietat que és... O sigui, jo sempre xerro de varietats elàstiques i varietats plàstiques. És a dir, hi ha varietats que sempre... Que tenen molt d'ADN el que és la varietat, però hi ha altres varietats que xerren molt d'opuesto, no? Que són com a més plàstiques. No? És a dir, o sigui, són varietats que deixen xerrar més d'allà on estan sembrades. I jo crec que el giro ros és això, i ara els estava provant.
0: Sí?
3: I sobretot amb boca se nota un tacte.
0: Ara poden veure.
3: De...
0: Una cosa, Joan, tu com a primera vegada ja has venut com a vins teus,
3: sí,
0: a la fi, què vas trobar d'un nivell de visitants?
3: Bueno, molt bé. Sí que era veure que vaig trobar que hi havia molt d'estrangers. Això sí que sí, ja no... no ho... O sigui, tot, no hi queia, no? Que...
0: De tota part del món, em vaig trobar de per tot. D'Austràlia. Jo no sabia que fessin vin tan bons a Mallorca.
3: Sí, no, és curiós. I bueno, molt bé, o sigui, tothom superagradable, molt bon ambient, super tant un dissabte de matí com un dissabte cap vespre, com ho diu menjar de matí, superbé. I res, i encantat, perquè a més va anar molt bé.
0: Perquè hi havia, que jo que hi ha un nivell, fa un parell d'anys ja que hi ha nivell, eh?
3: Sí, no? I a més la gent, o sigui, també ve molta gent del sector, o sigui, van venir un parell de restauradors, gent professional que també volia provar tant a tota hora, no?
0: Sí.
3: I després gent aficionada, gent que després també li van agradar els vins, i supercontent de tot el feedback. Sí. La gent li agradava, perquè a lo millor només coneixien nosaltres del que més elaboràvem és l'Insomni, i a lo millor no coneixien tant els altres vins, i...
0: No, l'Excel ja se li va guanyar.
3: Exacte.
0: No sé si era una creu o dues.
3: No, però bueno, la part que va ser guapa va ser aquesta, no? Que la gent també venia a provar tots els vins, no? Perquè no els coneixien i els duien tots, així que super. Sí.
0: Verònica, tu què vas trobar? Tu estaves a la fèria també?
7: Sí, sí.
0: I què tal? Vas veure nivell? Havia nivell?
7: Sempre, sí. Sempre. Creo que és una fèria que sempre hi ha nivell en tot, en público, en bodegas, es una fira que consideramos importante en el año.
0: Sí, pero sí. Cuando venía a preguntarte que tú estabas sirviendo, ¿veía el nivel? ¿Te decían quiero este? ¿El tipo de vino? Dice, por ejemplo, yo quiero Dierodros.
7: A ver, tenemos nosotros tenemos unos clásicos que efectivamente la gente llega a solicitarnos. Pero, por ejemplo, la Dierodros, que la tenemos hoy aquí, es uno de los vinos que se ha puesto encima, que no se conocía tanto. Racofred se conoce ya muy bien, pero la Dierodros no era muy conocida y se ha puesto sí. en un buen nivel en la fira. Ha sido muy apreciada.
0: Tiene flyers, que es, parece, si no hay flyers ya no hay nada.
7: Flyers.
0: No, que no, claro, no, claro.
7: No, no por nada, el primer pálido no, de la isla.
0: No, pues no, ya, ya, pero voy a decir, vins míticos, ya, que como yo he hablado sí, del sí. Donut, que también, sí, André, sí. Y Juan sí, tiene sí. El zombie. Però no, jo crec que s'ha destronado per el Led Zeppelin. No sé.
3: Potser.
0: Toni, tu també què t'ho va aparèixer? La trobada del visitant, estan parlant de la gent que ve i te demana, jo vull això. El primer vol conèixer la bodega, però la vostra bodega ja és coneguda, sobretot per gent estrangera.
4: I sí. Punt, jo crec que hi ha un poc de tot. Jo crec que públics... molt diferents i tots interessants, evidentment. De fet, jo sempre m'ha semblat molt més interessant el públic que ell mateix se denomina no expert o que no en sap de vins. Jo crec que aquest és el públic el més important de tots.
0: A lo que jo dic tant, és a dir, un gust de cada un.
4: El gust de cada un, que és el gust de cada un i en el cap i la fi és la gent que consuma el vi. Vull dir, sí. El vi no és un producte només de luxe que s'hagin de veure no. Quatre, vull dir que és un, hauria de ser un producte més de consum.
0: Sí.
4: I per això és molt important que tothom en begui, que arribi a tothom
0: sí.
4: D'una manera amable i que no separi ningú.
0: És de luxe, per això proven tant l'artis, no?
4: Ja, després, dins el món del vi, sí. Hi ha moltes ramificacions que ja un pic unes de dins, ja és poc que fa, ja pot anar coneguent.
0: Exacte.
4: La primera empenta i la primera trobada en el món del vi, normalment, són gammes sí. Més d'entrada, vins més accessibles per tothom... I que no són tan complexes, diguem, no?
0: Ja.
4: I jo crec que això és una part molt important. Després hi ha una part més que és més festosa i més de bauja, que també és necessari.
0: Sí, sí. És una part que no se pot evitar,
4: no,
0: però també vi fa alegria.
4: Però això ho dic, no, hi ha de ser. Si mos dedicàssim a una altra cosa,
0: sí.
4: Mos duria a altres bandes. Però...
0: Tota manera, tu, Toni, que tu eres a la taula... Jo he dit vins que van dir els nostres visitants, van agradar, però quin més te demanaven? Tu pots...
4: Home, nosaltres... Sí.
0: No parlem de l'artist.
4: No, l'artist és un vi que bueno, té aquesta connexió un, port, sí. Un poquet amb el poble de Pollença, pel tema de l'etiqueta, per les pintures que se'ls ha dedicat, i és veritat que és un vi molt solemne, no, diguem, molt de diumenge, com de vostre abans.
0: Jo diumenge, jo els he dit 20 que passen de 15.
4: Això mateix. Sí. No? Sí, són dies que no són vins que no són per consum diari, que diguem.
0: Després n'hi ha de festa guardat.
4: Això mateix.
0: Per divorcis, o que és
4: a més,
0: o
4: que
0: és millor.
4: Pel que cal és que ho consideri celebració. Això ja va...
1: Celebrar alegries.
4: Sí, això mateix. Són dies tristos, també s'han d'alegrar de qualque manera.
0: Sí.
4: És important. No, però...
7: Com alegrar.
4: Això mateix. No, però en general jo crec que tots els vins, sobretot en aquestes fires, i el que deia abans, Joan, de tots els vins mallorquins, en general, o el que deia abans, vull dir que no... N'hi haurà que t'agradaran més, però d'indolents n'hi ha pocs. Sí, n'hi ha. Dolents. Bueno, una altra cosa és que t'agradi més un i uns altres, però...
0: Sí, això fa anys que ja m'ho ha dit José Peñín, que cada vegada li trobava més difícil perquè no hi havia vin de mala qualitat.
4: Diu,
0: si m'ha dit, mira, si vol mirar la meva guia, a principis dels anys 90, n'hi havia molt que de vino no bebible. N'hi havia molt que posava vino no bebible, eren menys de 60, no? No sé com s'atrevia a posar-los, però eren. I després va començar a pujar, i ara resulta que m'ha dit, fixa't, té un podio que el va ja, que van entrar nou, perquè ell està jubilat, van posar 100 punts a la guia, antes no era, el Peñino, i ara resulta que tenen una guia de 100 fins a 95, que és una barbaritat de vins. Ja tenen quasi una pàgina completa d'aquí. O sigui, ha augmentat moltíssim. Jo ja és el mir, però la diferència, jo me'n record, que els anys 90 i pico hi havia Artadi, si sempre el Pisson, treia 94, 95, i pareixia. Ara treu 98, i clar, pareixia ja, era l'únic i molt poc. Mira com ha arribat. En Joan, per exemple, ja està. En Joan ha pujat, també, molt, i Valtres també ha estat. He dit que ja han canviat moltíssim, això, i és bo. Això vol dir que hi ha bona feina a la vinya i bona feina en celler. Això és important.
4: I els reconeixements sempre ajuden.
0: Pots dir que avui no hi ha guanyadors en el meu programa.
4: No,
0: avui
4: no, no.
0: És una representació de tots que heu estat a la fira, en aquest cas. Jaume, ja vaig estar amb molt de negoci fent, hem de vendre molt de vi, en Jaume està aquí al telèfon, hem de fer molt de negoci.
5: L'oficina, que és portàtil, també.
0: Tu no vares venir, eres a fora.
5: A una altra fira, a Alemanya.
0: A Alemanya, què tal, els alemanys?
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
5: Ho van cuidar molt.
0: Sí?
5: Un client nostre que feia un, el seu evento.
0: Molt bé.
5: A un castell. I, bueno, hi havia un parell de bodegues.
0: Ah, era com una presentació.
5: Una, sí, un evento seu, però en lloc de fer-ho a la seva tenda, com ho solen fer, van fer, i van organitzar un castell.
0: Però no,
5: super.
0: Sí.
5: El van cuidar molt i
0: sí.
5: El mateix bon client. I...
0: Tenia una pregunta que ja la sabia, però al contrari. El Maria José, a qui va dedicar?
5: Això és ma mare.
0: Això és ta mare, no?
5: Sí, perquè sense ella...
0: No, no, per suposat.
5: Això no hi seria aquí.
0: No, ja, important.
5: I son pare... és que en el primer moment va dir quina idea més bona, ell era d'un positiu, que és que jo ho he agafat d'ell, i va dir quina bona idea. Oh. I ell va col·laborar en el principi, posat dos bes per poder fer les primeres plantes, el primer, claro, posar-ho en marxa, no? I sempre sí. Jaume, i mo sí. Mare, pues Mariajo.
0: Bueno, com us puc veure aquí, la nostra fira, Rosset, has tornat ja fa un parell d'anys, te puntua molt bé, també puntua un cirat nou.
5: Que te fas enriure.
0: O que van conèixer un antic som admiradors, i també el Maria José, però quan ven un celler, quin tipus de vins vos demanen a vosaltres? Ja, una persona que vengui i diu m'agradaria tastar aquest vi.
5: Hi ha, diguéssim, com a dues possibilitats. Els que mos venen a conèixer i paren fer un tast de vins, i els que mos coneixen i tenen molt clar el que volen veure, no?
0: A on van?
5: I nosaltres ara estem en un punt en què tenim nou vins i la idea és que cadascú té una raó de ser i un histori. I qualcuns els feien des de 2004 i qualcuns, com a Roset, que és el darrer que ha arribat, pues, han vingut perquè mos feien falta.
0: Ja.
5: I en l'estiu, pues, Roset, és Blanc de Merlot, són dos vins que, que no fallen.
0: Ja. Si és Roset, qui li va parar el nom?
5: Mon pare i mon mare, que és primer any, perquè nosaltres el Blanc de Merlot li llevam el color, i el Roset s'ha mantingut en el seu color natural.
0: Ja.
5: Això sempre se pot tocar un poc. Però en aquell moment ells es deien, tenint la foto en el balcó i varen veure i varen dir no, ni blanc ni rosat, és rosat.
0: Està bé.
5: I fins avui.
0: Ja m'ha volgut acompanyat avui perquè ha estat l'hora jo. No?
5: Ah, sí, no?
0: Ja,
5: no,
0: home.
5: No truca.
0: No truca, ja. Bueno, fa bonda, eh?
5: Sí,
0: fa molt bé. Fa molt de bonda.
5: Sí, si no la duríem.
0: Bueno, Antonio, tu te vas enfrontar tot solito. Almenys jo te vaig veure tot sol un bon rato, eh? Aquí a la fira.
6: No, estuvieron bé.
0: Sí, va venir.
6: Me llevaron mis hijos, sí. Uno un día, otro...
0: Però no, però dissabte va ser fort, eh?
6: Sí.
0: Què te demanaven a tu?
6: Bueno, en tintos... Bueno, yo creo que en tintos los tres, pero sobre todo Cadmo y Cumas...
0: Directamente. El coneixia, no el volien conèixer. Cuidado. Aquí podria ser...
6: En la feria hay un fenómeno un poco especial, ¿no? Y es que se van pasando la... Tienes que ir a probar el... Tienes que ir a probar el... Tienes que ir a probar el... Y entonces vienen, pero... 20, todos igual. Y esto sí es. Sobre todo al final. Eso es, va un poco por golpes, ¿no? Al principio es un poco más tranquilo, viene la gente un poco más tranquila, más tal. Pero luego al final sí que viene mucho por golpes, porque a alguien le ha gustado y esto se lo chiva y se lo va diciendo y va viendo.
0: Sí, yo me he notado, José Antonio, que el teu vin se te conoce mucho de los estrangers, més de moltes vegades de la que jo me creia, perquè jo parlant a vegades de gent que li va dir, jo som de Dinamarca, espanyol ho tenia molt clar, jo no podia comunicar molt, però a vegades me deien què és damunt el libreto, però a vegades parlant de gent que ja sabia l'espanyol, ja m'ho sabia, Molt bé, a nosaltres ens agrada molt aquest tipus de vida que en general que fa, és conegut, eh? Supongo que no está así.
6: Yo me supongo que cuando en los sitios donde tienes importador o distribuidor, pues tienes un poquitín más de no sé, en Suecia, por ejemplo, que tengo un distribuidor de hace tiempo y tal, y los vinos han estado en el...
0: Sí,
6: en el
0: pero consorcio. ¿A quién agrada más? ¿Pero a quién van más? ¿O van todos en general?
6: No, en general, bueno, el rosado sí que lo exporto un poco a tres o cuatro sitios, a Irlanda, a Luxemburgo, a Estados Unidos y tal. Pero en general son los tintos, ¿no? Los tintos, es decir, de Centro Europa y tal, yo exporto básicamente y Estados Unidos, básicamente tintos, ¿no?
0: Ya. Nosotros lo único que me falta con Antonio es que han demorat el lletrero de la fita de Tiano Pont i l'han demorat més cap allà i seràs de Pollença. Sí. En Joan també té una cama de per allà. Però en Joan ja no promora la fita, ja és difícil, no?
1: Però, ja li caso... puc ajudar en Joan a moure un paquet la fita. Ja estic entre en Joan i Can Xenet.
0: Ah,
1: vale, i podem moure un poc la fita més cap a Pollença. No? Exacte.
0: Sí. Nosaltres ja m'ho encarregant de moure de Mortit, també. Eh? La moure per...
3: Sí, no, però sempre l'han duit a Pollencins, però...
0: Sí, això.
3: De tota la vida.
0: Mira, jo, Joan, te recordo l'altre dia, xerrant amb un filià meu, jo tenia la meva predida dels fons, jo tenia una finca a Son Fa.
3: Sí, sí.
0: No sé si és la teva o una altra.
3: Hi ha un... Varen trobar un document del... No sé si era de 1570 o això, que hi havia 197 propietaris a la vall de Son Fa, i d'aquests 197, 170 eren pollencins. Ah. I el resto era... Hi havia un de Palma, no. Tres de... Ja. Buja i poc més.
0: De Palma sí, sí. Devia ser la meva predina. Però... Segurament.
1: Jo conec un parell de famílies que venen, tots els coneixen, per a on estàveu de petitons, au, predins i tot això. Som fa. Ja si tenc que dir un meus, bueno, la meva bisabuela, que era la predina de mon pare, estaven a Can Xenet, a la possessió de Can Xenet, i també duien algo de Som fa.
0: Sí. Bueno, Can Xenet la coneixem moltíssim a Pollença, perquè el que duen Can Xenet està en el carrer Major, aquella cara d'en Costa Vell.
1: La possessió de Can Xenet era d'en Costa i Llobera.
0: Ah, per això.
1: Era de la família d'en Costa i Llobera.
0: Per això lliga també sí, en Costa Vell.
1: Sí, exactament. Això sí que ho puc dir cert, perquè ho sé per la predina i ho sé per mon pare, no? Sí. Que la possessió era d'en Costa, de Can Costa.
0: Però la finca era d'en Costa, la teva finca, José Antonio.
6: No, yo se la compré a una señora que está en La Cala, que vive en La Cala, y la hija es vecina mía.
1: Sí, pero es verdad, aquella part d'allà...
0: Oh, on arribava aquesta finca, era molt grossa.
1: Sí, la possessió de Can Xenet, tot el que és Uclat, Uclos... que és la part que se li diu de Can Ostre i tot això, tot perteneixia a la vinya de Can Xenet. Era molt grossa. Molt, bueno, era vinya, inclús hi havia vinya. La finca era enorme. Era molt grossa.
0: La vinya no era de Frares, no?
1: No, teníem vinya pròpia.
0: No, però antigament, quan que... Tu saps que Joan, perquè és molt fàcil d'història, va dir que hi havia vinya per tot... I n'hi havia una que li deien la via Llufrà, l'altre dia va sortir el cosa, quan van fer la fira de vi, va tenir un article que ja havia fet de totes les vies que hi havia a Pollença, no? Llufrà ara sí. Tenia molta vinya, sempre.
1: No, allà n'hi havia molta de vinya, perquè jo inclús l'he vista. Hi ha una zona que està entre la seva finca i la nostra, està aferrada a la carretera, i fins fa 30 anys allà era una vinya. Al veure que la via n'arrencava, i l'havien sembrada de vi de taula, ja. Però era una vinya, i a Can Xenet hi havia molta vinya,
0: ja.
1: Igual que, ja. Bueno, Pollença estava...
0: Manera, no, hi havia molta, bueno, ja en Certell, no en parlem, ja en Certell jo he vist, que els antics propietaris ho he vist, un diploma que varen guanyar una medalla del 1899, prop de 1901-1902 a Barcelona amb un vi dolç de Bontona. Atenció, no?
4: Això me sona molt a la història.
0: No, jo l'he vist, no és història. Sí. Jo l'he vist i existeix aquest document que està fetxat a Barcelona, va guanyar medalla d'or, un vi blanc dolç de Bontona. I el dolç de Bontona ja surt amb en Costa Llobera, que ja de, bueno, mateix, la festa del Puig era ratllat amb vi bon de Montona, inclús...
6: Bueno, l'arxiduc Luis Salvadors, en l'enciclopèdia, que és un poc el primer documento de l'agricultura en Mallorca i tal, la Montona realment és, i és blanca i és de Pollença, és a dir,
0: sí,
6: que
0: sí, estava realment, aquí, ja. Sí. Bueno, suben que hay un puesto y ahora en cualquier día.
6: Dicen que hay una viña
0: que
6: habría que realmente.
0: En Joan durà de recuperar, jo que estàs a la zona de Montona.
1: Can Xertell, allà, un clon, bueno, teniu...
4: Tenim una plantada.
1: Sí. Bueno, no sé si en Montona. Però en teniu una que és Pollencina.
4: No, sí, també Montona també. El que passa que en la Montona... com que si història ho corrobora, però encara no està demostrat oficialment que això m'ho puguin dir que és Montona, però sí que és veritat que
1: aquí la Pollencina no és Montona, perquè ja l'altre dia m'ho van demanar que et vaig dir no, una cosa és la Pollencina que la té Can Xertell.
0: Sí.
1: Dic, i l'altre és la Montona. Sí. Crec que són diferents.
3: Montona, és a dir, Montona la que està documentat que a Mallorca se cultivava sobretot a Pollença. Sí que era veure que després a nivell de Itàlia hi ha un Montonico, després hi ha a la zona de Penedès, a les zones altes, se fa una parella d'alçada que el diuen ells Montona. El que passa és que, bueno, el que teníem aquí a Pollença vengués d'una parellada o no vengués d'una parellada, se suposa que era una variedad que era una merda aquí. No sé veure quan se trobi aquesta, si tindrà qualque tipus de parentes, o si se podrà comprovar que hi hagi un parentes amb una parellada, però si és una altra parellada, és una altra parellada, no? Que al final és el que era.
0: Sí, nosaltres de fet vam tenir, vam presentar aquí el llibre que va editar el conseller.
1: Menys si ja l'editen.
0: Menys si mos envien. Mostrava totes les varietats que hi havia hagut antes de que era la filoxera, no? I entre elles Montona estava a Pollença, però també hi havia altres llocs, com per exemple van descobrir que també estava a Menorca la varietat Montona, o sigui, se mouen o li diuen Montona, aquí està la idea, perquè també quan va llegir el llibre duia varios noms, i entre elles família de Perelada, també podria ser que fos diferent, però jo això ho hem de ser a Pollença, n'hi ha un...
3: Ojalà se pugui recuperar.
0: Sí, perquè realment ja que tenim una varietat que donaria nom a Pollença en aquest cas. Bueno, estem els nostres oients ja han arribat tard, avui estem rueda de campiones, es podríem dir de pòdium, tenim una petita representació de tots aquests cellers que van ser més nombrats dels seus vins de la Fira de Vi. Avui tenim en Joan Gutiérrez d'un Nord, també tenim en Toni, però Toni no t'ho aniré a dir.
4: Jo no val. No és un llenat com una zona d'aquí.
0: No, jo no val. De Can Xertell, i també en Jaume de Son Prim, que ve poc, però ho heu vengut, també, no? No, perquè vengis més. José Antonio, de Can Xenet, i també en Verònica, de Mortitx. La Verònica, tu
7: García.
0: No t'han demanat moltes coses perquè tu de Mortitx, quin temps fa que estàs a Mortitx?
7: Jo Mortitx tengo un any. De Mortitx conozco desde hace 4.
0: Del vino d'altura.
7: Bueno, lo que siempre he dicho, en cuestión de viñas, tenemos un paraíso fenomenal. Justo hablaba que no es un mal lugar para trabajar, no importa que uno viva hasta Pollença, hasta Palma, Llorenç. Sí. Nuestro enólogo, Llorenç Coll, viene desde Palma, igual que Francesc, de la caseta que se encarga de la parte turística. Hombre, mejor lugar no se puede estar.
0: Bueno, ellos vienen de Palma, pero vienen a descontaminarse, ¿no?
7: solo van a Palma a hacer las compras, prácticamente.
0: Sí, no. Cuando llega el Llorenç, respira, ¿no? Respira hondo y ya queda recuperado, en el caso. Bueno, ahora anem a la part tècnica. Avui és interessant, perquè la Francisca està en descanso, avui no farà el tast, no fa, però sí que tenim moltes dates, perquè avui ha fet tant de girós, no és veritat, Joan?
3: Sí, bueno, nosaltres aquí hem posat que havia botelles obertes, després hem provat.
0: De fer-ho, m'agradaria que deixar-se molt rodats.
4: Sí, jo crec que ara, bueno, més o menys tothom ha començat en sort blanc, que hi havia molt de giró, això sí que era vera. Si no vaig malament, ja se m'ha el vací de Mortitx, també, de Nepòlito...
0: L'Hipòlito és a Giró, eh?
4: És a Giró, també, perdona, sí.
0: I serien també de la nau.
4: A Giró, rodes d'un pis meu que és en Arenau.
0: És de Petra, tu.
4: Jo som de Petra. I...
0: el pare Serra estava a Cullado, eh? Tenen bol, el pare Serra, que ets. De la nau,
5: és a Giró, Martí.
0: Sí.
4: I bueno, jo crec que després sí que és veritat que podem, jo podria tastar dos, crec que dos són dos rosats, posessin la sessió carbònica de Masia Balda i...
0: Sí, l'has provat ja a veure, Masia Carbònica?
4: Sí, sí, perquè jo hi vaig tenir els meus inicis en aquesta bodega.
0: Ah, pues no, sí.
4: Els meus inicis en el món del vi van ser a Masia Balda i sempre li he estat agraït i ja van treure aquestes maceracions carbòniques arrel d'un poc de tot això de la fira del vi novell i tot aquell truc.
0: Va ser el primer, eh?
4: Sí.
0: I ara ja veig, a la fira n'hi ha un parell que fan pinitos.
4: Sí, jo crec que també són un tipus de vinificacions que...
0: Però s'ha xicat en Jaume i pegui un sot, susto.
4: Són vinificacions que s'han posat bastant de moda ara per treure vins un poc més lleugers i vins amb un perfil diferent.
0: Quina conclusió, Jaume, tu has provat un girós? Els has provat? Tu has provat tot.
5: L'he provat tot.
0: Tu també l'has provat.
7: Sí,
6: l'he provat tot.
5: Jo m'adapto.
6: Creo que los he probado todos.
0: ¿Has probado
6: el Giro Negre, sí.
5: Se me predina siempre de...
6: Ah, no, el sí, el de Guarda. El de Guarda, sí, Giro Ros de Guarda.
0: El Giro Negre és interessant per veure quina diferència hi ha dos Giro Ros. Això sí ho he pogut... Què trobes, Joan, tu?
8: A veure... Perdó, jo ara estava... Ara ho darrer que m'he servit és un Giro Negre blanc de Can Aixertell. Jo dos Giro Rosos, que sí que els he provat, diria que m'era manco l'estil de vinificació.
0: Sí.
8: Excepte de Nau, que potser se'n va més a un vi més evolutiu, tots són bastant similars.
0: Sí.
8: Us altres Giro Rosos. Sí que era veure que... Jo, per exemple, he notat molt fresc, que m'ha agradat molt, us ho giro horror de Mortich, que el millor no és tan calcari com us altres dos, perquè tant marxa un muntat l'atzar el nostre com on és l'altre giro horror, quin era? O de Nacre.
7: De Nacre.
8: Trec que en boca són molt calcaris, no? I normalment, per exemple, Mortich, com que la part, normalment, les parts dalt de la muntanya o sol són més àcids, se nota més aquesta agilitat a la boca, no? O sigui, que sí, no sé com... No estan a la millor sàpid, però sí que era veure que és superelèctric, no? Que sí, també sí. Que està molt xulo.
7: A veure, jo crec que li dona...
0: Sigui la terra i també un lloc on està, perquè sí, no, sempre he dit jo que Mortich seria un cas a part, no és un tot de terra, i de clima, és a part. Sovint, nosaltres hem tingut la gran sort de poder tastar vins d'altura, aquestes coses, Francisca, de molta altura, abans d'estar un de mil i pico de metres, si està a Múrcia, més alt d'Europa, sí, en neu, i jabalís, i vaig dir, però a vegades estem... perquè estava loco, se queixava que ho jabalí li menjaven, que fèiem una tormenta d'huracanes, bueno, un desastre.
7: Bueno, però i a part
0: vivia la vinya allà. No
7: sembrada
0: vivia.
7: A dins roca.
0: Roca, va.
7: Roca pura.
0: La roca
7: era roca pura.
4: Després diuen que Murcia no és res.
0: No,
7: aquesta és molt bona.
0: M'ha agradat molt. Jo, per cert, tenc que dir aquí, que vam agermanar a la fira, quan anàvem a fer el programa de la Brema a Mortich, vam agermanar alta dinazara de mil i pico de metres a Mortich, per ser 20 d'altura. I el propietari, que per cert va morir, per cert, gràcia, va dir, diu, nosaltres tenim més altura, ha dit, sí, de doble. Perquè és el doble, perquè Mortich que té...
7: 400.
0: Més alt i punt major. Però bé, érem vins molt interessants que ballada es fa a l'altura. Molt bé, Joan, molt bé. Però ara has provat un giro...
8: Ara he provat un giro negre fet amb blanc.
0: Jo l'he provat també. Què hi vols?
8: O sigui, el que m'agrada més de tot, perquè normalment tu els blancs de negres no són la meva devoció, però aquest trec que està molt ben fet perquè té molta frescor, molta acidesa, de fer fins i tot se li nota la part sàpida d'ubi, que jo és el que més m'agrada.
0: És golós, eh? És golós.
8: Sí, però tampoc no, o sigui, ara no sé quina graduació té, però no en té massa, 12,5. Està molt bé. Està... O sigui, és un vi que és fresc, que té acidesa, que té aquesta part també de fruita
0: sí.
8: Madura en un as, no? i molt bé, no és com un Giro Ros, com el Llogi, perquè és un altre estil de vi.
0: És un altre estil, però té la golositat i també té la frescura de l'entrada de boca, frescura de fruita. Són germans, però cadascú ho tira perquè
8: sí, un poc més vegetal millor el trobaria
7: aromàticament se nota mucho la diferència entre la Giro Ros i la Giro Negre, és una negra, sí.
0: Hi ha una diferència, has vist, Toni?
4: Sí, no, clar, i de fet és que, bueno, no, home, no és que siguin, però no deixen de ser com aquell que diu dues veritats diferents.
0: El que
4: passa que també és veritat que això són unes plantacions molt joves, però nosaltres tenim aquella vinya experimental que és allà on hi feim vins de col·lecció, que hi tenim aquell replec de veritats autòctones que els anem, estudiant una mica, i n'hi ha algunes que són de plantació molt joves. De fet, això a vegades són els motius pels quals, per exemple, no vàrem arribar a fer un òptim Giro Negre perquè encara...
8: Bé, no, però està molt bé.
4: Faltava la maduresa a la planta.
8: Oi, jo el trob super xulo.
0: Què tal? Ha fet la diferència,
9: Sí, el Giro Negre, doncs, jo l'encontro molt equilibrat. És veritat que nariz notes que no és el Giro Ros, lògicament, però sí que està molt equilibrat. És a dir, té un punt de nariz més que qualsevol Giro Ros en general. Y luego es muy sápido, es decir, es un vino muy sabroso, así que realmente muy untuoso, muy muy graso. Entonces, es muy agradable, es luego muy yo diría que es un vino muy equilibrado, sí.
0: Coincide a vegades el que me deien, o veritat, perquè ens ha estat un giro negre. Sí, però era blanc, com quedam? Diu negre, però era blanc, no ho entenc. Bueno, jo ja m'ho aclarit al principi. Però home deia, té molt bon beure. És una paraula que no sap què ha de dir, però té molt bon beure. Això vol dir, té una entrada agradable. I ja em deia, no com els Giro Blancs. Això hi havia diferents, hi havia nivell, hi havia una diferència.
4: Hi havia gent com a que ja sabia de què parlava.
0: Sí.
4: És important.
0: És important, sí. Jaume, no te volem 10% de tot el que venguis aquí ara avui. Què t'ha aparegut a tu?
9: No, per gràcies penades.
0: Tranquil, que no te sentirem. Què t'ha aparegut? Bueno, vol el Giro Ros, el fareu.
5: Nosaltres aquí...
0: Ara aquí pots aprendre, cuidado.
5: Venim a aprendre.
0: Claro.
5: I de fet, el fet de plantar Giro Ros té que veure amb això. Nosaltres, el que t'he dit, aquests vins que tenim, no els volen canviar, molts estimam, i... quan fas vi en el final la primera pregunta és, no? Què t'agrada? Que és el que xeràvem abans. I això no és només pel públic, és que si tu, a més, l'has de fer cada any, pues és com tot en la vida. Imagina que cada dia has de fer alguna cosa que no t'agrada.
0: Ja.
5: Llavors, començant per aquí, el Giro és un vi que, el que deies tu també, no?
0: Sí.
5: Te permet fer fusta, jove, dolç, mescla. Per tot sol ja n'hi dona. Llavors, claro, per nosaltres, aquests 10 anys, que diuen, no, ara faré un vi. No? Faré un vi, ara hem plantat la planta, l'any que ve tindrem rem, d'aquí un parell veurem el que és el vi, i d'aquí 10 direm, ara pensant que començam a entendre el Giro. Tenim 10 anys per veure el que ja se fa.
0: Aquí ja ha avançat, ja ha una avançada,
5: claro.
0: Aquí hi ha dificultats si el tenen.
5: Claro.
0: Pots aprendre de tot el que tenen.
5: Claro.
0: Està, no?
5: Jo el que t'ha estat...
0: Quin t'ha agradat?
5: Ho tenc claríssim, no passis pena.
0: Ah, sí?
5: Mortit és una passada.
0: No, això ho sabem.
5: Això és una passada. Bueno, jo el que t'he dit...
0: Mortit té un tresor allà dalt.
5: Lo de Mortit és una passada.
0: A més que destaca molt, Joan, destaca aquesta frescura.
8: Sí, sobretot amb boig.
5: Aquest giró...
0: Tu creus, Joan, que a tu t'agrada molt el Terruño. Tu creus que la influència d'aquelles terres que tenen ells de fòssils i ja? Pot ser?
7: No, volcànica i...
0: No és tàgic.
7: És pedra volcànica i...
0: Perquè és recofret. Ja.
7: És pedra volcànica.
0: Sí, però recofret, reconfrió.
8: Toni? I el no li dà el sol.
5: Que, sens dubte, hi ha el clon, hi ha la planta, no? Hi ha la terra, però l'elaboració d'aquest vi...
7: I tiempo de vendimia.
5: L'elaboració d'aquest vi denota una netatge, una qualitat brutal.
7: Este Giro Ros tiene poco tiempo de haberse creado. Claro, sí. antes el público no conocía la Giro Ros. Se iban por Chardonnays y Blancs.
0: Si no lo teníamos,
7: y ya está. Prensal era lo más conocido en la isla. La Giro Ros ha tomado ese lugar que le hacía falta a una uva blanca mallorquina.
0: Sí, sí, sí.
7: Y este estaba en la mezcla del Mortich Blanc. El año pasado he probado el Mortich Blanc 2017, en donde venía esta Giro Rosso, que sí. Hoy se hace por separado, y venía la Malvasía, que está en Esgrog, que es una parcela de las más altas que tenemos. 2017, un vino blanco sin barrica, y se mantenía. Se mantenía por la mineralidad, la acidez. Claro, fue un año muy bueno. Eso no hubiese pasado con la 2018. Pero efectivamente, ahora lo que veo muy divertido en esta selección de Giros es esto, el terruño diferente de cada
0: terruño,
7: uno. El terruño se percibe en cada... Después viene la insignia del enólogo que cada quien lo da, pero se
0: aquí
7: nota.
0: Aquí tenemos, si me permeteu, creo... En Francisco a lo mejor no va a decir res porque fa el tontant de Francisco, això li deim fer por lo darrere perquè clar, ho espatllarà. Però jo diré que el que he trobat com a més seriós seria Udarenau, un vi senyor, és un giró senyor. Aquest, per exemple, podríem distingir la part de sauvatge, si vol dir natura, de Mortich, a la part d'assentament de giró ros de lo que és de la nau, el senyor li dona barrica, també contrasta moltíssim amb el giró negre. Aquest seria el que contrasta més per jo,
9: però són vendidors
0: la idea, no? Perquè els altres estan molt prop per jo. I que s'allunyen un poc de la manera de fer feina, per exemple, de nacre. Una cosa que és curiós, perquè aquest, no sé, m'hauries de dir, Hipòlito, quin tipus de terra emplearia o què faria, però s'allunya una miqueta de lo que són, eh? O sigui, que aquí seria tot una bona oportunitat de poder tastar aquests girons. I no hi hem parlat molt de l'insomni. Jo l'insomni no poden dormir, ja.
3: No, bueno. Jo suposo que era bastant més interessant ara fer un tast avui que ha coincidit tant de girosos.
0: M'ha escrit un microllet, no serà el de l'insomni.
3: No, bueno, l'insomni al final és...

0: y utilizas un poco la Masía para aportarle lo que le falta a lo que le falta un poco a la Giro, ¿no? Que lo consigue la de Mortis, es decir, realmente que es nariz. En principio, la parte, digamos, a mí la Giro siempre me recuerda a mí me gusta, es decir, yo la Prensal es una uva que no, bueno, la veo tan simple que no la entiendo. Entonces, realmente siempre me ha gustado, no, y es verdad, el 90% de los vinos mallorquines son 80% de Prensal y 20% con Chardonnay o con alguna cosita para darle un poco de toque. Claro, eso no tiene gracia, ¿no? Entonces, a mí, la Giro siempre ha tenido un poco esa cosa de que te parece una garnacha blanca, es una garnacha, realmente es grasa, es redonda, le falta nariz, pero bueno, tiene ese punto un poco de se puede trabajar, se puede hacer algo con ella diferente a lo que puedes hacer con la prensa, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido el tema. Y sí, el recurso ha sido añadirle un poco de malvasía, le aporta acidez, le aporta ese punto floral y tal en nariz, y realmente le da vida a la Giro, que es buena en esto. Bueno, yo supongo, ahora no sé, de cara al año que viene he hecho una barrica y vamos a ver una vinificación un poquitín diferente para ver si realmente si con la Giro solamente eres capaz de sacarle dos cosas, ¿no? Ese equilibrio, vamos.
1: Juan Antonio, ¿en qué momento hay un reto? Están hablando de Giro Ross, mire cuántas botellas de aquí, sí, ni ha, que no han pogut venir.
0: No,
1: hemos faltat la Blanqueterra, que també té un Giro molt interessant, i el Carretània, que aquí també tenia un Giro molt diferent a lo que hi havia, no?
2: Jo crec que amb un Giro Ross, antes, o quan se va començar, quan era una varietat que tenia alcohol, que tenia potencial, la gent va associar un poc, com que té alcohol, me pot contar una fusta, li donarem fusta, no? I jo crec que un Giro Ross, quan se va començar, no sé quant d'anys fa, que se treballa, però jo crec que era un vi super clàssic, diguem, no? Molta de fusta, molta evolució. I al final, el que jo trobo interessant provant Giro Rossos, que no han tingut fusta, és que amb els anys t'evoluciona. I jo crec que el que li fa bo a una Giro Ross és l'oxigen, crec, o sigui, l'evolució, no? Per dir, una forma de donar evolució a una Giro Ross és posar-li una fusta, perquè t'evoluciona molt més ràpid. Però jo crec que lo interessant en el fons de Giro Ross és anar provant Giro Ross anyada darrere anyada, perquè és un vi que com que té molt bona acidesa, com que té potencial alcohòlic, com que és més reductiu que el prensal, no és tan oxidatiu, lo interessant és això, és que és un vi que te pot durar molt d'anys, no? Ja. I és superinteressant provar un Giro Ross de 5 o 6 o 7.
1: Però hi ha una cosa, Joan, que t'agrada molt, que és l'espontaneïtat. Sí. La terra, reflexa.
2: Sí, no, això està clar, també. No,
1: un Giro Ross fresquet, me refereix de que tingui un parell de mesos de botella, està molt evolucionat i te demostra moltíssim, t'obri un ventall d'oportunitats, són vins bons de beure, t'ofereixen tantes maroms. Els dies de flor són terribles, perquè quan els obris ja se'n va per tot. Vull dir que és una varietat que té molt de futur. Bueno, haurem de provar la teva, Juan Antonio, quan la traguis.
0: Sí, l'any que viene.
1: Ja no diu res.
0: Le faltan todavía 6 meses de barrica y luego me gustaría un año en botella también para que redondeara un poco, ¿no? Así que,
1: bueno. Que vos pareix si tenim un pollet de temps i provam aquest rosat, que no els hem provat. Hem de provar el fenomen Oxenet, perquè és que aquest any...
3: Això ho faré, a part de que començaran a provar els rosats.
1: Sí, sí.
3: Toni, el que jo opin de Giro Ross. De tots el que tenim damunt la taula, no n'hi ha cap d'igual.
1: No.
3: No n'hi ha cap ni un d'igual.
1: Ni un negre.
3: Bueno, Giro Ross negre, jo la primera vegada que el prou.
1: Jo vaig provar fa...
3: I tenc que dir, enhorabona.
1: Sí.
3: M'agrada molt aquesta estructura que dona dins la boca.
1: Sí.
3: Té la part de la fruita, aquesta fruita cruixent jove.
1: Sí.
3: I la veritat és que sí. M'ha agradat molt. Jo som una gran amante de Giro Ross.
1: Sí.
3: Que és el que dèiem. Considero que són vins que, segons el terreno, segons de bon són, sí, on estan sembrats, segons sí, l'elaboració, ja, te donen uns altres matisos.
1: Ja.
3: I jo som molt amante de Giro Ross tot sol.
1: O sigui, fresc, sense bota.
3: No, amb bota també,
1: ja, no sabia.
3: Però tots sols, no en copatge.
1: Ja, monovarietals,
3: exactament. Trobo que el Giro Ross, quan és monovarietal, quan li ha passat uns anys i...

0: que el que ha dit en Joan són vins que donen, evolucionen, et atrap, que a boca, siguis expert o no siguis expert, t'agraden.
1: Hi
0: ha puestos, jo he provat girarros que donen més una part algo oxidativa, aquells vins que donen un poquet oxidatius i són una passada d'imboca. Sí. A veure que un as ja no és el mateix, sí. Però molt bé.
1: Te
0: tinc que dir enhorabona a tot el que hi ha a la taula, perquè són vins molt diferents i vins que, bueno...
1: Sí. Hi ha una cosa que te volia dir, que no sé si tu, no, si has estat amb tu de provar el recofret, que ja el recogut et salí.
0: Sí, bueno, n'hi ha un parell que són, és igual que aquest giro ros de giro negre,
1: també
0: la part
1: de
0: final també, també és un paquet salina,
1: que
0: han xanat també els seus vins tenen aquesta part salina,
1: la part de la mà bona feta
0: exactament, i, bueno. I mortits, però això de mortits el que m'agrada molt també és de recofret, un d'ells és aquesta part fèrrica de les terres volcàniques, és que dins un paladar és molt diferent.
1: Sí, sí.
2: És la misma parcel·la que la Giro Ros.
1: Sí, ja.
2: Se nota.
1: Claro, claro. Sí,
2: está allá
1: mateix.
2: A pesar de que la Giro Ros va ser mucho más afrutada que la Malvasía para nosotros, más sobre la mineralidad, es la misma parcel·la i se nota esta parte mineral. Sí.
1: Bueno, ara hem fet un canvi, passàvem de blind, passàvem de rosats i tenim... Bueno, no en tenim molts, avui tampoc, ara ens podrem concentrar. Tenim un xanet de rosé, ja, que ja fa un parell de vegades, ja arribarà un moment que no podrà ganar tant, vull dir que al final l'ha de fer dolent. Ara l'ha fet aposta. I també tenim un rosat, que també és igual, és a dir, també ja d'any... està per aquí damunt donant voltes a la pòdio. Jo crec que començarem per ja, perquè més bé serà, no? José Antonio, que ja fa, ja deixem algú més per allà, no? No, però guanya ja l'any, també. A veure, l'elaboració d'aquest rosat.
3: Bueno, el rosado tiene las 5 uvas que tengo en la finca, las 5 uvas tintas, Merlot, Shiraz, Montonegro, Borgoyasa, y compro Callet para terminarlo, ¿no? Entonces compro un poco
1: Callet
3: de Callet.
1: Tiene, pero poco de Callet, ¿no?
3: No, el Callet tiene, pues es la segunda uva, Montonegro es la primera, la segunda uva es el Callet. Sí, el Callet al fin y al cabo, perdón, la primera es el Callet, la segunda el Montonegro. Más o menos, entonces... Al final sí, y luego tiene un poquito de Merlot y un poco de Shiraz, ¿no? Son cuatro mallorquinas, el Merlot y la Shiraz. Hombre, la vinificación es un poquitín complicada porque al final estás hablando, en el caso de la Montonegro, por ejemplo, hay Montonegro que recojo la más verde para quitarle un poquitín antes de recoger la tinta, y luego hay Montonegro que viene un poco de un sangrado de la Montonegro, que le viene bien el perder un poco, el mejorar un poco la relación pulpa-orujo. Y entonces al final te encuentras con siete vinificaciones, con siete depósitos diferentes, de 200, de 500, de 200 litros y tal, moviendo las lías durante 5 meses para luego al final conjuntarlos y filtrarlos y embotellarlos. Entonces, desde el punto de vista de elaboración, seguramente es el vino que más trabajo da. Pero me he acostumbrado a eso, a hacerlo así, y ahí está, ¿no? Siempre te sale un pie de cebolla, la extracción es muy, muy, muy ligera, no saco más de un 50% de la extracción de la uva, y más o menos eso es.
1: ¿Ocupáis es siempre igual cada año?
3: Más o menos, es decir, siempre suele llevar mis uvas, Merlot, Shiraz participan alrededor de un 20, un 25%, que son las dos uvas foráneas que tengo. Montonegro y Gorgoyasa, Montonegro y en este caso un poquito de Scursac, porque planté 500 uvas el año pasado, 500 parras el año pasado, y replanté parras de Merlot, son las minoritarias, y luego también tienes el Callet y el Montonegro, que son las dos un poco que las más mayoritarias, que aportan alrededor de un 50%.
1: De acuerdo, muy bien. Verónica, ¿te ha parecido?
2: Me ha parecido muy bueno, muy fresco. Sí. Nada pesado a lo que justamente la gente está buscando hoy en un rosado pálido. Sí. Es más una frescura que una pesadez, que es lo que es el mercado actual. Así que, no, tu rosado hoy está maravilloso. Sí, sí, una buena añada.
1: Joan, ¿no?
4: No, bueno, super ben fet tot dos, es diu color preciós. I, o sigui, super aromàtics tot dos, super expressius i gens durs amb olla, és a dir, que al final durs rosats, és a dir, són vins rosats que se poden veure tot sols, com aquell que diu, per tant.
1: Segons els darrers estudis de consum, rosat ha passat ja en un negre.
4: Sí.
1: I en un blanc, ja diguem.
4: Sí, sí. I sobretot aquí a Mallorca, no?
1: Sí.
4: No sé si és a nivell espanyol o tal, però jo crec que Mallorca...
1: A nivell espanyol, realment espanyol. O sigui, el rosat ja entès està considerat un vi de segona categoria, perquè no era ni blanc ni negre, era clarete. Ara no, ara el rosat d'ara, nosaltres hem tingut la sort, Francisca, de tastar el rosat de que tenien hasta anys de bota.
4: No, super, super ben fet tots dos, és a dir, tots els aspectes.
1: Hi ha algú que podria distingir el d'enxanet amb el de Son Prim?
4: Bueno, jo crec que...
1: Son Prim és una varietat forània.
4: Un poc de perfil aromàtic, no? A millor Son Prim és més fressa, o sigui, és més... Sí, més fruita vermell, l'altre té aquesta part també de l'herbaritat local de Can Xenet, que és el millor que aquella te dona una part més vegetal, no? És com a mi un poc més mediterrània.
1: Ja, bé.
4: A nivell aromàtic,
1: Jaume, com feia d'aquest roset? Veia les mans, ja ho sé, però vull dir...
5: Un carinyo.
1: Un carinyo, no, també.
5: Nosaltres fem aquest blanc de merlot. És que llevam el color perquè quedi blanc. De negre.
1: Sí.
5: I tu quan el veïs pareix que és aigua.
1: Seja més que no te senten molt. Sí, ara. Ara.
5: Nosaltres quan fem el blanc de merlot ho forçam. Estem a descolor que quedi com aigua, se força.
1: Sí.
5: Però en aquest roset se respecta el color que diu ell. I és vera que no n'hi ha molts fet de cabernet.
1: Ja.
5: I el cabernet és l'eterna conversa. És un altre cabernet o un cabernet de Mallorca. Un altre cabernet o un cabernet roset, no? I no té misteri, és que al final nosaltres pensem que el vi se fa a vinya. I el que hem aconseguit a bodega és que tot el rem que empleem sigui nostre. Totes les vinyes són nostres.
1: És important.
5: I a partir d'aquí hem aconseguit una estabilitat entre anyades.
1: Ja. Yeah.
5: Però el comentari per jo seria, no? Jo com a espectador, ara mateix... que curiós, no? Veus dues botelles, càpsula blanca, etiqueta blanca, negre i rosat, el color, no? Dius, podrien ser... No? Tots dos han de fer el que han de fer perquè la botella arribi on ha d'arribar i faci el que ha de fer. I els veus de fora, no els ots, i dius, bueno, tampoc poden ser tan diferents, no? I després la copa són dos mons. I crec que això és el guapo del món del vi.
1: No, i també molt interessant.
5: Que realment molt tens dos mons aquí a la copa, i això és el que més... crec que al final és el més interessant.
1: Han dit en un principi que s'ha de respectar el gust de cada consumidor. És a dir, que té
5: bon
1: unes
5: vi,
1: tendències...
5: Un bon vi és un vi que vols una altra copa.
1: Sí, bueno, sí.
5: I un vi coronut vols una altra botella.
1: Jo sempre dic, jo, com ens demanen, quin és el millor vi? El millor vi és el que gust, el que agrada. Eh? Sempre, un bon vi, trobaran vins especials, el que vulgui, per altra, el que agrada. Molt bé, Jaume. Tu què trobes, Toni?
6: Jo, la veritat...
1: Vosaltres també feis un rosat bon.
6: Nosaltres també feim un rosat, i és veritat que el que parlava ara en Joan, que jo crec que aquesta tendència que han agafat els vins rosats tant a Mallorca com a arreu del món ens estem en els números de consum, en els resultats i en els increments de consum d'aquest vi, sí que és veritat que evidentment són dos rosats que tot i poden estar elaborats d'una manera similar amb varietats diferents, evidentment donaran perfils de vins
1: és
6: diferents.
1: És important això, que el consumidor ho sàpiga, no?
6: Claro. Tu, el que diu en Jaume és que té tot el rebot. Si tu ara a nivell visual
5: sí, senyor,
6: a una tenda, a una estantia, veus ser dues botelles, dius...
1: Sí.
6: Bueno, sí, no...
1: La conclusió és que no tots són iguals.
6: I que, a més, amb un parentesc molt similar, no? I després, en canvi, dins la botella, el que hi ha és completament diferent.
1: Sí.
6: Tot... I tornem allà a el que parlàvem abans, de que depenent un poc del perfil de consum de cada un i dels gustos de cada un, la gent pues, tria un camió, tria un altre, vull dir, és que no.
1: Ja.
6: Però vaja, jo trobo molt, molt interessant tot el que s'està fent a dia d'avui, parlant de Mallorca, perquè estem ara amb Balaguer mallorquins i xerrant del vi mallorquí, de la professionalització i del deteniment que se li té a l'hora d'elaborar un rosat.
1: Sí. És interessant això, m'ha fet recordar ara un detall que la setmana passada parlava amb una bodega de zona de la Manxa, que els fan fires de vins per descobrir el seu vin, que són poc conegut, i li va agradar molt aquesta idea de saber el que tenen el gust de consumidors, perquè diu, un altre ens interessa molt saber. I jo he pensat una cosa, que amb aquest, el que hem fet avui, el que ens va ajudar tots aquests visitants que van venir a la fira, m'han donat unes idees de que quins vins els agraden i, a més, de quina manera han d'anar el tipus de cellers, quin tipus de vi han de fer. Frescor, entrada, la idea de golosos, aquest tipus de vin que m'han reflexat avui, més o manco, que és el que agrada més. No molt complicat, tenint en compte que, pràcticament, a part de provar-los, com m'he tingut, tots els que duien grans reserves ja estan poc puntuats, és a dir, els estaven més per curiositat, no s'interessen ja per vin de grans reserves, no? Aquí podríem dir que un se va destacar molt, que era el 500, recordo en Àngel, que era un manto negro que està fet dins d'una barrica de 500 litres amb molt de temps, tenia una riquesa de fruita, ja, però clar, són vins lògicament que potser no estan tan acostumats, que avui en dia ja veuen vins frescos. Jo em deia moltes bodegues de la península que ja les seves grans reserves ja no els fan tant, ja són reserves d'un any o dos, ja no són més en aquest cas.
5: Que jo també crec que és un tema també de moment, no? Perquè un vi va en un moment,
1: clar,
5: i tu ets a una fira i fa calor, i fa bon dia.
1: Sí.
5: I tu que te queda la sensació que fresc, sí, que bo, que alegre, no?
1: Sí,
5: per reserva, potser la vols un altre moment,
1: sí,
5: d'una altra forma. Més allà del consum, i que està, sí, clar, i les tendències que,
1: sí,
5: estan
1: però,
5: clares.
1: Jaume, jo el valor és que estem xerrant, sabem, consumidors, gent que compra vi. No estem parlant d'un lloc, que ens reunim com feim molt, i parlant de vi, feim un tant de vi amb gent que més o menys ho sabem, i per la nostra opinió no té res a veure amb
5: el que m'ho ha dit. Per defensar un poble que nosaltres feim.
1: Sí, sí,
5: si
1: està,
5: 20,
1: tot, està ben
5: 2021,
1: defensat.
5: Nosaltres tenim un negre 2021, que ve a ser un camí cap a una reserva, una gran reserva. I si diràs com mantenim la frescura... Bueno.
1: No,
5: dins
1: l'únic que no ho veus,
5: no passis pena,
1: però ja vos diré,
5: però ja me toca fer aquest paper, si no,
1: sí,
5: no
1: fer, jo t'ajudaré.
5: El tema és el que jo dic, crec que aquest vins no, sí, és més enllà de que un que en sap pot estar en un moment donat, que aquest vins se disfruten veient-los,
1: sí, sí,
5: i se disfruten lo millor amb un menjar, se disfruten en calma,
1: i, sí, que, sí.
5: És una reflexió, no? Nosaltres com a bodeguers, cert, per nosaltres no podem completament 100% seguir les tendències,
1: ja,
5: perquè
1: ja,
5: estirem morts,
1: ja.
5: Tu no,
1: ja,
5: pots rebessar la vinya de Giró i ara plantar la nova,
6: no,
5: que...
6: I d'aquí 10 anys tornar a plantar la cabernet,
5: no, almenys si fas reserves.
1: No.
5: Que cada menys gent la veu.
1: Bueno, jo te, ara
0: bueno, jo, vos puc fer un comentari?
1: Sí.
0: Mira, jo te diré una cosa de la que sí m'agrada d'ovins que estàu elaborant avui en dia, és perquè el mercat considera que ha canviat un poc. I ha canviat a la part més jove. La gent jove. Què és el que passa amb la gent jove? Que cerquen coses afrutades, coses fresques, que
5: si,
0: estan
5: si bou,
0: de copeo.
5: Si bou.
0: Bueno, boven.
5: Menos.
0: No, jo crec que boven inclús un poquet més de lo que se bevia antes aquests 20 joves. A lo que anem passant, a la gent que ja duim bastant d'anys, tenim uns altres criteris, un altre sistema, no? En què passam? En aquests vins que tenen unes altres estructures, tenen més cos, són reserves, inclús, bé, a dins tota aquesta línia. Per què? Perquè quan entram a dins amb un cert grup, mos seguim dinam, sopam...
5: Aquests joves se faran grans.
0: Exactament. Per la qual cosa, aquests vins s'han de seguir fent. No, s'han de seguir fent, no se poden perdre. Per què? Perquè els seus guts aniran canviant moltíssim.
5: Igual que un dolç, no? Un semidolç, sí. És una entrada per ser gent que no ha begut mai un vi.
1: O
5: un espumós... No. És una cosa que pot ajudar a començar... Jo tinc molt d'amics que, jo no sé, arriben als 30, 30 i pico... No, és que jo no veig molt de vi. És que no, normal. Sí, uh-huh. Ara estàs a l'edat de començar el que tu dius, a seure a una taula on se demana vi, no una cervesa...
0: Exacte. Jo et diré una altra cosa, Jaume. Jo he descobert fa 3 o 4 anys, tenc que dir per una bona mestra que tinc, bueno, que tot la coneixeu, que és Catalina Bibiloni, i molt de pits, antes de provar un gran vi, bevent xampany. Mm-hmm. Xampany, o cava, o espumós, o...
1: Xampany és de xampany.
0: Bueno, xampanys, caves, espumosos, el que sigui.
1: Espumós.
0: Bombolles, exactament.
1: Espumós,
0: i sí que és algo que ella me va ensenyar i haver comprovat, i si no, vol reciu, vol algú comprovar o comprovau, és que t'obri la boca i t'obri els sentits. Disfrutes molt més, llavors, tant d'un vi blanc com d'un vi negre que té una solera, no? Que té el seu temps, té els seus anys i els seus reposos.
5: Claro, i nosaltres, jo, és que ja et dic, me toca representar lo nostre perquè ens ha convidat.
1: Ara m'ho veig.
0: Però l'important és que hem de conservar les dues parts. Hem de conservar perquè...
5: Encara que facis reserva, com mantenir la fruita? Que és això, un 2021, que ara tu l'ensumes, és tot fruita.
1: Aquest xiratge avui, ara ja entrant dins del lujo puro, ja entrant, ara molt faltaria l'artist, ja m'on aniria per allà,
6: allò el que diuen Jaume, tot i he de dir una cosa, tot i que no sigui el meu perfil de consum i no és per tendències, defens... En certa manera també defens el que fan ells en aquest cas, perquè ells fan més defensor d'aquest estil de vins, i he de dir una cosa, que si les grans bodegues o les grans zones vinícoles no haguessin mantingut la seva essència, a dia d'avui ningú podria fer-ho. És que tampoc no ens poden regir només per tendència de consum, ni modes, perquè si no li perds l'essència en el teu vi. Vull dir, imagina tu que Barolo s'haguessin aturat de fer Nebbiolo de com les fan, imagina que...
4: Brunello...
6: Sí, jo també trob que s'ha de seguir un camí i sempre jo quan veig gent a la bodega dic el mateix, el vi no és Coca-Cola, no el poden canviar cada any i fer un depòsit és un producte que està plantat a la terra, mateix, que té una feina
5: el guapo de la bodega que tens l'espai per poder fer una sèrie de vins, per això xerrava dels nostres nou vins, perquè cada un té com el seu puesto. Clar. I té la seva història i el cirà no té res a veure el que vol ses negre o el que vol el rosa, cadascú té el seu moment.
1: Jaume, molts fotxotens. Aquest cirà de la nova plantació...
5: Segon any d'una vinya.
1: No els hi vaig conèixer jo.
5: Segon any d'una vinya. Nosaltres ens sovint 20 van guanyar aquesta medalla. El 21 no l'hem presentat.
1: Va ser el primer millor d'Espanya, el millor vi cirat d'Espanya.
5: Un de 20 del món i únic d'Espanya. Imagina't. Medalla d'or, cirat del món.
1: D'una medalla grossa.
5: La mateixa vinya, el segon any.
1: Sí, imagina't. Dues medalles ja d'oro.
5: Jo crec que aquest vi d'aquí, que no has d'esperar per veure'l.
1: No, però...
5: No pots obrir la copa, però d'aquí 5-10 anys tindrà coses que contar aquest vi.
1: No. Moltes
0: per això
1: coses.
0: El que hem de fer és comprar... Dur botelles.
1: Almenys.
0: Una la prova és ara, l'altra la
5: prova. Si no, veniu a bodega, ja tens des 2013, i t'estem a 13.
0: Vale, d'altra la bodega.
1: Si n'hi ha gent que ha tingut la sort de trobar l'os, també. Bueno, ara, bueno, fem...
5: Gràcies, Toni, gràcies.
1: No, fem un tast ràpid, perquè mos tenim 2 minuts. Joan, ja t'ha aparegut, has tingut temps.
4: Sí,
1: has
4: no.
1: Has provat amb el Sergio Arboni,
4: sí,
1: també.
4: Sí, jo també. He tingut la sort de poder-los aprovar tots, mira. Bueno, ho de son primer aquest cirà m'apareix, o sigui, jo m'encanto cirà perquè té aquesta part de violeta en una,
1: sí,
4: i el trot super floral, super
5: fred. Clovers.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Hi ha gent que li encanta, no. Gent que no el vol ser.
4: Jo n'he fet, em faig de cirà i n'he fet moltes vegades i té un handicap aquest de que és una varietat que se tanca molt en una, que moltes vegades és molt poc expressiva i aquí vull estar, però vamos, una bomba de fruita, que és l'important, no? O sigui, l'estil d'aquest perfil de vi que és fruita.
1: I la moció carbònica t'ha frescut.
4: I la moció carbònica es tira més cap a una fruita més, més vermella, més sí. fresca, no és una fruita tan oscura, no té aquesta sí. part floral, no? Fins i tot...
1: Sí.
4: Trobaríem una part de quasi pell de taronja, no? Que és, sí. que és fina, no?
1: Sí.
4: Però també molt bé, molt bé.
6: El que en boca, clar, la Manta Negra també és una veritat més madura, de
1: clar,
6: de
1: clar,
6: fruita,
1: clar.
6: I està més madura, però el nas és guapíssim.
1: Sí, el Toni, és, i el Xirac t'ha agradat també.
6: I el Xirac m'ha agradat molt.
1: Bueno, si marxes que el van aquí ja el coneixies.
6: En aquest ja el coneixíem, ja però a vegades feia estona que no el catava, és veritat que m'ha sorprès.
1: Aquí a la fira van tastar amb Macià Balda, el Badú, i va ser també molt...
6: Però clar, aquí és...
1: El va de boure, frescor... Tu què tal la provaste?
2: La maceración carbónica es ideal para la gente que va empezando, que está hecha para esta gente que necesita algo fácil de entender. Una carbónica, esa es la ventaja de la carbónica. Pone en valor esa fruta, sí. es manto negro, entonces tiene esta, este cuerpo en boca, pero bueno, esta sirá está
1: sirá,
2: linda.
1: Es sirá,
2: Claro, no es solo la variedad, es también el tipo de vinificación.
1: No,
2: esta
1: no.
2: es una vinificación más trabajada.
1: Muy trabajada.
2: Entonces la diferencia está
1: chulísimo.
2: Tú sabes,
1: no sé si sabes que Mortiz tenía un Shiraz, uno de los mejores
2: Hombre,
1: de Mallorca.
2: Hombre, sí, lo sé.
1: Tenía.
2: No, lo sigue teniendo, es el U.
1: Sí, es el U. Tenía uno especial, hace tiempo.
2: Sí, sí, esa Shiraz es lo que hoy es el U o de vez en cuando el Montjoya. Es decir, es la misma parcela en años excepcionales se hace el Montjoya y es un
1: también
2: exactamente es esa famosa Shiraz de la que hablas es que hoy es
1: un día,
2: Blue y Montjoya
1: un día lo traeré lo probamos vamos llevando Antonio, ¿tú? ¿Qué tal te ha parecido?
7: Yo la Shiraz la tengo, me gusta, es de las francesas la que me parece más mediterránea, más versátil para este clima, porque realmente ya los cabernets Y los merlots y tal están, yo los encuentro un poquitín fuera de latitud y a veces te sacan un poco las piracinas, pero la Shiraz es una Shiraz mediterránea potente, golosa, está muy bien, está perfecto, vamos.
1: ¿Y el macerazón carbónica?
7: Es un vino fácil, es un vino es un Beaujolais
1: realmente
7: y muy fácil de beber, muy, yo creo que
2: mediterráneo.
7: Sí, muy
1: mediterráneo.
7: Es un Beaujolais, efectivamente, con el manto negro le da ese punto mediterráneo, es decir, un poco lo que sería la Gorgoyasa en vez de la Pinot Noir.
1: Sí.
7: Pues trasladamos la Pinot a la Gorgoyasa y esto sería un Beaujolais de aquí, de Mallorquín. La verdad es que está muy bien, es decir, como vamos. Yo creo que para el verano esto un poquitín fresco en vez de un rosado o un blanco es perfecto, vamos, para la gente que le pueda gustar,
0: digo,
7: el tinto.
0: Estos vinos, los vinos para la gente joven que quiere empezar a probar los vinos tintos.
1: Bien, un minuto.
7: Y para la gente que quiera beber un vino de terraza.
1: Sí, sí. Un minuto. No,
0: no tenemos
1: minuto.
0: Más.
1: No,
0: ya
1: un
0: está.
1: Minuto. No, un minuto. Puedo charlar un minuto.
0: No, es lo que te he comentado. Encuentro que estos vinos, el de maceración carbónica, tienen esto, que la gente joven que no, que les gustan más los blancos, que ya se instan, que yo este año en la feria me estaban preguntando mucho y me decían, ¿vino negro? Sí, probad los rosados también. Los blancos ya los conocéis. Iros un poquito a los rosados y iros un poquito más a los tintos. Y algunos tintos ellos los encontraban un poco fuertes. Pero, sin embargo, todos los que probaron en maceración carbónica dijeron, wow, es un cambio.
1: Sí,
0: i vale la
1: pena.
0: Un vino
1: diferent. Bé, amics, no, avui m'han passat de ròstia de totes maneres, però ha estat un plaer de tenir-vos aquí. La veritat és que moltíssima gràcies a tots per venir, sobretot. Vosaltres representeu tots aquells que estan en el pòdio, perquè estan tots, realment, perquè no han pogut ser aquí, per raons, també estan representats. Jo d'aquí vull dir als nostres oients, si això m'ordona, la veritat del nostre programa, que sempre deien que el vin de Mallorca tenen un nivell molt alt, se nota en tots els aspectes, perquè aquí hi ha les votacions no solament de tots els visitants mallorquins, sinó que n'hi ha moltíssims d'estrangers i de la península, que això també va ser la gent de la península de la Rioja, que hi ha el Polmo, en Riojitis Aguda, que me deien, jo no m'ho pensava mai que hi ha vint tan bons, ningú s'ho pensa, no? És com aquell que va anar a Tailàndia i van dir, fan vikings, claro, fan vikings boníssim, claro, per suposat, Bé, començant, Verònica de Mortí, moltíssimes gràcies
2: Muchas
1: per venir
2: gràcies.
1: Avui. Ha
2: gràcies
1: estat un
2: per
1: plaer, enhorabona per estar al pòdio.
2: Gràcies.
1: Joan, que res, tu ja saps, enhorabona per la bona feina que fas.
4: Gràcies.
1: Espero que tornes a vendre
4: no,
1: l'altre
4: claro,
1: dia.
4: Segurament, segurament.
1: Toni, també tu t'estàs convidat un dia.
6: Ha estat un plaer.
1: Ha estat amb nosaltres també, no? Mos duràs coses de
6: canes. Seguirem duent coses noves i coses...
1: Farem coses i coses, no? Molt bé. Moltes gràcies per venir. Enhorabona, Jaume, enhorabona per
5: gràcies,
1: tot.
5: Gràcies, gràcies. Tornem-lo de sempre.
1: Que xirat, boníssim, el teu rosset. Moltes memòries a ton pare i tot i que estàveu bona feina en celler.
0: Has de venir un poc més.
1: Has de venir més, vendrà més. Bueno, José Antonio, bé, quan t'hi veia el crit sempre bé, eh?
7: L'intento, l'intento.
1: No, sempre molt bé. Moltíssimes gràcies i enhorabona també per ja... Crec que és la tercera victòria ja, per dir qualsevol cosa. Vol dir molt, també. Jo dic que ja està, no? En aquest cas, molt bé, moltes gràcies també.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Francisca, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
0: I... No, gràcies a vosaltres i la veritat
1: ha estat un plaer, avui,
0: perquè estàvem en vinicultors joves.
1: Joves i bon vi.
0: Que estan
1: bon
0: fent tant coses amb bon vi.
1: I bon vi.
2: Gràcies.
0: I això és molt important.
1: Tenc que dir que tenc molta felicitat per vosaltres, no he volgut interrompir perquè molt de gent m'ho diu, no, bona a tots, per la bona feina que feia, m'ha agradat molt, n'hi ha que ha agradat aquest beat, però molt de disculpar, perquè avui és molt entregut el nostre programa i tot, havíem de tenir puesto. També hem de dir que l'estrella de que han vist xerra de la forn, perdona, l'enhorabona a tots, i m'ho ha fet una encimada de flan cremat.
4: Mare meva.
1: No, sí, això de bici i fora règim. També el nostre sponsor del Serral Morado i Botifarró Mallorquí, fet seu, i formatge de Menorca. Jo també he dit un parell de nits per meus, del nostre. Bé, moltíssimes gràcies. Gràcies també a Ràdio Pollença per estirar tant de temps en un altre. Ha estat un programa que ha valgut la pena. Alidò. Fins dimecres que ve. Adeus, amics.
2: Gràcies.
6: Adeu.
2: Adiós. Beban vino. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. S'ha pegat foc a un assentament de barraques al costat de la via de cintura de Palma. Anem fins allà perquè la nostra companya Victori Morell ens expliqui què està passant. Victori, bon dia. Què veus? Què passa?
2: Bon dia, doncs, des del pont de Songoleu, la panoràmica és molt clara, rostolls cremats, fustes calcinades i restes del que deixa aquest incendi declarat avui migdia en un assentament de barraques situat de vora la via de cintura, a l'alçada del poliesportiu Germans Escales. Un dels habitants de la zona ha explicat que el foc podria haver-se originat a causa d'una llosca de cigarreta, tot i que a aquesta hora les causes encara no són clares i continuen sota investigació. L'incendi s'ha declarat poc abans de les 3 i ha obligat a mobilitzar diverses dotacions del Bombers de Palma, així com efectius de la policia local i un vehicle logístic del SAMU 061. Finalment, no s'han registrat ferits ni ha estat necessària l'actuació dels serveis sanitaris, tot i la columna de fum que s'ha pogut divisar des de l'autopista. El foc ha afectat principalment el descampat amb vegetació seca i aquesta zona propera al petit assentament de barraques.
1: Gràcies, Victori. Això està aferrat a la via de cintura de ciutat, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia. La circulació s'ha vist afectada?
3: Sí, bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via de cintura, començant des de Son Rapinya fins a Son Costera, trobant tràfic lent. D'altra banda, també trobant retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca i l'autopista de Manacor fins a incorporació de la via cintura. I també, degut als incendis, trobaran retencions a la carretera de Llumalló, sentit Palma, des del Coll d'en Rabassa fins a incorporació de la via cintura. Això és tot per ara. Bona tarda.
1: Gràcies, José, i no deixem els successos perquè està ferit greu un motorista després de xocar contra un mur davant l'església d'establiments.
4: Un poc més tard de la 1:30, l'home de 55 anys ha pegat contra un mur i ha patit un politraumatisme sever. Una ambulància de suport vital s'ha avançat, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, ha estabilitzat el motorista i l'ha traslladat a l'hospital de Son Espases, on roman en estat molt greu.
1: I el govern ja ha començat a fer feina en la redacció del nou pla director de la indústria pel període 2027-2031. Mobilitzarà 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
4: El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.
5: Durante esta legislatura, más de 25 millones de euros que hemos destinado ya en ayudas a la industria, en modernización, en maquinaria. También hemos incluido al sector construcción, que es un sector muy importante dentro de esta economía. Y lo que estamos haciendo es invertir para mejorar la competitividad.
1: Els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret amb bars tradicionals fins al 2029.
4: La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies. El director general de Pesca, Antoni Grau, creu que amb aquest nou aval d'Europa s'ha demostrat que es fa una bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
1: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres seguim en directe, reprenem un directe aquest cap vespre i, com sabeu, començar un petit ple, un magazine de cap vespre de Ràdio Pollença i, com sempre, darrerament estem acompanyats amb en Jaume a la mà, nostre company. Molt bona, Jaume. Com estàs?
1: Estàs molt bé. Has fet festa avui, o no?
0: Sí, això sempre s'ha anat a fer un poquet. S'ha descansat el cervell. I va bé, nosaltres vos acompanyarem aquest cap vespre. Vos hem de dir que tindrem, i és que a les 5 i mitja toca ronda l'oposició i és el torn del Partit Popular amb el seu regidor David Alonso. Parlarem de temes d'actualitat de Pollença, coses que també volíem parlar ells, principalment també de la problemàtica de pàrquing, de totes aquestes iniciatives que han sorgit, i bé, i d'altres temes que volíem parlar. Després, tot seguit, a les 6 i 5 tindrem Upipero. En teoria era demà, però per motius de gent no han pogut, i ho han passat en el dia d'avui. I a les 6 i 5, després de la connexió amb Vivetres, tindrem els nostres piperos i mos parlaran del darrer partit de Mallorca, que encara pareix que no veu la llum de tot, però bé, bon moment que mos conten Upipero, la tertúlia sobre futbol i sobre el Real Club Deportiu Mallorca, Ràdio Pollença. Molt bé, i amb això arribarem a les 7. Jaume, nosaltres, com sempre, hem de fer un repàs a l'agenda. Si t'apareix, mos posàvem per feina.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana. A l'agenda de Ràdio Pollença.
0: Avui, dona, per feina hem de comentar informacions de l'Ajuntament. Hem comentat molt, però, per exemple, tenim les preinscripcions obertes per les estades d'estiu, per el poliesportiu de Pollença, Port de Pollença. Per juliol i agost hi haurà serveis opcionals de matinera i menjador. També les del parc de juny i setembre seran dels dies 25 a 28 de maig.
1: També hi ha prescripcions per a l'estiu jove a través de l'enllaç a partir de dilluns, d'aquest dilluns 11 de maig, o sigui, era després ahir, a les 8. Les activitats es fan de dilluns, dimecres i divendres durant els mesos de juliol i agost i estan adreçades a joves nascuts a partir de 2014 o més grans, a partir de 195 euros.
0: Molt bé, més coses que vos hem de comentar. Tenim l'Escola Viva d'Estiu del Port de Pollença per infants d'entre 2012 i 2015. Serà juliol i agost de 10 a 2 en el Port de Pollença. Són 60 euros i les preinscripcions es poden fer ja mateix fins demà a través del QR que trobareu a xarxes socials.
1: Molt bé, perquè fa benestar social, prescripcions també per les activitats d'Escola Viva d'Estiu del Parc de Pollença. Adreçat als infants nascuts entre dos.
0: Ho tornant a recordar,
1: dir,
0: per si
1: de cas. Mos hem embuat, jo m'he embuat, perdoneu-me, Bruno ho acaba de dir. Si un cas passam a la següent.
0: No passa res,
1: l'Ajuntament ha publicat les bases per a constituir una borsa d'informadors turístics personal laboral temporal. El termini de presentació d'instàncies és fins dia 15 de maig i l'instància està disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
0: Molt bé, també tenim, per exemple, un parell de coses en quant a festivals i oci. El Festival de Pollença té la banda d'abonaments fins dia 18 de maig a l'oficina del festival, això serà en un claustre de convent, i a Sosqueno Rock ja té la banda les entrades per a concerts que es fan a Can Escarrinxo dia 6 de juny. La podeu comprar a la seva pàgina web, sosquenosrock.com, per 10 euros.
1: I aquest divendres al carrer, serà divendres 15 de maig, aquest divendres, a la plaça de Calen Monares, faran jocs d'aigua per refrescar-nos, festa holi i polos per a tots els participants, per infants de 6 a 11 anys. L'horari és de 5 a 6 i mitja, les places són limitades, les inscripcions...

0: la Fundació Cors Oberts farà un mercadet solidari que serà aquest cap de setmana, aquest 16 i 17, que són dissabte i diumenge, de 10 a 2, i serà al pati del Sagrat Cos, carrer Mallorca, número 30.
1: Ara, en quanta gent anem dia per dia, avui tenim dues propostes. Bé, una presentació. Se presentarà la campanya sensibilització familiar des de l'Ajuntament, anomenada És la teva responsabilitat, una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats a la responsabilitat envers els seus fills i filles a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament.
0: També per avui dimecres, l'Ajuntament presenta el Pla d'Herberat de Pollença, càrrec de l'equip tècnic, ha redactat el document. A les 7 de l'hora baixa serà avui el Saló Cultural del Port de Pollença.
1: També demà dijous tenim, segueix aquest cicle de conferències de la UOM a la xerrada Pirates i Corsaris Mallorquins a l'edat mitjana. La doctora Victori Burguera, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts en un Saló Cultural del Port de Pollença a les 6. És gratuït.
0: I seguim. Demà dijous 14 hi haurà Cineclub al Club de Pollença. La pel·lícula La Buena Hija serà a les 8 i mitja. Les entrades per socis són a 4 euros i per als no socis 6 euros.
1: I ja dins el cap de setmana, dissabte, un concert del Conte Simfònic Pere i el Job de Sergei Prufiev a la banda música de Pollença i alumnes de primer d'ESO de Montición a la plaça Vea a les 7, també gratuït.
0: I vos recordant que en aquest diumenge arriba la 28a Festival 28, perdó, Festival Internacional de Teresetes, amb l'espectacle Amalí, de la companyia Chip Chap. A les 11 serà al carrer de Pere, aquí, als jardins, davant del convent de Sant Domingo. L'entrada és gratuïta. I les hipnosis, moltes vegades els objectes oculten secrets i altres són les persones els que els oculten. Amalí és un poble ple de rates que ningú explica d'on s'han sortit. Però i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat allà? Haureu de venir a veure-ho i descobrir-ho aquest diumenge, dia 17.
1: I també diumenge, abans d'acabar la setmana, hi ha un concert solidari del Festival de Pollença a benefici d'Ava i Mar en Raquel Camarinha, que és soprano, Joan Areu al piano, a les 7 i mitja en un pati de l'Ajuntament de Pollença. Són 10 euros i podeu adquirir un tiquet de l'oficina a la web del Festival de Pollença.
0: I pel que fa a exposició, recordar-vos que l'Iglesia del Convent de Sant Domingo segueix l'exposició que va hibernat, La Muntanya Màgica, serà fins al 15 de juny, oberta de dilluns a diumenge, de matí a 10 i mitja a 1 i mitja, i és cap vespres de les 5 a les 8. I també a Can Llobera, El que ens empodera, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva, amb imatges dels usuaris de Paradis.
1: I doncs, Jaume, nosaltres acabem així aquest repàs a l'agenda. Recordar-vos que d'aquí uns 15 minuts començarà la ronda de l'oposició amb el Partit Popular per parlar sobre l'actualitat de Pollença.
2: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: La lluita per la permanència ja no és una batalla futbolística, és una qüestió d'instint. Cada jornada que passa ho confirma. Els equips de baix no rendeixen, no importa el rival, no importa el context, no importa si davant hi ha equips construïts per jugar a Europa o que a la fi puguin tocar la glòria europea. Quan arriba aquest moment de la temporada, la classificació deixa de respondre a la lògica i comença a respondre a una altra cosa molt més primària, la necessitat de sobreviure. Equips que fa setmanes semblaven condemnats, ara competeixen amb una ferocitat inesperada. Guanyen partits impossibles, tomben rivals amb objectius més brillants, més mediàtics, més ambiciosos, perquè mentre uns juguen per il·lusions de grandesa, els altres juguen per continuar existint. I sovint, dins el futbol, la por a la caure pesa més. El Mallorca ho sap, i per això el partit que jugarà en un parell d'hores davant el Getafe no és només un partit més, és un partit i un punt d'inflexió emocional, perquè el resultat d'avui marcarà inevitablement l'ambient que es viurà a la final anticipada de dissabte davant el Llevant. Un Llevant que arriba la fletxa cap amunt, reforçat per haver sortit del descens i amb aquella energia tan perillosa que tenen els equips que tornen a creure. Just al contrari del que pot provocar la por quan s'instal·la dins un vestidor. Dubtes, presses i cames tembloroses. I sí, hi ha motius per tenir por. Seria absurd, no geró. La classificació està comprimida. Cada error costa caríssim. I el calendari no regala absolutament res. Però també hi ha una altra realitat, que convé recordar. El Mallorca continua viu. Continua depenent de si mateix. Continua arribant a aquestes jornades decisives amb opcions reals de salvar-se. I ara, en aquest punt exacte de la temporada, ja no basta jugar bé. Ja no basta competir estones. Ara toca alguna cosa molt més complicada. Ser valent, quan tot convida, a tenir por. Això és el Vipero 31, i encara que no ho pareixi, nosaltres volem ser valents. Començam!
1: Vipero, del xat de WhatsApp i la barra del bar, els micròfons.
0: Ei, com estàu? Com estàu?
2: Bones!
0: Bueno, ja... Ha arribat un moment decisiu de la temporada... Ha arribat aquest moment de por i per això aquí tenim alineació de luxe avui en aquest Pipero d'anàlisis d'un partit passat, de prèvia d'un partit d'aquí dues hores i de prèvia de lo que podria passar, segons lo que passi en un partit d'aquí dues hores, en aquest partit que fa... Bueno, que estirrufa...
2: Que feien dues hores avui, oi?
0: Bueno... Jo, tu saps quina era la meva això, proposta? Sí, que vos heu rajat, era fer un poc
2: no,
0: com la Casa de Papel aquí i vos quedat la ràdio.
2: No, però això perfecte, eh?
0: Ja, de fer

0: seria bo.
1: Ah? Bueno, ja ho veurem, perquè mos queda...
0: Ja en parlarem.
1: Unes setmanes, direm dues setmanes, un poc més, amb una cosa que veuré després, que surt de moltes emocions i podríem fer algo guapo. Però tenim aquí, Martí, ja l'heu sentit. No sé per on pare avui, Martí. Ets un fort, Martí.
0: Sí, és un tren. Ara som a Inca.
1: I tenim en Pep. Pep, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Has arribat? No has arribat? Jo fa... bueno, no sé què fas.
2: Estic en ello.
1: Estàs arribant, molt bé. Miquel, ja l'han sentit?
3: Jo som aquí, tenc en Bruno per aquí davant la taula.
1: Bruno, no per
3: Bruno.
1: Bé, aquest programa ja de pitch és més mal de controlar. I després tenim un míster, és un que parla més senyor al final, ho he de dir. Cisco, sí. Com estàs?
4: Estic acollonat.
3: Ja estàs aquí.
4: Estic acollonat i entusiasmat a la vellada. Estic
1: jo crec que sí, en el final, com te vols agradar el futbol?
4: Confí en el meu Mallorqueta.
3: Sí, no, si confiar, però aquí ja estan tots. Ah,
1: sí, mem, en el final, la gràcia del futbol és aquesta. Jugar-te algo. Sí. És veritat que és molt més guai no tenir a Sevilla, sabent que segurament perdràs, també, però perds i no passa res. Si aquí sí perdem...
4: Jo crec que em deixarà manter. Vas que faig una lliga de 15 equipos, d'un 5 per avall i d'un 5 per amunt. Que
1: si això juguin ells, les places del mes d'Europa.
4: Perquè així la lliga serà més emocionant. Així que apareixerà la Premier.
1: Fins a la darrera jornada, el darrer podria fer primer. Estaria molt emocionant.
4: Mare de Déu.
1: Perquè clar, nosaltres hem fet aquesta introducció així, un pa, jo crec que diguem la realitat de l'OTA. Perquè no volem amallar res. Però, clar, nosaltres ho veiem des de la perspectiva Mallorca, però estem xerrant de que hi ha, ara ho dèiem aquí de fora, 15, perquè l'Oviedo ja està decidit el que li passarà, 15 equips...
4: Ja està automàtic.
1: ...que s'ajuden salvació, però és que un parell d'aquests que s'ajuden salvació, tot i que no sigui l'objectiu, tenen opcions reals d'arribar a Europa, i que alguns ja estan en posicions europees. Si fes un desastre...
3: Sí, sí.
1: Segon quan s'unissin els astres, que és molt difícil, ja ho sabem... podrien xapar descendint. Sí. Avui, a la pizarra de Quintana ho deien, o Mallorca és el quint millor classificat des de que va arribar en De Michelis. Si ara la lliga ja ha començat amb en De Michelis, seríem el cinc
4: estaríem
1: de tota la lliga.
4: Estaríem en Champions.
1: Estaríem en Champions, actualment. O Levante,
3: ojo,
1: el tercer millor classificat de la lliga des de que va arribar en De Michelis. Ben que dir...
3: Este Levante, vamos, està impressionant, eh?
1: O Levante me recorda un Mallorca d'aquell... Vos ho vaig dir l'altre dia, d'aquell...
4: Que va baixar Levante.
1: Levante que va baixar, no? O sigui, aquella situació de que Mallorca estaven descents a 11 punts.
4: 11 punts i van remuntar.
1: I els van xat girar. És veritat que Levante era el que marxava la salvació. I va ser així. Ara no, ara tenim 5 en 39 punts. Bueno, bien.
0: Bueno, ja esperem que nosaltres no se ho levante i que se mos calgi els astres nosaltres.
1: Ja ho veurem.
0: Espero que no.
1: La gent de dir és que tot això, abans de començar, tenim, a part de tot el de la salvació, hem de donar l'enhorabona a en Tomeu. Però hem de pensar.
4: Ah, sí, en Tomeu. No.
1: Hem de pensar perquè se'ls ha posat super de llar a l'eliminatori,
4: sí,
1: en aquest cas.
4: Los pajaritos.
1: Quan ningú s'ho pensava.
4: No, i...
1: Perquè era allà de dins, i venen aquí amb un resultat bastant favorable.
4: A toca rematar la feina.
1: Toca rematar a dins el poble, d'aquí li enviar mànins. I per la part que me toca, tenim un femení a punt d'ascendir. Diumenge, si vulgui anar a donar suport a les fèmines d'Upollensa i Port, s'ajullen a pujar a tercera. O sigui que...
5: Nacional.
1: Dos anys seguit d'ascens.
3: Dóna'm molt falta que Mallorca no baixi.
1: I després tenim un masculí dins play-off, a punt de jugar a la lliga, però jugant-se ja aquest play-off d'ascens, que podria suposar també un segon ascens consecutiu d'Upollensa i Port. O sigui, tenim...
3: El
1: Valeres també primuta bastant bé, crec. Però no m'interessa gaire.
3: No ho sé, no hi
1: he sentit a dir. He sentit a dir que ho tenen bastant bé.
3: Bueno...
1: xarxes, ha anat bé.
3: Ah, bé les xarxes, eh?
1: Sí.
3: Avui hem vejat la porra molt més pres, perquè clar, quan...
1: Clar, se'n tenim dues avui, eh?
3: Això, no, com ho he de fer, ja la noia mitja de mirar que no contesti ningú més.
1: Jo crec que sí.
3: Jo miraré que és el darrer ha contestat i diré, fora de tiempo.
1: I a la noia mitja, quan comenci el Mallorca,
3: sí.
1: Molla la de diumenge.
3: Enllà...
1: Clar, no, vaja, s'haurem de fer això.
3: Sí.
1: No. O esperam que ja viu partit.
3: Sí.
1: I així la gent també pot dir...
3: Ha d'assimilar el que passi.
1: Hem de fer, jo mos convé, jo no mos convé, tot això.

0: Bé, ja ho veurem, estàveu pendent de les xarxes?
1: No és per res, però estava revisant la porra de que varen fer per Villarreal.
0: Ho pot dir, ho pot dir.
1: No, ho diré.
0: Farta, però.
1: Jo diré, en Miquel, de Buja, si mos escoltes, per tercera setmana has guanyat la porra.
0: És un levante de les porres.
1: I lo millor és que després no reclamo la pipa, però tots són beneficis. És una monada, aquesta
0: l'altra. És un levante de les porres, que ara m'ha mogut un ujatge, que ha anat molt acollonat, el levante, perquè ho està fent bé.
1: Què?
0: Però la setmana passada a Villarreal li va clavar 5, ja.
2: També, és veritat. I no te l'hem empatat amb Villarreal.
0: I no te li van empatar.
1: Sí.
2: I li podríem haver guanyat.
0: I atenció, que avui a Villarreal jugui contra...
1: No, Sevilla.
2: Contra Sevilla.
1: Uep.
0: Jo no vull dir res, eh?
1: Però lo digo todo.
0: No vull dir res, però lo digo todo. I a l'Erta, en el darrer partit, Xavi m'ho aniria bé, que el Levante està mig salvat. Si avui el Barça guanya, Xavi m'ho aniria bé.
1: Tendran ressaca.
0: El Levante mig salvat, un Betis en posició neta de Champions, un empate...
1: Tu, la meitat del Barça estan com...
0: I xupar les ganes, se'n va imparavant.
1: La meitat del Barcelona estan com en Guedes després de la Copa.
0: Sí, però jo confio.
1: Amb el Guedes.
0: De tota la vida.
1: Bueno, aquesta setmana vam fer un pot de publicació d'aquestes encoratjadores perquè animar l'equip o la gent anés a Nucamp i... Pep, no estiris el cable, va deixar sense auriculars. Cago en aquest lot. Ja està, ha tornat. Vàrem fer una enquesta de punts per salvar-se, deixant per al final. Gent xerrarà amb un pollet.
0: Dramàtic.
1: I avui hem demanat ja... la porra de la setmana d'avui ja està feta.
0: Ja està llançada. Ja, gent ja ha contestat. Jo no he contestat res perquè...
1: No, el que volia dir jo és que en poc temps, quan ja l'he llançada, però pot temps molta gent ha contestat.
0: Sí.
1: Vull dir, ha anat la mar de bé. Tenim un munt de respostes, per tant, moltes gràcies a tots.
0: M'agrada tot, ja m'ha 0-0. Mira'l.
1: 0-0 en el final, no? A veure... 0-0, futbol, papà. Grande.
0: No,
1: grande,
0: no,
1: Joan. Grande.
0: No crec que fos tan xerat un empat, eh? Mira el que ho he dit.
1: No, guanyant aquí bé o dissabte aquí bé.
0: Tenim el partit de l'Oviedo aquí dins.
1: Jo vull arribar a l'Oviedo ja que no m'ho juguen res. Jo vull anar a son molt tranquil.
0: Parat a gràcia.
3: Jo també, seria ideal. Jo em compto, Miquel.
1: Ah, que sí, Martí. Te'n vas allà, una bossa de pipes...
0: Anem a un partit de diumenge. Va, el diumenge. Va venir Villarreal. Això va aparèixer aquest partit. Un Villarreal, jo vos puc donar la introducció, de vellances. De fet, va venir... Va venir en la família, el Villarreal. O sigui, van endur les dones, en dos autocars arribaren a Son Moja.
4: Jo crec que l'únic que no va dur companyia va suportar. Amigo,
0: va fer el reial de Welcome Pack.
1: Sí.
0: A la primera part.
1: Vino ja canapés o algo.
0: Però després va ser el Villarreal.
2: El Villarreal, quan posa una marxa més, se notava.
0: Sí. Ho va fer,
2: Quan a la contra, ja feia la contra, este collonat,
0: Sí, jugant en el primer toig, és una cosa
2: de locos. El Mallorca li va plantar molt bé la cara, ben que dir, també...
0: No se'n va anar tan amunt, el Mallorca. Ha estat dos partits que...
2: Pressionava la sortida del baló, no?
0: No dic que no pressionava la sortida, però no era allò d'anar a robar allà tan amunt, sabient... una mala de xona, però veure la tensió de Villarreal era molt perillosa.
1: Jo vaig veure estones, no era per aquí, i no tendo dinar, era un grup gros, un companyer de vora ja va posar el mòbil i anàvem mirant estones entre curada de paella i curada de paella, per cert, paella, diumenge, i jo, en línia general, m'ha agradat l'equip com va anar. Vull dir,
2: la segona part va ser bona.
0: Va fer
1: un partit molt seriós, amb un equip molt seriós.
0: De fet, és vera que Villarreal va jugar a mitjar, tot això,
1: sí.
0: Però si no hi ha la jugada desgraciada amb Mateu Jaume...
1: Hòstia, tu.
0: Jo no crec que Villarreal...
2: Desgraciada per la seva, també, perquè va cantar el porter.
0: Bé, sí, no, però més enllà de la cantada del porter, és que potser si no hi hagués hagut aquella cantada del porter, el Mallorca guanya.
1: Sí, clar. Això també,
0: ben que dir, aquell porter, després de la liada que havia fotut just entre dues xans, a la segona part
2: va ser el protagonista.
0: Va volar. I a lo millor, aquesta tensió de dir he de xatgirar el que he fet, no l'hagués tenguda i aquella d'en Murici era planeta, però hagués entrat, a lo millor, aquella que li tira un pal o hagués entrat. Bueno, això a lo millor Mallorca...
2: La falta d'en Jan
0: bastant ben tirada, va fer un parador, n'hi va haver una també d'en Pablo Torre, que la trau bastant bé. Menys a dir, tio, després va marxar un partidasso. Jo el que més destacaria d'aquest partit són aquest físic.
1: Sí.
0: Aquest físic. Avui m'ho anem a Getafe, un partit que se pressuposa físic.
2: És que no sé, quin
0: Sense Costa.
2: Jo crec que avui farà algo de rotacions, crec jo.
0: Creus?
2: Jo crec que man, no entrarà.
1: Posarà Llebrés.
2: No, però per exemple, el teu amic millor no jugui avui. Per exemple, millor jugarà en Lato.
1: Home, si se'm va anar tot ja tot darrer partit, bueno, no
0: és un partit per poder fer rotacions en defensa, per gent de dir, Getafe.
2: Jo tenc dubte si jugaran en Toni Sánchez o farà posant David López i Mascherer passarà més en banda. És l'únic dubte que estic. Però la delantera segur que serà Muriqui i Lobumbo, això serà segur. Però farà millor dos, tres canvis, no farà massa. A mi reserva un poc i molt l'any i ficaran en Toni Sánchez. Llevarà David López a millor fica darrere i ficarà Mascherer, però vam dir... I segons com estigui en Pablo Torres, jugarà o no jugarà, però jo crec que pensarà un poc més en...
0: Pensar el partit de... Ell ha dit que això seria un error.
2: Sí, també ho ha dit.
0: Pensar...
2: Que, també, i diu que sortirà a guanyar. I, a més, jo pensaria més en guanyar avui...
0: I menys què passa.
2: I menys què passa després diumenge.
1: Jo també.
0: Menys què passa perquè el lotge de... Jo si tot borda ja...
2: I lo del físic ve de darrere. Ve de, ja de principi de temporada, no ve d'ara. Perquè el que no és normal que Mateu Jaume en un minut 67 va demanar el canvi. Minut 67, per més igual si duia 20 partits que no jugava.
1: Ja.
0: Però, sí, però ara veure que tots sabem tothom físic, en el final se guanya jugant. Però no el mateix entrenar, que estiguis entrenant sempre, tot el que vulguis. Un partit a les dues feia gelor.
1: Feia gelor.
0: Jo no és per justificar el lloc, sabeu que jo sempre vaig justificant en un mallorquins, però és una raça en perill d'extinció, i l'hem de defensar, i més un mallorquins. Però clar, jo crec que pesa això. Llavors deia Getafe, mirau, si anant cap enrere un Getafe, ho deia per les rotacions en defensa, que potser és un bon dia per fer rotacions en defensa.
2: En teoria, jo era en línia de...
0: Contra l'Oviedo, 0-0, no marxa. Crec que ni xuta porta. Contra un Rayo, 0-2 dins de seva. Ni xuta porta.
2: I la Real Societat va guanyar.
0: I la Real Societat guanya 1-0
2: en gol en pròpia porta
0: de la Real. Estic xerrant, tu, quasi 3 partits sense pràcticament xutar porta, ni marxar, evidentment. I després, contra el Barça, a dins de seva, 0-2 un altre pitch. Aquí no sé si va xutar porta.
2: Si no he mirat malament, me confirmes tu, Joan Rafael, que el Getafe du un mateixos gols a favor dels mateixos gols que du Muriqui?
0: Pot ser. Podria ser.
1: Vosaltres sabeu que ara estàu fent...
0: No, espera. Levante 1, Getafe 0, 5 partits. Ja ho sé, el que estic fent.
1: Sí, Estàs fent un cafè d'en Xisco.
0: I des de l'Atlètic Club, que no guanya un partit marxant dos gols.
1: Mos fotran 5.
0: Ja està, 5 partits sense pràcticament xutar porta.
1: Pues avui en xutarà 25.
0: No ho crec.
1: Sou gafes.
2: No, jo estic positiu. Jo dic que guanyam avui.
1: Ja, però sempre hi ha una estadística així, un Mallorca la romp.
2: T'he dit la bona.
1: Sí, vinga, va,
2: di-la. No la dic. Au.
0: No, di-la.
1: Xisco, di-la, punyeta.
2: Les dues darreres temporades no han perdut en Getafe.
1: Bona. Això ja vol dir que en guanyi perdrà.
2: No, guanyarà. Això no ho volia dir.
5: Això no
2: ha de ser positiu. He dit una positiva. I és molt bona.
1: Molt bona.
0: Jo veig que és un
2: partit que no se'n sol donar massa malament en un Mallorca.
0: No.
1: Quan ve Palma, sempre ho dia.
2: I jo dic, realment, el Getafe li interessa anar a Champions? O a Europa?
0: Bueno, això és un debat...
2: Perquè així com té l'estadi, el deixarien jugar.
0: Això és un debat... Bueno, està en obres, l'estadi.
2: Per això t'ho dic, així com té l'estadi...
1: Però
0: bueno, anirien jugant Wanda o partits de Champions, i això ja suposo que no hauria problema.
2: No té un xavo, el Getafe,
0: Bé, però és molt amic del soci del Madrid, n'Àngel, aquest. Però, no, jo en el sentit de que és un projecte de vaig en altres tenia l'any passat. Quan vàrem estar, després d'haver fet aquella primera volta, i pràcticament fins 5 partits abans d'acabar la lliga, possibilitat real d'entrar a Europa, ho debat era en el nostre grup de WhatsApp, però també era a la premsa, era això. En un Mallorca li convé. De fet, nosaltres teníem aquella dubte, certesa, però, de dir, el Mallorca està tirant a Europa perquè no vol anar a Europa.
2: Més normal, crec.
0: De moment l'únic que li ha anat mitjanament bé és un Rayo.
2: Però més normal perquè...
0: D'aquests equips així. El Girona encara ho palla.
1: El Rayo guanya, està aguantant molt bé.
0: Clar, t'obliga a fer una inversió, el Lloja d'on, t'obliga a fer una inversió. El Rayo, hem de pensar que va començar la lliga sense poder inscriure jugadors. Tenia 13 jugadors professionals.
2: I el Getafe o tot igual.
0: Perdoneu, el Getafe. Tenia 13 jugadors professionals a principi de temporada.
2: Sí, que no, en Bordalano va a dimitir perquè, per xiripa.
0: Però anem aquí. El Getafe està com per plantar-se amb una doble competició a fer una inversió, perquè no fa l'art de fer una inversió en plantilla. Jo ho dut. Jo ho dut que li interessi. Una altra cosa és que l'afició, quan nosaltres pensi més volen jugar a Europa, no sé què, però jo crec que està en un poquet de la situació que estava en nota l'any passat. Molt similar.
2: El Martí està xerrant, però no el sentim.
1: Un segon, Martí, que te sentim molt fluixet.
2: Ara?
3: Ja m'ha desconnectat.
1: Ara sí, Martí, ara sí.
3: Ah, és que he xerrat un parell de vegades i no me...
0: Havia d'estar mutejat.
1: No, te sentíem molt baix.
3: Jo ja ho anava bloquejar tots.
0: Va bé, tu pots ja.
3: Ja borde, no, que el guany del Getafe ha jugat competició europea. Haurà sanejat les comptes i supos que per l'any que ve no tindrien tant de problema en muntar un equip. I jo veig molt possible avui un empate. Jo el firmo un empate avui.
0: No, jo ho he dit, jo no crec que sigui un mal resultat un empate.
2: Ah, però guanyarem.
0: No és un mal resultat en el sentit de que tenim marge de maniobra, el que dèiem. Ara bé, guanyar seria el seu. Guanyar, jo trobo pràcticament, m'ordono, un xute de força.
2: Jo guanyant crec que tenim un 90%
0: per anar a Levante i mos situant ja en una posició que ja no depens tant. És clar, el problema de no guanyar avui, és que el Levante ja depèn del mateix.
2: No, i és que el Levante si no guanyen nosaltres, és que el Levante se podria salvar i tot ja dissabte.
1: Correcte. No, jo he dit al principi, que mos tomba nosaltres i se salva ells.
0: I que depèn del mateix, guanyant en un Mallorca ja està.
2: S'ha donat una carambola de molt
0: equip. Que l'Oja mos passaria a nosaltres, si nosaltres guanyem avui i guanyant el Levante...
2: Estan cuits, ja està.
0: Estan salvats.
1: Efectivament.
0: Estan salvats matemàticament, de fet, diria jo. Però bueno...
1: Jo penso que
3: Mallorca empatant avui i guanyant en un Levante s'ha fet tot.
1: Això està clar.
2: 4 punts segurs.
0: Jo crec que necessitem 4 punts. I ja està. Crec que menys mort bastaria.
1: Tot això ho deim per arribar un darrer dia a l'Oviedo allà a menjar pipes i...
0: Tranquil·lament.
2: Que sigui una festa.
1: Que sigui una festa.
0: De mos ha anat ben just. Bueno, noms propis. Ja n'han nomenat un. Destacàveu algun de vosaltres, el Mateu Jaume.
2: Jo massacre, però és que diumenge m'ha de treure de nervis.
1: Jo no vaig poder veure actuacions individuals perquè no m'ho donava.
2: No sé si és que passa la pressió de voler fer-ho tan bé i li va sortir rana. Però és que fallava passes molt fàcils, perdia molt de balons.
1: Un penal
2: bastant evitable.
0: El penal avui en dia és bastant penal.
2: M'ha fet moltes errades, m'ha estat greu, però Villarreal s'ha d'anar a compte. És que per la banda de la primera part, per la banda de Mójica, quasi no van entrar aquest
0: títol. És un Comesaña que jugué allà. No, jo no, és el 22 de Villarreal. Comesaña.
1: 22?
2: No sé, però van atacar...
1: No, Comesaña no, és 14 per mi.
2: Li van atacar moltíssim
1: per...
0: No.
1: Per la banda.
0: El tenia davant, el veia de tot en aquest joc.
1: Pobret, quina culpa en tenia ell?
0: Tota.
1: De què? No?
0: Però va jugar penal, de fet.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Cardona.
5: No, Jose. Pérez.
0: No, el 22. Sí. 14. Sí. De nou.
5: No, no ho sé.
1: El 22 és en Jose, per mi. No, 14 és en Comesaña.
0: No era en Jose, però ja en Jose el conec.
1: I pot ser ja jugat l'atrai sin Cardona.
0: Bé, és igual.
2: Se van aprofitar molt el Villarreal per anar per la banda per ell, perquè no el veien en Valgen, se van tenir que multiplicar per dos.
1: Igual.
0: L'altre jo volia destacar. Jo troc que en Valgen...
2: Va té a rama de per tots costats.
0: Un dels millors partits d'ensatges en un Mallorca. No vol dir d'aquesta temporada, d'ensatges en Mallorca. I crec que ha estat beneficiós per en Valgent la baixa d'en Raillo.
2: També crec que s'ha pot dir que posa'm l'equip a l'esquena.
0: Ha hagut de fer una passa en banda en quant a la defensa i l'ha fet. I jo crec que és un...
2: I després crec que amb l'esquerra se sent bastant còl.
0: Sí, s'entenen. S'entenen i de més.
3: Segur que li va dir en Demi Chelisa en Valgent quan fa dos partits li va dir no te quiero ver reír en todo el partido.
0: Sí, això ho vaig sentir jo d'ell.
3: I ha fet un canvi. Ha estat dient això i en Valgen ha fet com un canvi.
0: És un tio bonachón en Valgen. Jo és un dels jugadors que més m'agraden. I jo crec que, bueno, si va bé, aquesta xana de dir-li tu ara t'has de posar Antes era com el poli bueno de la parella de policies.
1: Has de fer de raïll,
0: hi havia el malo i el bueno, i ara te toca a tu ser el malo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ha llefat, però jo ha llefat ullolons, du braçalete, a més, i jo crec que això
2: du més veterano de la plantilla.
0: Li dono un empate, i jo crec que a la llarga aquest lot, quan se'n vagi sobretot, perquè no fa gol, no és en Murici, no és en Jan Virgili, que fa cotxeveles i coses d'aquestes, però serà un... No te vull dir una llegenda d'un viatge,
2: però
0: serà un tio recordat com en Nunes, problema, com, un, clar, com un central d'aquest tipus.
1: El problema
0: de
1: dir... és que no ho pot reconèixer com una llegenda perquè no té un número, ara Muriqui sí, vale, va ser col·legiador, però com l'avalues a ell com a llegenda? Jo per jo se pot fitxar ens aquest any.
3: Bueno, jo crec que és l'estranger amb més partits a Nova York,
0: no? Sí,
3: o,
0: si sí, no sí, està, sí, sí, sí, no, ho és,
3: no? Sí, no?
0: Ja ho és, sí.
3: Ho és, ja no?
1: No, a part no d'això, perquè...
3: Ojo,
1: a part no només d'això, un carat que té... que no entren provocacions,
0: no gent polèmic,
1: declaracions sempre molt correctes,
0: un capità que necessita.
1: És un que vol.
2: No, i quan d'anar a xerrar l'àrbit i va, que no és un tio que està sí, pellint sí. i res, no, perquè veies ja qualsevol capità que millor estàs un poc Covid.
1: I... Sí, però no té les curtades, aquelles dues o tres curtades que fan rellot ja la temporada, per exemple.
0: No té la dermesura a vegades d'en Rayo. Aquella tenalleria que té en Rayo, que a vegades li juga...
2: Què segons s'ha llegit en Rayo? Vol mirar de tornar a les dues darreres jornades?
0: Després hem d'avaluar si això és positiu o negatiu.
2: Jo havia pastat dins el banquillo i...
0: He vist, avui he vist, a l'arribada a Madrid, he vist que hi havia en Costa i tot.
2: No, en Samu Costa va demanar anar a l'equip.
0: Crec que hi són tots, eh? Crec que és important, això te demostra que la gent està enxufada, que la gent està focalitzada a la que ha d'estar, i jo això me dona certa tranquil·litat. Si us pareix, feia coordinat perquè avui hem de fer un poc més extens lo de la part del final, perquè... Estem entre jornades mitges començades, calculadores, que me la podem fitxar allà on vol llevar la calculadora perquè no anirà bé. Però bueno, anant xerrant tot d'això, una cortineta i seguirem.
3: Un pipero, del xat de WhatsApp i la barra de bar, els micròfons.
0: Bueno, Pep, tu has dit la calculadora.
6: Sí, la duia dia, la mala.
0: La dos, la sap manejar.
6: No.
0: No m'he estat sumant.
6: No, si no ho provo de sumar i restar i no m'ho surt.
1: T'ho has de fer, el logaritmo.
6: Si no m'ho surt.
0: No m'ho surt.
6: 42, 43, 44, 41, no m'ho surt.
1: Tu poses el logaritmo de pi?
0: Jo crec que ara és un moment que m'ho diguis a les xarxes com
1: sí, és veritat, però bo.
0: Del puntuatge, els nostres oients...
1: Sí.
0: I oientes, perquè en tenim bastantes.
1: Moltes.
0: Però són oients igual, eh?
1: Sí, claro.
0: Genèric.
1: Pues ha estat la cosa interessant, eh?
0: Aquí després podrem dividir la gent entre... pessimistes
1: sí.
0: I
1: molt optimistes.
0: I
1: molt optimistes.
0: Jo me faig de gens.
1: Deies de votació que nosaltres no... Bé, jo no he votat. Tu has votat.
0: Okay. Jo sí.
1: Tu has votat?
0: Jo he votat.
1: Jo vaig votar també, tens raó.
0: Sí. Jo he votat.
2: Jo vaig votar 42 punts.
1: Molt falta la de Miguel Àngel, que mos ho va enviar per missatge. El va de fer que pitjar.
0: Se va dir... Però és analògic, en Miguel Àngel, ho sabem.
1: Punyeta.
0: Té l'analogisme en la seva bandera.
1: Varen posar 40, 41, 42, 43 o més. I Miguel Àngel mos envia 44. Però a mi, Miquel Àngel...
0: O més.
1: O més. Allò te posa 44 i fa o més.
0: És de lletres.
1: És de lletres. I val a dir que un molt optimistes, jo penso, només va ser un 9%, que varen dir 40 punts.
0: 40 en molt optimista.
2: En Tomeu va dir 41.
1: En Tomeu, 23%, 41 punts.
0: No, jo també. Tu jo segueix mantenint els 41. Ja o sigui, no dic... Si el Mallorca només farà 41 punts.
1: Que se salvarà? No, clar, la pregunta era...
0: Que se salvi de tot aquest desastre que hi ha muntat...
1: Que quedi 1-7?
0: Que quedi 1-7, bastarà que tingui 41 punts.
1: Després, si un 46% van dir 42, i aquí és allà on van entrar l'altre, van dir, anem a tirar una cosa...
0: Populisme dur.
1: Exacte. I després un 22%, 43 o més.
3: Ojo, ara hi ha 4 equipos... el mateix punt, 4 o 5. N'hi ha que en cas d'empate en baixaran. Això com se comptabilitzaria?
0: Vale, hem estat discutint tota la setmana.
3: Com això,
0: jugo a la braços i ara el demanament com s'arregla això.
1: Això la federació té allà un algoritmo i baixarà...
0: No, això funciona de la següent manera, Martí.
3: No la preguntes.
0: Empate...
3: No vull fer la pregunta. No, nosaltres aquesta porra hem dit, man, en quant se salvarà? En 42, però en 42 pot ser que n'hi ha que baixin i n'hi ha que no baixaran.
0: Escolta,
3: en 42.
0: Sí. O que se salvi quants en tindrà? 42, en 42 s'ha salvat.
1: Que qualcú ha baixat en 42 per gol a veraix, vale. Però s'ha salvat en 42 també.
3: Enquesta resolta, s'ha quedat.
1: Ah, s'ha vist.
0: Lo que jo pensava que demanava en Martí, que el lodo gol a veraix, hi ha molta gent xudó embullat, perquè
1: no sé per
0: és d'embullar-se.
1: No sé per què.
0: Però, bueno, no és tan senzill, eh?
1: No, és que no ha de ser.
0: Tenim que si hi ha un empat directe, dos equips només que queden amb el mateix puntuatge, és fàcil, gol a braig directe entre els dos, ja fem més gols en els dos partits que s'han enfrontat.
1: I s'ha llevat.
0: Si en cas de que empatassin, que ja s'han fet tres gols cada un, posa'm, m'anem un gol a braig general, i després ja se'n va a partits guanyats, partits perduts i empates.
2: Això és el que he demanat jo l'altre dia, que me'n vull, perquè hi ha jornades que l'Eix està damunt, ara hi ha jornades que l'Eix està davant d'altre.
0: I a vegades, que estaràs empatat amb l'Eix i qualcú més, però si ja qualcú més és diferent, també t'envia tot. Perquè quan tens un gol a baraix, són de més de dos equipos, o sigui, un empat, perdoneu, de més de dos equipos, ja se calcula diferent.
1: Clar, ja n'hi pot haver gol a baraix directe.
0: No se mira el gol a braig directe.
1: Se lo mireu general primer, o no?
0: Tampoc.
1: És per dalt.
0: Se fa... Si ara ho estava cercant... Moment.
1: Què fies? A la Wikipedia?
0: No, això ho vaig trobar i ara no ho trob.
2: Bueno, de mentre...
0: El tema és que... Com se fa? Pues, se fa com un coeficient de gols que s'han fet entre ells. Entre tots els implicats. O sigui, si hi ha quatre equipos implicats, se mira... o gols que s'han marxat entre ells. Se deixo general. Qui ha marxat més gols d'ells entre partits entre ells? O l'Elche, però l'Elche passa davant.
1: Sí.
0: Però ja pot passar, l'ho he dit, que segons o personatges que participen, això canvia, perquè tu pots estar empatat amb l'Elche sempre i a vegades estar-li damunt o a vegades estar-li davant, depenent de qui sigui, ho tracem entra, el quart que entra,
1: clar, perquè
0: moven,
1: moltes variables.
0: Moven, perquè si que és, a lo millor li va arribar un 4-0 a l'Elche, doncs ja li va ser coeficient a l'Elche i tu li passes davant. O tu li has fotut dos gols en aquest que n'hi va fer 4 a l'Elche. I és un pam més complicat.
1: Per tant, amb més motiu, un partit de Levante té més pes. Perquè estaran tots dos a dins un mateix bollit.
2: A Palma què van fer? Van empatar 0-0, no?
0: 0-0, crec que van fer d'Impalma. És complicat, eh? L'Ojo de Home és un tema que la gent s'embuia bastant. Ara Miguel Àngel l'ha escrit i ell ho du més veig, jo crec.
1: Escrit, espera, mira tu, xisco, jo perquè el mòbil ocupat.
0: Ell sí que l'altre dia m'ho va...
1: Bueno, Miguel Àngel l'ha tret.
0: El Miguel Àngel diu,
1: ha tret
0: una lliguilla particular de punts sumats entre els equips empatats. Per no niu gols, és un punts.
1: Ha anat a l'estanteria, ha obert un llibre, ha llevat la pols.
0: Ha anat a ChatGPT.
1: No, jo ho ha mirat en paper.
0: Sí, ell va d'analògic, però domina l'IA. Si s'ha votat l'era digital i ha passat a l'era d'intel·ligència artificial.
1: Sí, bé, però això per la feina.
0: Ho faci. Bueno, aclarit aquest tema, més o manco, si no, tirau dia. Però bé partit, d'aquí... dues hores.
2: Ah, jo mirava el que hi havia a les 7.
0: Tres hores.
2: El que hi havia a les 7 que...
7: Volia fer una observació, perquè ara mirava la Lliga i Mallorca, igual que pot baixar a segona, podria passar, si s'alinea tot, a treure el pelic.
1: Sí.
7: És a dir,
0: i els que estan en Europa League
7: segona o en Europa League.
0: I els que estan en Europa League ara, o
7: poden descendir segona.
0: Poden baixar a segona.
1: Sí. Si guanyo tres partits...
0: Això és el divertit d'enguany.
1: Són 9 punts, són 9 punts, se'n va 48, impressionant. Sí, pot fer.
7: Ja. Com a dada.
1: Sí.
0: Bé, no. Dit
3: Bruno,
0: això...
3: Dissabte fem unes birres.
1: Sí.
0: Bé, no. Dit això... tenim per dir l'Ojo de Home. Ara, d'aquí 3 horetes. Coliseo.
2: D'aquí 20 minuts comencen tots els partits nostres, també.
0: També?
2: Ara he mirat les alineacions i veig que el Villarreal i el Bilbao no van de tonteries.
0: No van de tonteries?
2: No, perquè el Villarreal no té res sobre l'alineació que no el va treure.
0: Però el Villarreal és el dintre seva. I el Villarreal de dintre seva...
2: És molt perillós.
0: No és el Villarreal...
2: De fora camp.
0: De fora camp.
2: No, ha tret una alineació... Ha tret l'11 titular, pràcticament.
0: L'altre dia xerraven que crec que més d'un 70%.
2: Potser feia un pelineu la defensa, però el que és de mig camp per amunt són pràcticament tots l'equip.
0: És el perillós del Villarreal. Al final, la prioritat de Villarreal és que te maten.
2: I el Bilbao també, més o menys, també quasi tret un 11 bastant...
0: L'11 bo,
2: quasi.
0: Per dir-ho. Però hem de dir que el Villarreal, a dins de seva, ha fet pràcticament un 70 i pico % de punts de tot l'Ojo de punts, un 70 i pico per cent els ha tret dins seva. Per ser un equip que està dalt, és molt significatiu, perquè guanya
2: bé,
0: poc.
2: Bé, Martínez va dir que l'objectiu seu era que mirava quedar a tercera lliga.
0: Ho té fàcil, eh?
2: Sí.
0: L'Atlètic jo crec que ja està més dormit.
1: Quina dos, 6 punts d'avantatge.
2: Sí, 6 punts.
0: Sí, ja n'hi ha fet 6. Per tant, si guanya avui, ja és tercera.
2: Ah, no, és que ha de guanyar avui.
0: Ja és tercera. A part d'aquest partit, Villarreal-Sevilla...
2: Tenim l'Espanyol.
0: Tenim l'Espanyol Atlètic Club. L'Atlètic Club podria tenir un pot de consideració ja per nosaltres.
1: Ja que els hi van deixar guanyar
0: ja
1: la copa.
0: Ja que els hi van deixar. Perquè van dir, són tants, que si s'enfaden... No sé què farem.
1: Si mos han davantat...
0: Nosaltres mos hem posat bomba, per tant, que faig l'Ojo Vol.
1: Si s'enfaden i mos han davantat, no mos passarà igual al que havia per copa. Ah,
0: un equip que havia perdut 5 finals de copa contra el Barça, tio.
2: Guanyarà 1-2 i un segon gol el farà en Robert Navarro.
0: En Robert Navarro és de lo millor del final de temporada de l'Atlètic Club. No sé si l'heu estat seguint.
2: Ha agafat un poc aquí
0: ha fet un pot de Nico. En Nico havia tornat i per així havia tornat bé. S'ha tornat lesionat, que perilla fins i tot el Mundial. Però en Robert Navarro ha fet un final de temporada bastant
2: digne. Va començar bé, també. Va començar molt bé, però va ser mitjan temporada que...
0: I tant, Robert, tio.
2: Robert,
0: tu que mos escoltes ara dins el vestidor...
1: Que a lo millor...
0: Se poden concentrar en escoltar música i escoltar en un pipero tot.
1: Per favor.
0: Tio...
1: Robert, pensa
0: que... Només per les xales que vas disfrutar mentre vas...
1: Exactament.
0: Jo ja vas jugar boig, però...
1: Has de pensar una cosa. El dia que el Bilbao no t'ho vulgui, nosaltres t'ho voldrem.
0: Nosaltres sempre volem.
1: Sempre volen gent.
0: Som bons de convèncer. Bueno, jugarem dos partits ara
2: i després
0: un nostre.
2: I un altre que també escoltarem a la ballada.
0: Bueno, sí, que juguin en un mateix moment, que és l'Elche.
1: No,
2: l'Alavés.
0: L'Alavés, Barça.
1: Barcelona. Aquí guanya l'Alavés.
2: Avui te faràs molt culer, eh, Joan Rafel?
0: Però sabeu què passa? Com quan dia, som molt culer, me foten sempre. Sí, sempre. Jo dic, quan tu vas a jugar contra l'Atlètic de Madrid, generalment vaig a lo Barça, jo. Generalment, sí. Però jo afecti altres coses. Però, i quan aquests dies dic, no, el Barça...
1: Serà tant de Barça com de madridista que no vote aquí el gran partit que va votar.
0: Sí, clar, jo, bé, és igual. Sí. Bueno... però això és el Getafe, ho tenim més o manco clar, és un equip crec que està més amunt de l'Oja se mereix, perquè l'Oja és un equip que sense...
2: Aquesta és la segona volta que ho ha tret,
0: que sense xutar porta
2: amb dos fitxatges que va fer, o tres, però que li han sortit molt rentables,
0: que sense xutar porta puntua. És la gran virtut del futbol papà, com mos deia allò en nostre.
8: És el rei de perdre temps,
0: Jo no és tant de pèrdua de temps, és tant en més per jo d'embullar partits.
1: Sí.
0: No és que perdi.
2: Fer-lo lento,
0: contagiar l'altre equip o jugar coses que no saps jugar. Per jo mateix, si tu contagies ara el Mallorca d'ara, el contagies a jugar pilotada, no farà res. No farà res. Per tant, té aquesta habilitat de contagiar l'altre equip i li surt rentable, perquè va fent punta a punta i després un gol a la pròpia porta de vosaltres i guanya i venja. Passi el que passi, ara el vi de vos de el que passi avui, com veiem el partit de Levante?
2: De pinyar el mai
1: molt.
0: Ha de tenir un bajón Levante.
1: No, a més, per tres partits que li queda.
2: Jo no me crec.
0: En aquesta carrera de fons que està fent Levante, ha de fotre una trobada.
2: I també no me crec que el Levante aconseguís que guanyar 4 partits seguits. Que en du 3 seguits ara.
1: Allà tenen un pipero i n'hi ha algun d'un que s'ha jutjat també a repetir o alguna cosa així.
0: Si ho fa.
2: No sé, jo crec que 4 partits no s'ha guanyat.
0: És molt. No, és 4 partits de la Lliga és molt per qualsevol.
1: Sí.
0: Per qualsevol equip.
2: Però només ho poden aconseguir Barça-Madrid.
1: Però van a la fletxeta pregunta.
0: Sí. Això ho tenen, estan... S'han cregut...
1: No també van al faixet de premunt, sinó que saben que si guanyen el pròxim partit, no només ells estaran salvats, sinó que descarten un altre equip a lo millor.
0: Sí.
1: Per tant, és la final.
0: No, jo crec que perdent dins... Segon de l'Oja passi avui, també, depèn molt de l'Oja passi avui. Perdent dins Levante no ho tenim tot perdut.
1: No, claro, te lo viado.
0: Tenia l'aviat dins de nostre, sí. Que et dius, veus, un descendit i aviat són més perillosos, però juguen més relaxats, juguen més tal.
3: Perds dissabte, alerta, si perds dissabte,
2: mira, jo ara firm, guanyar dins l'Oviedo, quan l'entro de l'Oviedo. Són 6 punts.
1: T'ho firmava.
2: Ho firmam, o no?
0: Això jo firm, empatar avui i guanyar l'Oviedo. Vos ho he dit abans, ja?
2: No, guanyar avui.
1: I Levante empate.
0: I Levante, que passi el que
1: ja no, empate.
0: Perquè no t'ha fixat molt en lo Levante, perquè era que estava descartat, pràcticament. Sí. I ha sorprès. però si en tenim un que està baixant tan pillat, que segons el que passi avui està sentenciat. Aquest sí, que segons el que passi avui, per això està sentenciat.
1: En Tomeu és un visionari,
2: no? Els espanyolistes, els periodistes i això, estan negres.
0: I depenent del que passi avui, també a l'Alavés, és que...
2: És que tu penses, si l'Alavés avui perd i nosaltres guanyem, ja li fiquem dos partits.
0: Vaig en tres, però...
2: Ja, però ell ja l'ha descartat, pràcticament.
0: Ja te queden fora.
1: És igual, me falta un.
2: En què dir...
0: No, perquè de molt li tens el col·laboratge guanyat.
6: Jo tenc claríssim així com vaig aquesta segona volta.
0: No em van perdre.
2: O empatat.
6: Te tenc claríssim que... Me sap greu, però no me sap greu, gent i mitja, menys pendents, però el dia d'Espanyol se'n va. Però tenc claríssim. Ha de ser Real Atleti de Bilbao, no? No s'ho jugui res, no s'ho jugui entre Europa.
0: No, ningú ha dit que no s'ho jugui res.
6: No, però no xerraven d'això.
0: El Celta, que jo confiava ahir, que aniria a saco,
6: però no hi va anar.
0: Però tornem a estar al mateix. Li convé no ser el Celta tornar a entrar a Europa.
6: Per l'Atleti de Bilbao, potser sí.
1: Però és que el Celta, segons que passi el que està fent ja, té 5 punts de marge. Potser va per a dir...
0: Sí, però era assegurat la plaça europea.
1: Era
0: assegurat la plaça europea. I jo me pensava, aniria a saco, i el Levante va guanyar i va fer dos palos, no és que només guanyés, és que va fer dos palos,
2: jo dic que avui s'ajuntaran les estrelles, la lluna, tot s'ajuntarà,
1: tu l'eclipse és a l'agost, ja ho veurem,
2: i veureu com s'ho veurem. Per això que venien jugant el seu partit avui, per això érem un míster, així que érem dos sofàs, ho veurem.
0: Ja m'ha passat contra Girona, jo, això.
2: Sí, serà igual. Aquesta sua freda, que està suant, està nerviós.
1: Jo contra Girona estava tot sol en el sofà i quan van trobar el partit també pell engronçades en silenci perquè no despertar ningú.
2: Qualquer moment que t'aixecaràs del sofà i voldràs rematar tu i... Serà així.
1: No sé quan...
0: Demà creant de la feina, tu també m'he lesionat, com... Intentant rematar un balon, t'havia de rematar amb Murici, però ho vaig intentar jo, no? Bueno, jo crec que si volem arribar tranquils, és evident, hem de guanyar aquest dos.
6: Hem de guanyar avui.
0: No, hem de guanyar dos partits. Si volem arribar tranquils, Oviedo, o contra l'Oviedo,
2: sí. És que si guanyes, té molt de factor. Guanyant avui, l'equip anirà molt diferent del Levante.
6: Com si guanyem...
1: Claro.
6: Molt diferent. Si guanyem avui, guanyem-ho pròxim.
2: Molt diferent. És que aquí sortirà més... com dir, les cames mollades i tot que...
0: Sí, no, sí. I que la pressió la té l'altre.
2: L'altre.
6: Els seus arribats fora pressió, ja.
0: Vale. Porres. Tenim bastanta gent apuntada per la porra del partit d'avui. Aquesta porra la tancarem en començar el partit.
1: No hi mitja.
0: No manco. I si no, també comptarem fins que ja hi hagi antes.
1: Sí, però si l'elimin, la perdrem o no?
0: Se pot rescatar. Però bé, bueno, és igual, bueno, no eliminis res.
1: No eliminis res, jo la deixaré.
0: Comptarem fins a les 9.
1: Exacte, i això és espontàneo.
0: Fins a les 9 i mitja. Si n'hi ha qualcun graciós que posa 10 o 0, aquest el deixam
1: jullar. De moment, tenc un 1 o 2, que és el darrer que ens han enviat.
0: Digue'l el que tenim ara, tenim un 1 o 2.
1: Tenim un 1 o 2, un 0,2, un 0,2, un 1 o 3, 1 o 2, 0,2. En Miquel Àngel d'avui... En Miquel de Buja ha dit... Ah, no és gest, perdó. 0-2, 1-0. La nostra seguidora més fidel ha dit 1-0.
6: Oh! És un sospiro.
0: A més, si s'ha equivocat.
1: Jo crec que s'ha equivocat. 2-2,
0: 1-2. Hi ha molta participació.
1: Namarga, de la Unió de Penyes, 0-3.
0: Ai,
6: Namarga.
1: Va, i mos envia corazoncitos. Namarga, una besada. 0-0, 2-1. Ojo, què vol guanyar Pipes? Aquest és com en Miquel Àngel.
2: Nachito. Demà, te que fer per l'orella.
1: Bé, aleta que protecció de datos, eh?
0: No, és igual. No sé
1: bueno, 0-1, 0-0, futbol, papà.
2: Un moment. Un darrer pic que Nacho va dir un resultat en contra, van guanyar, així que si...
0: Perfecte, a la millor ho fa per contragafe.
1: Contragafe. No, molt bé, eh? Només 3 empats, a tot l'altre...
0: Jo vull jugar.
1: Sí, vinga.
2: Clar.
0: Si no m'organitza el jardí, però en direu un, madament se repeteixi. Ah, jo cediré les meves pipes.
1: La nostra porra va a parte. Porra. JR.
0: Jo crec que farem un 0-2.
1: 0-2. Vinga. Siguin per en Pep.
6: Jo anava a dir un 0-2, també. Jo un 0-3, però.
1: 0-3.
6: No, copion, no, realista. Sí,
2: Bruno.
6: Parant de conya.
1: Bruno.
8: Jo dic... 1-2, ho heu dit?
0: Bé, no. 1-2, m'agrada.
8: Jo confio en que aniu a Europa League, jo confio.
0: Ara s'ha motivat, perquè va dir si van a la final de la Copa del Rei madurant a Sevilla, ell ho sabia,
8: I si no l'Europa League també.
0: Si va a l'Europa League moren Under Armus.
8: Millor.
0: Ja ha dut setmanes una ciutat diferent.
1: En Martí mos ho va enviat per lista un 1 o 3.
0: Molt bé, Martí.
1: Xisco.
2: 0-1.
4: Basta.
1: Basta. En Miquel Àngel, en Còdima mos contestarà, ja ho direm.
0: Sí, ja
1: i jo m'ho deixo un marró.
0: De manera que per col·lar missatger, això mos ho mirar.
1: Xisco, hem de ser realistes. Jo he dit un 1-1.
0: Bueno, no estan xerets.
2: No m'han pensat que anava a posar en contra. Si
1: no, no m'agraden tant les pipes, no te preocupis.
0: I a dir, Levante, què farem? No m'hagi dit.
1: Bueno, hem de fer la Levante, també.
0: Però... No m'hagi la llibreta. Per... Levante. No,
1: perdona, Pere.
0: Pere.
4: Hòstia, està condicionat.
1: Miquel Àngel, analògic, ja, paper i boli. Levante. Vinga, vam? Seguim la mateixa ordre. Bé, girarem l'ordre. Va, Pep.
4: Pues, quan jo guanyem avui, l'empat el deixaré dins Levante, jo. 1-1.
1: 1-1. Xisco.
4: Per amor bastarà.
0: En Xisco més bufa.
4: Si no m'atreveix ni...
1: I trieu segon?
0: En Miguel Àngel diu que t'ha fet 0-5. tot pot ser.
2: Ojalà.
0: Confiem.
1: 0-5.
2: Di Levante, 2-2.
4: Ja són l'empate, també.
1: 2-2.
0: Total empat, eh?
1: Joan Rafael.
2: Te bufes.
0: 0-1.
1: 0-1, valiente.
4: Tu ja és el primer pat que paro en tota la temporada.
1: En sèrio?
4: Ai.
0: Bruno. Miquel Àngel diu Levante 1-2.
2: Bruno, din Levante per dir un menja.
1: En Miquel Àngel diu 1-2.
2: Levante, s'ho jugui tot, Mallorca s'ho jugui tot.
8: Dos partits, aquesta...
0: Sí, jugem avui,
1: aquesta setmana.
0: De qui res?
1: Bueno, si voleu fer un programa en dijous...
8: Jo crec que un empate, no? No han de ser tampoc tan... Bé, no sé si dono un empate per anar a Europa.
4: No, no, no.
0: Per anar a Europa i tot guanyar tot, eh?
1: Per anar a Europa
0: i no et segur així, tot.
8: Un 0-1, idò.
0: 0-1.
1: Ja ho ha dit ell.
0: Ja te'l dono, ja te'l dono.
8: No, 0-2, vinga, 0-2. 0-3, 0-3, vinga.
1: 0-3.
0: Vinga, men.
1: Toma allà.
0: Si n'hi hagi.
1: Què ha dit Miquel Àngel, perdona?
4: 0-5.
0: 1-2.
1: 1-2. I fa el joido.
0: T'ha posat una rellada a mi.
1: En Martí ha dit alguna però no l'he sentit.
0: Man, pu... Martí?
3: 2-3.
1: 2-3, Martí. Gràcies, Martí.
0: 2-3.
1: 2-3.
0: Vale, també vol anar a Europa League, en Martí.
1: Vinga, i jo... 3.
0: 1-3. Mare de Déu. I després estava així com a nedats. I tot ella, 2-3, 1-3.
8: Vos enreis, però que guanyi dos partits a Mallorca, ja vos ho plantejareu, l'Europa League.
1: No, sí.
0: Si guanyo dos partits a Mallorca, voldrà dir que si guanyo tercer, quan tu l'havia de parlar a Europa League,
1: exacte,
0: en Martí s'ha d'afeitar i tot allò que vàrem dir.
1: I tot això, i tu has de posar... I...
3: No, eren quatre.
0: No, ara quatre sí, ja no pot ser. Has de ser valent i dir tres. Queden tres partits, Martí. Sí, valentia.
8: L'afeitarem en directe aquí, si passa.
2: I posarem a xarxes per la Pollença i això, el vídeo d'en Joan Rafael.
0: Sí, tot això. Yeah. Si Mallorca se salva, lo que vulgueu.
4: Jo no sé si vull que ho vegi la gent. Ho vaig disfrutar tant.
0: No sé qui és egoista.
4: Ostres,
0: un vídeo enviat a vostè de bé i no vol mostrar.
2: Ah, un vídeo. Ai.
0: Bueno, ho deixem aquí. Tu, dutxedets, sopedets, tranquil·litat, nins en un llit.
2: Una tassa de tila.
0: Com a dir, que los niños se vayan a dormir.
1: He d'anar a mirar quantes bosses de pipa tenen nostre.
0: I nosaltres, doncs, aquí... jo ja no tenc jungla, estic.
1: Jo me'n quedo una i...
2: Hasta en Bruno veurà avui el partit.
0: Però no, miraràs avui. És com veure una pel·li de por.
8: No el veuré, però m'enteraré de com ha quedat.
0: Bueno.
1: Per això he guanyat les pipes.
0: Molt bé. Dimarts hi ve, si tot va bé, i no hi ha coses rares.
1: Sí.
0: En tot això ja mig decidit, eh?
4: Possiblement en les 100.
0: Mig decidit.
2: Dimarts que ve tornarem tots a la camiseta de Mallorqueta.
0: Sí.
2: Tots, que pillar,
1: bé, posa't tu ja que...
0: Me va dir hora per hora, un xisco ve de la feina.
1: No ho han dit, però mos hem mudat per venir.
0: Claro. Jo duig aquesta, són firmes.
1: Ojo, eh?
0: De us que varen jugar la final de la Recopa.
1: Firmada.
8: Això costa dur, eh?
0: Això costa dur.
1: Jo duc la meva rèplica xina, sí, que m'ha arribat l'altre
0: dia. Que dono pego, eh?
1: Dono pego, tu.
4: Jo puc dur la Copa del Rei, però no la me posaré.
0: Bé,
4: la cosa, sí. Però la
1: posa damunt les espatlles.
2: Si no, ara que fa fred, du la bufanda i ja està.
0: Bueno, ho deixem aquí. Molt bé la setmana que ve i ànimos.
1: I suerte. Gràcies.
9: Un moment. el xat de WhatsApp i les barres del Bars als micròfons.
10: El podcast futbolero que necessitava.
11: Llavors si li roben, i li roben, en el Mallorca li roben.
12: Un whisky i a dormir, hijo.

Los homes lo pillen i l'investiguen. Volen saber on està Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby, do you know? Dissimula, ses mirades enfunda com un llamp i els liquida. Escup i se caga en sa vida, el xampa punt de mira, de cert de cavalleria.

0: Més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels Països Catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window.